Bona nit. Ja s'acaba el 2023, amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

0: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rompe-lo, rompe-ho, trenca.
1: Llavors, tan breu, com qui no espera resposta.

0: Vinga, home, tot content. Ja sé que estic content aquest Nadal. Vinga, home, au! Au, au, passa! Au! Vinga, home, au! Fora!
1: Estem rodant. Més. Stop, fora cotxe, mula.
2: Ara.
1: Molt bé. Venga, stop. Venga, sigue. Vale, sortim. Música.
3: Està, però no surt.
1: Música.

I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et fa el cor la primavera.

pren tot, la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

cintura avall, tot ens fa figa i tenim la sang d'orxata. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

0: que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

tant informe tràgic de tetràtic i oripusques a Institut Oceanogràfic. Batisca, foca, tiusques...

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Puixa. Bon dia a tots els arbres i les fulles. Bon dia des

crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Aviam, un, dos, tres, i ara se'n pot.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa!

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Pantina fa una trena. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Kiss FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de siren. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

avui que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

de la vida per fer una rumba catalana. I ara que ja l'estic fent, no sé pas de què parlar-te, si del Moia Lloperet o d'aquells del Rumba Brava, o potser d'aquella nit a Gitaneta de Gràcia.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblidis de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

0: Vale, podeu tirar sortida plano ara cap allà.
1: Sortida plano, eh? Estàs riugat.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Rocío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Records de
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, punt àlgid aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà també la presó de Brians 1 i es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona. De seguida connectarem amb el monestir de Montserrat per veure quin és l'ambient i com van els preparatius d'un acte que podreu seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i a la xarxa Més. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 10 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa del seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg d'espera a l'espera de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i on no es preveuen noves aturades aquest curs. Contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles En dansa i Cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost i s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives. Són les 7:03. Repassem a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres destacant algunes incidències que tenim a hores d'ara actives, sobretot als voltants de Barcelona. Fa una estona, des de primera hora, hi ha hagut un accident en la C-58 cap al nus de la Trinitat, doncs que a hores d'ara deixa retencions en sentit nord en direcció Sabadell amb 2 quilòmetres de lentitud. Però també hi ha retencions que en tot el nus de la Trinitat en direcció Barcelona per la C-58 de manera intermitent ja des de Sant Quirze per la C-33 o la B-20 també a Santa Coloma de Gramenet, de retruc. Doncs també tot plegat acompanya aquest aquestes retencions habituals en tota la Trinitat i també les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també ja comencem a tenir retencions amb més intensitat cap a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Bàrbara del Vallès en sentit sud. També en direcció Tarragona hi ha retencions a l'AP7 del pont de Montornès del Vallès, a la C-17 a Parets del Vallès i a la C-59 a Caldes de Montbui, tot plegat cap a la capital catalana. També l'entrada des del Llobregat a hores d'ara doncs, circula amb retencions i lentitud de fins a 5 quilòmetres per l'A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I la previsió del temps ens la costa com cada dia en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
0: Bon dia. Comença aquest dimecres amb força núvols i, de fet, s'estan escapant ja des de la nit passada alguns ruixats que a hores d'ara cauen amb una mica més de ganes cap a les comarques de Girona, nord barceloní, també algun xàfec a cavall de la Conca de Barberà, el Priorat, el Camp de Tarragona. Ruixats que al llarg d'aquest matí aniran caient, però d'una forma molt testimonial, bàsicament molt puntual, a les comarques de Girona, Barcelona i Tarragona, amb tendència a obrir-se moltes clarianes cap a les comarques de Ponent. De fet, al llarg d'aquesta tarda ja el cel estarà més obert, només tindrem algun ruixadet molt local a cavall de la Garrotxa o del Ripollès, i la temperatura força confortable. Ha de fer caloreta, però no pas una calor molt intensa al llarg d'aquesta tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Dia central aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui, de Lleó 14, inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en papamòbil per la ciutat. Abans, al migdia, el pontífex presidirà la pregària del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat amb el virolà interpretat per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones i només s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Tot és a punt ja en aquest punt per la visita del Papa. Connectem en directe amb el Lluís Sánchez i el Sergi Lladó, que són just a les portes de Montserrat. Sergi, molt bon dia. Explica'ns com està la cosa aquí dalt.
4: Molt bon dia. Doncs Montserrat es desperta amb una mica de boira aquest matí tan especial per l'abadia. Alguns d'aquests 8.000 visitants que s'esperen i que havien de tenir per aquest matí reserva ja són a l'abadia. Ho han fet pujant amb el primer cremallera de les 6 menys 10. Ara mateix una cinquantena de persones es troben ja en aquestes cadires que ha habilitat l'abadia a la plaça de Santa Maria. Queden encara unes hores, però serà pels vols de les 12 del migdia quan el Papa Lleó XIV arribia en aquest monestir de Montserrat. Ho farà després de la seva visita a Can Brians, a Sant Esteve Sarrovires. Arribarà amb papamòbil, ho farà conduint aquest papamòbil des de la zona del Mirador dels Apòstols d'aquí de Montserrat fins a aquesta plaça de Santa Maria, on baixarà i a peu saludarà alguns dels fidels que tinguin la sort avui de ser aquí a Montserrat. El Papa es traslladarà caminant fins a l'interior de la Basílica de Santa Maria, on serà rebut pel pare d'abat de Montserrat, Manel Gasc. Serà allà on podrà viure en aquest cas la pregària del Rosari, també el cant de la Salve, i escoltar de nou el virolai. Ho va fer ja ahir amb l'Escolania de Montserrat a la Estadi Olímpic. Un dels moments més esperats d'aquest matí és el moment en què el Papa Lleó XIV veneri la Mare de Déu de Montserrat, la Moreneta. En aquest cas, avui podrà veure la Real. Ahir a l'Estadi Olímpic hi havia una rèplica d'aquesta Moreneta. És un dels moments que més s'espera d'aquest matí. I un cop hagi venerat la imatge, la patrona de Catalunya, Lleó XIV, sortirà al balcó que tinc al meu darrere d'aquesta façana del monestir de Montserrat per dirigir-se als fidels que es troben avui aquí i que podran seguir aquest acte amb pantalles gegants que s'han instal·lat al llarg de tota l'abadia de Montserrat. No sabem com es dirigirà el Papa Francesc, el Papa Lleó XIV, perdó, als fidels. No sabem si ho farà en català, si ho farà en castellà, quin serà el missatge que voldrà traslladar. El que sí que és important avui per Montserrat és que Lleó XIV vindrà aquí, a la Catalunya Central, i ho farà un any després de que es commemorés el primer mil·lenari de Montserrat. L'any passat no va ser possible aquesta visita del Papa perquè va coincidir amb la mort del Papa Francesc i després el moment de fumata blanca de localitzar i trobar un nou papa, que ara és Lleó XIV, i que avui podrà passar pel monestir de Montserrat, l'únic santuari marià que visitarà el Papa Lleó XIV en la seva visita a l'estat espanyol. Ho seguirem al llarg de tot aquest matí, Helena.
2: I nosaltres n'estarem ben pendents. Sergi, ja veiem a darrere teu aquest balcó ben engalanat en un marc incomparable com és Montserrat. Gràcies, companys. Tornarem amb vosaltres d'aquí una estona. Que vagi bé. Doncs precisament la visita de Lleó 14 a l'abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i també a la seva plataforma, la xarxa Més. Un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Virolai, com ara ens explicava en Sergi, per part de l'Escolania, o la benedicció papal als fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria. Ja a la tarda també podran seguir de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. L'acte més multitudinari de la visita del Papa a Catalunya va aplegar ahir unes 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV va reivindicar que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la plegària, el pontífex també va alçar la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ho repassa Arnau Olmos.
5: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi amb papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar, des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que va anar avui a la Sagrada Família. El Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
6: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desemboquen lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vegada más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avançades.
5: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalma la cançó Em dones força.
2: El primer dia de l'estada de Lleó XIV a Catalunya arrencava amb una visita a la catedral de Barcelona, on es va reunir amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella i també amb voluntaris de la visita papal. Va visitar diferents espais, entre ells la cripta de Santa Eulàlia i la font del claustre. El pontífex pronunciava una homilia on alternava també el català amb el castellà, fent una crida a la unitat, l'acollida i la pau.
6: Aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
2: Centenars de persones s'aplegaven a la plaça de la Catedral de Barcelona esperant aquesta primera aparició pública del pontífex. Alguns hi eren des de primera hora del matí i van haver d'aguantar un sol de justícia per veure la seva aparició. Els fidels el van rebre amb grans ovacions, algunes corredisses i, sobretot, amb molts mòbils a l'aire per gravar el moment en què el Sant Pare sortia a saludar. Abans d'entrar a la catedral, es va aturar ja a la plaça. També en sortir va comparèixer dues vegades més. I en acabat va tornar a aparèixer al balcó del Palau Episcopal. Entre els assistents regnava l'entusiasme.
7: I ja, deixem-ho, a veure si sale. A veure si sale al balcó. I al final ha salit. Estàvem allà en el rincón aquest, ¿sabes? I l'hem vist molt bé.
8: Tenia molta il·lusió de veure'l. I hem baixat des de Sant Gervasi fins aquí.
9: Jo ja vaig estar al 82 quan va venir Juan Pablo II i ja feia molta il·lusió i hem vingut aquí una part de la família.
10: És un papa jove que esperem que doni molts fruits.
11: Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia y muy bonita coincidencia estar aquí.
12: És un regal i bueno, estem supercontents i l'emoció, la jovent que Barcelona s'enteri que ha vingut el Sant Pare, que és molt important.
2: El Palau Episcopal, que també va ser l'escenari a la tarda de la reunió del president Salvador Illa amb el pontífex en una audiència privada. En aquesta trobada, el cap de l'Església i el president de la Generalitat van conversar sobre el context internacional i la necessitat de posar els avenços tecnològics al servei de la humanitat. El president català li va donar la benvinguda a Catalunya, li va agrair la visita i la seva sensibilitat cap a aquest país. És la segona trobada entre Illa i Lleó XIV. La primera va ser l'octubre passat al Vaticà, quan el president de la Generalitat el va convidar a visitar Catalunya. El govern, precisament, considera que la visita de Lleó XIV és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i de Catalunya. A més, l'executiu de Salvador Illa reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament de Barcelona hagin decidit penjar la bandera del Vaticà als seus edificis en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. És una crònica d'en Jordi Casino.
13: Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
14: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que a més defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que efectivament doncs, el papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
13: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
2: Però no tot han estat mostres d'entusiasme per aquesta visita. Coincidint amb els actes oficials, diverses organitzacions laiques s'han manifestat per expressar el seu rebuig a un viatge que consideren impropi en un estat aconfessional. Els convocants critiquen especialment la despesa pública associada a la visita. Asseguren que les administracions aportaran prop de 5 milions d'euros d'un cost total estimat de 25 milions. Sota el lema "Jo no t'espero", els manifestants han denunciat que aquests recursos s'haurien de destinar a serveis socials i a necessitats considerades prioritàries per a la ciutadania. Aquesta arribada del papa Lleó XIV ha coincidit, però, amb una nova jornada de vaga de docents, amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena adreçats al papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que a través d'esmenes als pressupostos s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos a la visita del papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isarn Pardes de la CGT.
15: Portem un infrafinançament endèmic des de fa molts anys. No hi ha prou, no hi ha prou inversió per l'educació, però en canvi avui ens estem gastant milers i milers d'euros o milions d'euros per rebre a un senyor que no representa uns valors educatius.
16: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del papa, que és el representant de l'Església Catòlica, i que, a més, representa una educació concertada i educació privada, la qual nosaltres rebutgem de front.
2: Avui, segon dia de selectivitat, amb els exàmens d'història, matemàtiques o biologia. Aquest dimarts, en l'arrencada d'aquestes proves, algunes aules han fet servir detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiessin. Els companys de TAC12 han seguit aquesta primera jornada de la selectivitat al campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili.
17: És la imatge que es repeteix cada any a principis de juny. Apunts a les mans, repassos d'última hora i nervis abans de creuar la porta de l'aula. Aquest 2026 les PAU han arrencat amb una novetat destacada: mesures de seguretat reforçades per evitar possibles fraus amb dispositius electrònics.

0: nosaltres i ens donaven diferents opcions de, per exemple, aquest és complement directe o indirecte. I nosaltres teníem que decidir quina era la correcta.
1: Jo vinc del tecnològic i, bueno, al final les llengües costen més. Jo crec que és el normal.
2: La selectivitat s'allargarà fins dijous i els resultats es donaran a conèixer el 23 de juny.
3: Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària, i Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats superiors a la mitja hora quan ha anat tornant progressivament al servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció de manteniment i n'està esbrinant les causes. Falten 10 minuts per arribar a 8:15. El Barça ha marcat territori i s'ha adjudicat una contundent victòria contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de l'ACB. Ha sumat el primer dels 3 punts que necessita per ser a la final amb una victòria al Palau per 100-67. El domini blaugrana va ser des de l'inici i al descans ja tenia un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna si sumen el segon triomf. El tècnic es mostra satisfet amb l'actuació de l'equip.
4: Hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
3: Avui serà el torn del Joventut, que encetarà les semifinals a la pista del València a les 8 del vespre. La victòria contra el Baskonia als quarts de final fa que els de Dani Miret arribin a l'eliminatòria carregats de confiança. Ens apropa a la prèvia des de Televisió de Badalona, el Xavi Ballesteros.
5: La febre verdinegra per la penya s'ha desfermat i ja respira la plantilla. Després d'eliminar el Baskonia als quarts de final, el club ha aconseguit fer un segon autocar amb seguidors que es desplaçaran fins al Roig Arena per enfrontar-se als ex-Penya Pedro Martínez, Xavi López Arosti i Isaac Nogués. El tècnic Dani Miret està satisfet de poder tornar a l'Olímpic amb l'afició, on es converteixen en molt més potents.
6: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, i aquest extra de saber que portarem un partit de semifinals aquí a l'Olímpic mínim, això pot donar-nos aquest punt, no? de fe, de fora de les possibilitats reals, si et poses a analitzar que ells en tenen moltes més que nosaltres, per poder equilibrar aquestes possibilitats una mica més al nostre favor.
5: La penya tornarà divendres després del partit per preparar-se ja i concentrar-se pel tercer assalt a l'Olímpic, que serà diumenge, també a les 8 del vespre.
3: L'Igualada ha eliminat el Barça i disputarà la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo. Els de l'Anoia van imposar-se per 1-2 en el cinquè i definitiu partit de semifinals disputat a Blanes per la impossibilitat de jugar al Palau. Àlex Cardil va obrir el marcador abans del descans i Biel Llanes va ampliar diferències al segon temps. A la VAR, de falta directa, va donar opcions als blaugranes, però l'empat no va arribar i els igualadins van acabar aconseguint un triomf que els permetrà tornar a lluitar pel títol 22 anys després. El jugador i l'entrenador de l'Igualada, Roger Bars i Marc Montaner, en volen més.
7: No sé què dir, o sigui, dintre paraules, crec que el que s'ha vist avui, ha vist una ciutat junta per treballar per un objectiu i, com els he dit abans, que no ens volem quedar aquí, anem a per més i ens queda una eliminatòria més a passar. Molt orgullós de veritat de la feina dels meus companys i també molt orgullós de tota la ciutat d'Igualada.
8: Una alegria immensa de veure aquest pavelló, que és gran, de quasi 2.000 persones amb gent d'Igualada, 20 i pico d'anys després que no arribem a la final. Jo, que soc d'allà i ho hem amat des de petit, per mi és alegria immensa, però volem més. Per ser honest, crec que avui han estat millor ells, vull dir, les coses com són, i crec que en el global de l'eliminatòria crec que hem sigut mereixedors de passar a la final.

0: Avui arrenca a Malta la Final Four de la Champions de waterpolo que es disputa de manera conjunta en les categories femenina i masculina. Avui serà el torn de les semifinals femenines, en presència del Sant Andreu i el Mataró. A les 7, l'equip barceloní començarà la defensa del títol contra el Ferencváros hongarès. Les andreuenques, campiones de Copa aquest curs, arriben a la cita després de perdre la final de la Lliga davant el Mataró. La portera Martina Tarré veu l'equip preparat per al repte.
1: Amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip el Javi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips són quatre equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
0: L'Assolim Centre Natació Mataró lluitarà per ser a la final de la Champions de waterpolo a partir de les 9 contra l'Olympiacos. Els dos equips arriben al duel havent-se proclamat campions de Lliga. És una informació de l'Oriol Debat, de TV Mataró.
2: El primer obstacle per arribar a la final serà l'Olympiacos, un dels grans del waterpolo europeu i que també, com el Mataró, s'acaba de proclamar campió de Lliga al seu país. Amb tot, però, segurament es tracta d'un Olympiacos un pèl menys potent que ara fa dues temporades, quan les gregues van eliminar el Mataró a les semifinals.
3: Al final és un rival que s'ha classificat per una Final Four igual que nosaltres, és un rival molt fort. Acaben de guanyar la Lliga grega igual que nosaltres acabem de guanyar l'Espanyola. Crec que venen igual de motivades que nosaltres, però nosaltres sabem que fent la feina que toca podem guanyar. Òbviament són unes semis d'una Champions i pot passar absolutament de tot.
2: Serà la quarta fase final de la Copa d'Europa pel Centre Natació Mataró. Van ser quartes el 2017 i el 2024 i subcampiones el 2023 davant del Sabadell. A l'equip mataroní, només una jugadora, Paige Housechild, arrossega molèsties al braç esquerre de cara a aquesta final.
0: La dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles En dansa i Cultura en família. El Festival En dansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona. És una activitat per a tots els públics en què el senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. Paral·lelament, el Cultura en família també durà a diferents espais de la ciutat espectacles de clown, circ o humor. Sandra Ramos és regidora de Cultura de Tarragona.
4: Quan veus un espectacle de dansa, un espai diferent, no? Un espai patrimonial, que n'hem fet espais patrimonials, o una antiga fàbrica, o un entorn natural, canvia la percepció de l'espai completament, no? Aquest espectacle. Llavors, sí, és un segell per nosaltres tenir aquesta combinació.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
7: El diccionari Termcat.
8: 40 anys, 40 paraules.
9: 1987. Espagat.
10: Element que consisteix a mantenir les cames completament obertes damunt d'un aparell gimnàstic de manera que formin una única línia recta.
11: Jordi Bové, director del Termcat.
12: El 17 d'octubre de 1986, Barcelona va ser escollida com a ciutat organitzadora dels Jocs Olímpics de 1992. Poc després de la nominació, el Termcat començava un ambiciós projecte per disposar de tota la terminologia olímpica en català abans de la celebració dels Jocs. El març de 1987, el Consell Supervisor va començar a normalitzar termes esportius. L'espagat, adaptació al català de l'italianisme espacata, terme emblemàtic de la gimnàstica, és un dels neologismes estatals aprovats aquell any. Fruit de tota la feina feta, l'any 1992 es disposava en català de 28 diccionaris olímpics, un per l'esport que han estat referència per als organitzadors de tots els Jocs Olímpics posteriors.
8: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
10: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:15 i encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos el punt àlgid d'aquest dimecres en la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i visitarà també la presó de Brians 1 en una iniciativa inèdita fins ara a l'Estat. De seguida connectarem amb aquest centre penitenciari i també amb el monestir de Montserrat per veure com van els preparatius. L'acte a l'abadia el podreu seguir en directe a partir de 12:15 en un programa especial a les televisions locals i a la xarxa més. De seguida us ho ampliem. Abans, repassem altres titulars d'aquest dimecres 10 de juny. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa el seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg d'espera de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i no preveuen noves aturades aquest curs. Dels esports, contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip, que va dominar el marcador des de l'inici. Demà els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles en dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost i s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives. Passen 3 minuts de 8:15. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a la C-58 al nus de la Trinitat deixa els vehicles al voral amb un quilòmetre de lentitud en direcció Sabadell. També hi ha una avaria a la C-17 a Lliçà de Vall que obliga a tallar un carril de circulació en sentit nord. D'altra banda, al Vallès comença a haver-hi intensitat a l'AP-7 a Barberà en direcció Tarragona i al Llobregat cues habituals per l'A2 i la B23 de manera intermitent des de Pallejà i Molins de Rei cap a Barcelona. Pel que fa al temps, aquest dimecres comença amb força núvols i alguns ruixats dispersos que des de la nit han afectat sobretot les comarques de Girona, el nord de Barcelona i punts de Tarragona. Al llarg del matí encara en cauran de forma puntual i poc destacable, mentre que a ponent s'aniran obrint moltes clarianes. A la tarda el cel quedarà més obert en general, amb només algun ruixat molt local entre la Garrotxa i el Ripollès. Les temperatures es mantindran agradables amb ambient càlid però sense calor intensa.
7: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Dia central aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui de Lleó 14 inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Un esdeveniment que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en papamòbil per la ciutat. Allà, preparats, ja hi tenim els companys Marc Núñez i Marc Pijuan. Bon dia, Marc. Es comença a notar moviment als voltants del temple a aquesta hora?
13: Bon dia, Helena. Doncs hem de dir que, de moment, certa tranquil·litat. Nosaltres ens trobem ara mateix aquí a l'Avinguda Gaudí, a l'encreuament entre Còrsega i Padilla. I, com bé deies, aquest acte del Papa que començarà a partir de 6:45, quan el pontífex arribi a la plaça 5 d'Oros, a tocar del Passeig de Gràcia, allà agafarà el seu papamòbil, on començarà un recorregut d'aproximadament 1 quilòmetre pel carrer Rosselló. Uns 15 minuts, segons l'organització, durarà el passeig des del carrer Rosselló, Passeig de Gràcia, fins a la porta de la Sagrada Família. Als peus de la Sagrada Família està previst que el Papa hi accedeixi a través de la façana de la Passió, la que queda al carrer, precisament, Sardenya. Tots aquells, per cert, que vulguin fer acte de presència en aquest carrer Rosselló ho poden fer a partir de les 12, eh? És quan es podrà accedir, això sí, després de passar unes fortes mesures de seguretat. El Papa està previst que entri cap a 6:45 al temple, allà hi oficiarà la missa, i després de la missa arribarà aquest punt àlgid. El pontífex sortirà de la façana del Naixement, al carrer Marina, i allà és on efectuarà aquesta benedicció de la Torre de Jesucrist. Una missa, per cert, a la qual s'hi esperen unes 8.000 persones, com bé deies, 4.000 a l'interior i 4.000 a l'exterior, que estaran seguint aquesta missa des del carrer Marina. Tot plegat està previst que acabi a 9:45 amb la il·luminació de la Torre de Jesucrist.
0: I esperant-ho tot imponent darrere teu, la Sagrada Família, a l'espera que aquesta tarda això llueixi de ple, amb la música, amb la, segurament la il·luminació i amb tota aquesta gent que ho vol veure en directe. Gràcies, Marc, per aquesta fotografia. Fins després. Abans d'aquest acte central, al migdia, el pontífex presidirà la pregària del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat amb el Virolai, interpretat per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones i només s'hi podrà accedir, això sí, amb reserva prèvia. Tot és a punt ja, en aquest punt, per la visita del Papa. Per tant, hi connectem en directe. Allà hi tenim en Lluís Sánchez i la Mira Diodati, la Miren Diodati, ho dic bé ara, i el Sergi Lledó, que, com dic, són a les portes de Montserrat. Sergi, bon dia de nou. Sembla que la boira es va aixecant de mica en mica, encara que li costa.
14: La boira es va aixecant de mica en mica i de mica en mica també van arribant amb els primers cremalleres del dia aquests 8.000 fidels que volen viure aquest dia històric. Ara mateix prop d'un centenar de persones ja van ocupant els seus llocs d'aquestes cadires que s'han instal·lat a la plaça de Santa Maria, on s'espera que a 11:45 del migdia comenci a arribar el Papa Lleó XIV, que ho faci amb papamòbil, i que un cop arribi a aquesta plaça surti d'aquest papamòbil i camini fins a l'interior de la Basílica de Santa Maria pugui saludar alguns d'aquests fidels que es troben avui a Montserrat. Un cop entri a la Basílica de Santa Maria serà rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gasc, per viure el cant de la salve, la pregària i també escoltar el virolai. I també s'espera, un dels moments més emotius d'aquesta jornada serà quan el Papa Lleó XIV, el pontífex, veneri la imatge de la patrona de Catalunya, la Moreneta, la Mare de Déu de Montserrat. Després d'aquestes intervencions en aquesta pregària del migdia, es preveu que el Papa surti al balcó de la façana del monestir, que es troba darrere meu, per dirigir unes paraules als fidels i també per enviar una benedicció a tots els presents a aquesta plaça, que podran seguir tot l'acte amb pantalles gegants que s'han instal·lat al llarg de tota l'abadia de Montserrat, que compta avui amb un dispositiu especial. Serà, doncs, a partir de 11:45 del migdia, quan s'espera que el pontífex arribi al monestir de Montserrat.
0: Gràcies, Sergi. Doncs amatent també aquest altre escenari importantíssim d'avui, 10 de juny, aquí a Catalunya. Gràcies, Sergi. Fins després. Doncs precisament la visita de Lleó 14 a l'Abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i també a la seva plataforma, la Xarxa Més. Un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Virolai per part de l'Escolania o la benedicció papal als fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria, com ara ens repassava en Sergi. Ja a la tarda també podreu seguir, si voleu, de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Un Papa Lleó XIV que visita aquest matí la presó de Brians, la presó de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. A les portes d'aquest centre penitenciari, d'aquesta presó, hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Molta expectació, entenc, aquí a les portes de la presó, també.
15: Bon dia, Elena. Sí, molta expectació perquè l'arribada del Papa Sant Esteve Sesrovira s'espera per poc abans de les 11 del matí. Aquí, al centre penitenciari, l'esperaran unes 80 persones. Són interns i internes que acudeixen habitualment a les misses que s'organitzen a les dues presons de la zona, a Brians 1 i a Brians 2. Entre aquestes 80 persones hi ha 22 dones. I entre aquestes 22 dones hi són la Josefina i la Montserrat. Són les dues recluses que parlaran directament amb el pontífex, que faran arribar al Papa el seu relat de vida, la seva crònica personal i vital. La visita del Papa aquí a Brians 2 ha de durar entre 20 o 25 minuts. Un cop arribi, els interns li faran entrega dels regals que ells mateixos han elaborat i també els interns seran els encarregats del cant de benvinguda amb el qual s'obrirà l'acte. El cant de benvinguda es farà en castellà, però després seguiran dues peces musicals que els interns interpretaran en català. L'última peça, el Virolai, amb el qual es posarà punt i final i es clourà la visita del Papa aquí a Sant Esteve Sesrovires a Brians 2. Un cop acabi aquesta visita, continuarà, sí, el programa de visita del Papa i anirà i es desplaçarà cap a l'Abadia de Montserrat. És el primer cop que un pontífex visita una presó espanyola i és la primera parada del Papa en el seu segon dia de visita a Catalunya.
0: Efectivament, com deies, visita inèdita aquesta que ens explicaves. Una altra fotografia d'avui, un altre punt d'actualitat aquí a Can Brians amb l'Anna Ruiz. Gràcies, Anna. L'acte més multitudinari de la visita del Papa a Catalunya, però, va plegar ahir unes 40.000 persones a l'estadi olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV ha reivindicat que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la pregària, el pontífex també ha alçat la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ho repassa l'Arnau Olmos.
16: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi en papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar. Des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que van airar avui a la Sagrada Família, el Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El Papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
17: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desemboquen lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vez más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avançades.
16: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalma la cançó Em dones força.
0: El primer dia de l'estada de Lleó XIV a Catalunya, però, arrencava amb una visita a la catedral de Barcelona, on es va reunir amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella i també amb voluntaris de la visita papal. Va visitar diferents espais, entre els quals la cripta de Santa Eulàlia i la font del claustre. El pontífex pronunciava una homilia on alternava el català amb el castellà, fent una crida a la unitat, l'acollida i la pau.
17: Aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
0: A fora, centenars de persones es van aplegar a la plaça de la catedral esperant la primera aparició pública del pontífex. Alguns hi eren des de primera hora del matí i van haver d'aguantar un sol de justícia per veure la seva aparició. Els fidels el van rebre amb grans ovacions, algunes corredisses i, sobretot, amb molts mòbils a l'aire per gravar el moment en què el Sant Pare sortia a saludar. Abans d'entrar a la catedral, ja es va aturar a la plaça. També en sortir va comparèixer dues vegades més i, en acabat, va tornar a aparèixer al balcó del Palau Episcopal. Entre els assistents regnava l'entusiasme.
18: I ja, deixia mòbil a veure si sale, a veure si sale al balcó. I al final salí, estàvem allà en el rincón aquest, ¿sabes? I l'hem vist molt bé.
19: Tenia molta il·lusió de veure'l. I hem baixat des de Sant Gervasi fins aquí.
20: Jo ja vaig estar al 82 quan va venir Juan Pablo II, ja feia molta il·lusió i hem vingut aquí una part de la família.
21: És un papa jove que esperem que doni molts fruits.
22: Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia y muy bonita coincidencia estar aquí.
23: És un regal i, bueno, estem supercontents i l'emoció, la jovent que Barcelona s'enteni que ha vingut el Sant Pare, que és molt important.
0: Un palau episcopal que també va ser l'escenari a la tarda de la reunió del president Salvador Illa amb el pontífex en una audiència privada. En aquesta trobada, el cap de l'Església i el president de la Generalitat van conversar sobre el context internacional i la necessitat de posar els avenços tecnològics al servei de la humanitat. El president català li va donar la benvinguda a Catalunya, li va agrair la visita i la seva sensibilitat cap a aquest país i és la segona trobada entre Illa i Lleó XIV, ja que la primera va ser l'octubre passat al Vaticà, quan el president de la Generalitat el va convidar a visitar Catalunya. Però no tot han estat mostres d'entusiasme per aquesta visita. Coincidint amb els actes oficials, diverses organitzacions laiques s'han manifestat per expressar el seu rebuig a un viatge que consideren impropi en un estat aconfessional. Els convocants critiquen especialment la despesa pública associada a la visita. Asseguren que les administracions aportaran prop de 5 milions d'euros d'un cost total estimat de 25 milions. Sota lema "Jo no t'espero", els manifestants han denunciat que aquests recursos s'haurien de destinar a serveis socials i a necessitats considerades prioritàries per a la ciutadania. Albert Riba és president de l'entitat Ateus de Catalunya.
24: Els milions són els milions i són els nostres milions, perquè fan dels meus calés. A mi, jo no vull mantenir l'Església, que es mantingui sola. Si no pot mantenir-se, que baixis gastos, que fa el que fem tots, no? Però el problema és més polític, o sigui, hi ha una intromissió. O sigui, li han permès a un senyor que és estranger, que és dirigent d'un país estranger que no és democràtic, que ens doni consells sobre què hem de fer i no fer en aquest país. En els seus correligionaris que els expliqui la pel·lícula que vulgui. Però els altres no ens importa. O sigui, no ens interessa i a més ens enfada que vingui a donar-nos lliçons d'ètica. Perquè aquest senyor, lo de l'ètica i la moral, ho té bastant despistat.
0: L'arribada del papa Lleó XIV ha coincidit amb una nova jornada de vaga de docents amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena dirigits al papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de, com a mínim, el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per a la visita del Papa. La seva portaveu, Sílvia Paneque, tornava a estendre la mà als sindicats per arribar a un acord que permeti desconvocar les protestes.
1: Pensem que és un bon acord, continuem pensant que és un bon acord, que és un desplegament econòmic de recursos que mai fins ara s'havia posat sobre la taula, i per això també aquesta voluntat de continuar amb aquesta via de diàleg sense condicions, diàleg, reconeixement a la comunitat educativa i diàleg per tal de poder desplegar el propi acord i, efectivament, arribar a una solució, a un escenari de tranquil·litat de la comunitat educativa.
0: I quan falten 10 minuts per arribar a les 8, també us expliquem que Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita papal. L'empresa és encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària, i Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats superiors a la mitja hora, quan han anat tornant progressivament al servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció de manteniment i n'està esbrinant les causes. Després del gran incendi de dilluns a la planta d'Arcofrut de Lleida, els bombers mantenen la vigilància mentre s'investiguen les causes del foc. L'incendi, originat en palets i caixes de fusta a l'exterior, es va propagar molt ràpid i va arrasar almenys dues naus amb danys estructurals greus i les conseqüents pèrdues per les 50 famílies que en formaven part. Ho explica la Noelia Burgos, de Lleida Televisió.
2: L'incendi que aquest dilluns a la nit ha començat a cremar a l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, al barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí, ha afectat un 80% de la central i algunes façanes i finestres de les cases més properes. No s'han lamentat danys humans, tot i que es van atendre 4 persones per inhalació de fum i els veïns es van confinar fins les 6 del matí.
3: Les causes s'estan analitzant. Això competeix a Mossos, competència de Mossos, no pas del cos de bombers. Per tant, quan Mossos tinguin clares les causes, doncs ja ens informaran.
2: La cooperativa Arcofrut agrupa 50 socis de l'Horta de Lleida que produeixen poma, pera i fruita d'os, i començava la campanya d'aquí a 10 dies.
4: Ho tornarem a aixecar, costi el que costi, perquè al final és casa nostra, des de fa més de 50 anys és molt difícil marxar de casa teva.
2: Encara hi ha algunes zones fumejant, però l'incendi s'ha donat per controlat aquest dimarts a primera hora del matí.
0: El Barça ha marcat territori i s'ha adjudicat una contundent victòria contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de l'ACB. Ha sumat el primer dels 3 punts que necessita per ser a la final, amb una victòria al Palau per 100-67. Els blaugranes van dominar des de l'inici i al descans ja tenien un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel, en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. El tècnic es mostra satisfet amb l'actuació de l'equip.
5: Hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
0: I avui serà el torn del Joventut, que encetarà les semifinals a la pista del València a les 8 del vespre. La victòria contra el Baskonia als quarts de final fa que els de Dani Miret arribin a l'eliminatòria carregats de confiança. Ens apropa la prèvia des de Televisió de Badalona, el Xavi Ballesteros.
25: La febre verdinegra per la penya s'ha desfermat i ja respira la plantilla. Després d'eliminar el Baskonia als quarts de final, el club ha aconseguit fer un segon autocar amb seguidors que es desplaçaran fins al Roig Arena per enfrontar-se als ex-Penya Pedro Martínez, Xavi López Arosti i Isaac Nogués. El tècnic d'Animiret està satisfet de poder tornar a l'Olímpic amb l'afició, es converteixen en molt més potents.
6: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, i aquest extra de saber que portarem un partit de semifinals aquí a l'Olímpic mínim, això pot donar-nos aquest punt, no? de fe, de fora de les possibilitats reals, si et poses a analitzar que ells en tenen moltes més que nosaltres, per poder equilibrar aquestes possibilitats una mica més al nostre favor.
25: La penya tornarà divendres després del partit per preparar-se ja i concentrar-se pel tercer assalt olímpic, que serà diumenge, també a les 8 del vespre.
0: Avui arrenca a Malta la Final Four de la Champions de Waterpolo, que es disputa de manera conjunta en les categories femenina i masculina. Avui serà el torn de les semifinals femenines, en presència del Sant Andreu i el Mataró. A les 7, l'equip barceloní començarà la defensa del títol contra el Ferencváros hongarès. Les andreuenques, campiones de Copa aquest curs, arriben a la cita després de perdre la final de la Lliga davant del Mataró. La portera Martina Terré veu l'equip preparat per al repte.
8: Amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip el Javi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips, són quatre equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
0: L'Assolim Centre Natació Mataró lluitarà per ser a la final de la Champions de Waterpolo a partir de les 9 contra l'Olympiacos. Els dos equips arriben al duel havent-se proclamat campions de Lliga. És una informació de l'Oriol Debat, de TV Mataró.
9: El primer obstacle per arribar a la final serà l'Olympiacos, un dels grans del waterpolo europeu i que també, com el Mataró, s'acaba de proclamar campió de Lliga al seu país. Amb tot, però, segurament es tracta d'un Olympiacos un pèl menys potent que ara fa dues temporades, quan les gregues van eliminar el Mataró a les semifinals.
10: Al final és un rival que s'ha classificat per una Final Four igual que nosaltres, és un rival molt fort. Acaben de guanyar la Lliga grega igual que nosaltres acabem de guanyar l'Espanyola. Crec que venen igual de motivades que nosaltres, però nosaltres sabem que fent la feina que toca podem guanyar. Òbviament, són unes semis d'una Champions i pot passar absolutament de tot.
9: Serà la quarta fase final de la Copa d'Europa pel Centre Natació Mataró. Van ser quartes el 2017 i el 2024 i subcampiones el 2023 davant del Sabadell. A l'equip mataroní, només una jugadora, Paige Hauschild, arrossega molèsties al braç esquerre de cara a aquesta final.
0: La cultura serà la que ens farà arribar a les 8 del matí i concretament la dansa, que tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles En dansa i Cultura en família, que ompliran els carrers de la ciutat. El Festival En dansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona. Es tracta d'una activitat per a tots els públics en què el senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. Paral·lelament, el Cultura en família també durà a diferents espais de la ciutat espectacles per a totes les edats, donant protagonisme al clown, al circ, l'humor o les experiències immersives.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
2: l'Auditori.
1: I per anar de museu, concert i espectacle,
2: l'Auditori.
1: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: Sabies que...
5: Saps per què el riure és contagiós? Al cervell humà hi ha una neurona anomenada mirall, la qual s'activa quan una persona comença a desenvolupar l'activitat que està observant, com pot ser veure una altra persona badallar o riure. Aquesta neurona és la responsable de l'efecte contagiós que sol tenir el riure, ja que sols els humans tenim un cervell que està preparat per a les relacions socials i que s'activa davant d'aquestes situacions perquè el gest que estem veient s'activi al nostre cervell i nosaltres el repetim. Les bases biològiques del cervell afavoreixen la interacció i l'empatia, cosa que reflecteix en aquesta tornada del riure que estem veient. Les neurones mirall tenen un paper fonamental dins les capacitats cognitives de les persones i s'activen especialment en moments d'interacció social per fomentar-les i millorar-les. Això fa que no només s'encomani el riure o el badall, també hi sol haver un contagi d'emocions positives. Per exemple, si prenem un cafè amb una amiga i ens explica la seva felicitat per un èxit, el nostre cervell s'activa per sentir-se bé amb aquesta positivitat. I el mateix passa quan és una notícia trista.
0: La xarxa. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia. Punt àlgid aquest dimecres en la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del Pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts, com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí, del Raval de Barcelona, i visitarà també la presó de Brians 1 en una iniciativa inèdita fins ara a l'Estat. De seguida connectarem amb aquest centre penitenciari, anirem a les portes de la Sagrada Família i també serem al monestir de Montserrat per veure com van els preparatius. Recordeu que l'acte a l'abadia el podreu seguir en directe a partir de 11:45 en un programa especial a les televisions locals i a la xarxa Més. De seguida us ho ampliem. Abans, al punt de les 8, repassem altres titulars d'aquest dimecres 10 de juny. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa el seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg, espera, de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i no preveuen noves aturades aquest curs. Dels esports, contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau, per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà, els de Xavi Pasqual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles En dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost i s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives. Passen 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, volem saber a aquesta hora i a Barcelona, però també a la resta de Catalunya, com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
2: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs en aquests moments hem de dir que hi ha 3 carreteres tallades als accessos a Montserrat. Parlem de la BP-1103 a la zona del Bruc, també l'altre cantó, Marganell, i la BP-1121 a Mostrimistrol de Montserrat. Per tant, compte, perquè aquestes vies, com dèiem, estaran tallades un trosset al matí. Hem de dir que, a banda, hi ha aturades als accessos sud, a la 2, a Cornellà, en sentit Barcelona. També hi ha aturades a la B23, la via que entra i surt per la Diagonal, i a la C32, també a la zona de Gavà. Pel que fa a les rondes, és on hi ha més mobilitat en aquests moments, per tant, molta cautela, no baixeu la guàrdia, mantingueu les distàncies de seguretat, i mencionar, per exemple, aturades a la P7 a Montmeló, a Barberà, en ambdós sentits, a la P7, i també, per exemple, al seu lateral, la B30. No us oblidem tampoc de les zones de Vallvidrera, a la C16, a la C17, a Mollet i Lliçà, i l'entrada per als Vallesos, en concret per la C33 i la C58. Matí que pot ser intens, i com sempre, emplaçar-vos que us mantingueu informats i, sobretot, mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
6: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Avui algun ruixat, alguna plugeta al dematí, però després ja sortirà el sol, eh? Molt bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és, de fet, una bona mostra de les pluges que estem tenint a hores d'ara són les que van caient d'una forma pausada, no són tempestes fortes, però estan caient en alguns racons metropolitans. A les portes de Barcelona capital estarà plovent d'aquí a poca estona, també al voltant de la ciutat de Manresa, per exemple, o de la ciutat de Girona, això entre d'altres viles en aquests moments. Per tant, un matí que comença una mica més carregat, els núvols seran més abundants a les comarques de Girona, Tarragona i Barcelona, de tant en tant i de forma molt estimada, testimonial i intermitent alguna pluja. És possible que el Sant Pare se la trobi, aquesta pluja, quan arribi a Montserrat, també una mica de boira en aquella altura, però ja la tendència és que els núvols es comencin a trencar per les comarques de Ponent. Obertura de clarianes que serà molt més majoritària aquesta tarda. Per tant, durant la segona meitat del dia el sol serà més present, sobretot a les comarques de Lleida, de Tarragona, sud de Barcelona. No s'acabaran de desfer del tot els núvols de l'interior gironí o al Prepirineu, i de fet arribarà a caure alguna gotellada, poca cosa, aquesta tarda a la capçalera del Ter, aproximadament, però remarquem, Helena, no pas tempestes fortes. I també avui, de propina, una jornada suau, no pas molt calorosa. Ja tindrem temps de parlar de calors intenses de cares als propers dies. No estarem pendents a la xarxa?
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Doncs tancada la portada, anem per feina, perquè aquest dimecres és el dia central de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui de Lleó 14 inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona, un esdeveniment que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en Papa Mòbil per la ciutat. Allà, preparats, ja hi tenim els companys Marc Núñez i Marc Pijuan. Bon dia, Marc. Quin és l'ambient a aquesta hora als voltants del temple on ets tu?
7: Bon dia, Helena. Doncs ara mateix ens trobem aquí ja al carrer Provença, on d'aquí unes hores segurament tot estarà ben acordonat. Comencem a veure una mica de moviment, sobretot curiosos que pregunten, escolta, el Papa per on passarà? Doncs bé, us ho expliquem també nosaltres. El Papa començarà el seu recorregut a Passeig de Gràcia en Rosselló, un recorregut d'un quilòmetre aproximadament. La gent que vulgui accedir a aquest carrer Rosselló, per cert, ho podrà fer a partir de les 12 del migdia, quan els cossos de seguretat permetran aquest accés això sí, previ fortes mesures de seguretat. Allà a les 7 més o menys està previst que el Papa entri aquí a la Sagrada Família a través de la façana de la Passió, al carrer Sardenya, i ja a partir de les 9:15 serà quan faci aquesta benedicció de la Torre de Jesucrist. La missa, per cert, la podran seguir unes 8.000 persones, 4.000 a l'interior i unes altres 4.000 a l'exterior, precisament aquí al carrer Marina, davant de la façana del Naixement, on hi haurà col·locades unes pantalles.
6: Doncs encara persones que han pogut accedir aquí on ets tu, que encara es poden fer aquesta fotografia inusual amb tan poca gent aquí davant de la façana de la Sagrada Família. Gràcies, Marc. Fins després. Molta expectativa, doncs, per aquest acte a la Sagrada Família. A partir del vespre, abans del migdia, el pontífex visitarà un altre dels símbols espirituals de Catalunya, presidint la pregària del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat amb el Virolai, interpretat, com no, per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones i només s'hi podrà accedir, això sí, amb reserva prèvia. Tot és a punt, també, ja en aquest punt, per la visita del Papa. Per tant, hi connectem en directe. Allà hi tenim a Lluís Sánchez i el Sergi Lladó, que són, insistim, a les portes de Montserrat. Sergi, bon dia de nou.
8: Molt bon dia de nou. Doncs sí, d'aquestes 8.000 persones, moltes d'elles ja estan agafant seient els seients habilitats a la plaça de Santa Maria del monestir de Montserrat. D'altres estan fent cua. Ens diuen que hi ha ara mateix centenars de persones que estan fent cua per accedir als cremalleres que comuniquen amb l'abadia de Montserrat, a l'estació inferior del cremallera, a Monistrol de Montserrat. Molts d'altres estan començant a pujar ja amb l'aeri perquè, com deien els nostres companys de trànsit, les carreteres d'accés a Montserrat aquest matí estan tallades i només hi tindran accés als vehicles autoritzats. Es preveu que el Papa arribi d'aquí a 4 hores, cap als vols de les 12 del migdia, entrarà en Papa Mòbil a aquesta plaça, després a peu saludarà els fidels presents aquí i es traslladarà fins a l'interior de la Basílica, on serà rebut per la comunitat benedictina per participar en aquesta pregària del migdia, escoltar el cant de la Salve i també el Virolai, i després per venerar la imatge de Catalunya, la Moreneta, la patrona del país, la Mare de Déu de Montserrat, un dels moments més esperats. Serà pels vols de la 1 del migdia, quan es preveu que el Papa Lleó XIV surti al balcó que tinga darrere de la façana del monestir per dirigir unes paraules als fidels presents aquí a Montserrat i també per beneir les 8.000 persones que, com deies, Helena, estaran avui aquí a Montserrat i que ja van arribant a comptagotes amb els dos vehicles que ens permeten avui accedir a l'abadia, que són el cremallera i l'aeri de Montserrat. N'estarem pendents al llarg de tot el dia avui a les televisions locals d'aquesta visita del Papa a Montserrat, que es produirà 30 anys després de l'última visita d'un papa aquí al monestir, que va ser Joan Pau II el 1982.
6: Doncs 8.000 persones que estaran aquí a Montserrat, moltes hores encara d'espera i, per sort, el temps d'alguna manera s'està comportant perquè deu fer encara una mica de fresca i això és bo per esperar tant. Gràcies, Sergi. Doncs, precisament, la visita de Lleó XIV a l'abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i a la seva plataforma, la Xarxa Més. Un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Virolai per part de les Escolania o la benedicció papal, com ens explicava ara el Sergi, els fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria. Ja a la tarda també podran seguir de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Com dèiem, milers de persones seran avui a Montserrat per rebre el Papa Lleó XIV i arribaran des d'arreu de la geografia catalana, molts d'ells en autocar. Hores d'ara, per exemple, un dels grups de fidels es prepara per sortir des de Sant Cugat del Vallès. I anem tot seguit en directe amb en Lluís Llebot i l'Eva Garrido. Bon dia, Eva. Molta emoció, imagino, entre les persones que seran avui a Montserrat, eh?
9: Doncs sí, molt bon dia. Molta emoció. Comença a arribar aquí la gent perquè els han convocat a les 8:10, perquè a les 8:30 pujaran els autocars i enfilaran cap a Montserrat aquestes 250 persones de la parròquia de Sant Pere d'Octavià. I els esperen aquí emocionades i també acabant d'organitzar els autocars la Conxita i la Mireia. Les tenim per aquí. Mireia, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
9: Conxita, molt bon dia.
11: Bon dia.
9: Estàveu aquí organitzant i jo, Mireia, voldria preguntar-te per què és important estar avui amb el Papa a Montserrat.
10: Mira, és una experiència única i pels creients practicants, els cristians practicants, poder resar el rosari a prop del Sant Pare és una cosa única. Penseu que el Papa Lleó XIII va fer patrona de Catalunya la Mare de Déu de Montserrat i ara el Papa Lleó XIV ve a resar els seus peus, a escoltar l'escolania. O sigui, seran coses molt lligades a la cultura nostra i molt íntimes pels nosaltres, pels cristians.
9: Vas anar ja a la vella de l'Estadi Olímpic?
10: Mira, jo no hi vaig poder hi anar, la vaig viure per televisió, que gràcies a Déu ens ho van fer espectacular. Sí, exacte.
9: Qui s'hi va anar a la vella és la Conxita. Conxita, sí. Com ho vas passar ahir?
11: Molt bé, la veritat és que va estar molt ben preparat, es va fer molt alegre, molt amè, la gent amb els seus càntics, les persones que van interpretar dues cançons, tothom, va ser una comunitat, una comunió de tots, molt ferma i molt alegre, va estar molt bé.
9: I ara veiem que la gent està començant a arribar i jo voldria també saber, Conxita, perquè és important que la parròquia de Sant Pere d'Octavià, que Sant Cugat estigui present a l'abadia de Montserrat.
11: Bé, doncs perquè som una comunitat, no som individus sols, que tenim una fe i anem, perquè la fe s'ha de practicar en comunitat, en conjunt. La fe d'un sol no va enlloc i s'ha de compartir. I aleshores és una parròquia que té un creixement i fa unes activitats que això encara fa que ens unim més de totes les edats, de tot arreu, de totes les poblacions, perquè aquí a Sant Cugat ja saps que som pluricultural, amb molta gent de molts països, i aleshores aquesta és la importància de que tots estem units, que no anem sols, que caminem tots plegats amb il·lusió i amb ganes.
9: Ara que parles d'aquest creixement, Conxita, tu esperaves aquest poder de convocatòria?
11: Sí, i tant. Sí, perquè ja portem 3-4 anys, doncs, que va creixent, que la cosa s'anima una a l'altra, perquè és el que fa el moure't, la fe, l'esperit que portem a dins.
9: I molts joves, no?
11: Molts, clar que sí. Home, és el que les famílies intentem transmetre als nostres fills. Doncs els fills ho han de rebre amb alegria i vinga, i puc fomentar-ho.
9: Doncs Conxita, Mireia, només em queda desitjar-vos a vosaltres i a tots els fidels que passeu un molt bon dia. Jo crec que el temps us acompanyarà i que pugueu estar ben a prop del Sant Pare.
11: Perfecte, gràcies.
9: Nosaltres els deixem que vagin pujant els autocars, que ja ens han dit que tenen pressa i que ja van tard, així que enfilin cap a Montserrat, que estiguin ben a prop del Sant Pare.
12: Molt bé, Eva, i que tinguin sobretot un molt bon viatge. Gràcies per aquesta fotografia, que vagi molt bé. Abans de Montserrat, el Papa Lleó XIV visitarà aquest matí la presó de Brians en el primer acte del seu segon dia a Barcelona. És també el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. A les portes d'aquest centre penitenciari hi tenim un altre equip de la xarxa, amb en Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Molta expectació, imagino, aquí a les portes de la presó, i també molta seguretat, no?
13: Bon dia, Helena. Sí, perquè entre l'abadia de Montserrat a partir d'aquest migdia i la Sagrada Família aquesta tarda, dos dels elements religiosos, espirituals, culturals, patrimonials més importants de Catalunya, Lleó XIV... La seva visita a Barcelona i Catalunya, a aquesta presó, Brians 1, és el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. L'arribada del Papa a Sant Esteve de Rovires, aquí, a Brians 1, s'espera per poc abans de les 11 del matí. Unes 80 persones esperaran el Papa, són interns i internes que habitualment acudeixen a les misses que s'organitzen aquí, a Brians 1, però també a Brians 2. I l'acte començarà a càrrec dels interns, que faran un cant de benvinguda en castellà. Es tracta d'Ayúdame a caminar, tot i que després també interpretaran una segona peça interpretada en català. I després arribarà el testimoni que dues internes, la Josefina i la Montserrat, faran arribar al Papa. Són dues de les recluses que podran parlar directament amb el pontífex i que podran fer arribar al Papa el seu relat de vida, la seva crònica personal i també vital. final. Després d'aquesta conversa entre el papa i les dues recluses, hi haurà una tercera interpretació musical, serà el Virolai, amb el qual ja es posarà punt i final, acabarà, serà la cloenda de la visita del papa aquí a Brianzú i després continuarà el seu programa de visita a Montserrat. S'espera també que siguin el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el president català, Salvador Illa, els encarregats de rebre el papa aquí, a les portes de la presó Brianzú, a Sant Esteve de Rovires, al Baix Llobregat, poc abans de les 11 del matí.
12: Gràcies, Anna. Doncs serà interessant saber el contingut d'aquesta conversa que mantindrà el papa Lleó XIV amb aquests reclusos i esperem que després, tard o d'hora, ens ho puguis acabar explicant. Gràcies. Això passarà avui, però l'acte més multitudinari de la visita del papa a Catalunya va aplegar ahir unes 40.000 persones a l'estadi olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV va reivindicar que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la pregària, el pontífex també va alçar la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ens ho repassa tot plegat l'Arnau Olmos.
14: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi amb papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar. Des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que van airar avui a la Sagrada Família, el Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
15: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desemboquen lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vez más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avançades.
14: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalma la cançó Em dones força.
12: Però el primer dia de l'estada de Lleó XIV a Catalunya arrencava amb una visita a la catedral de Barcelona, on es va reunir amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella i també amb voluntaris de la visita papal.

0: amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
1: A fora, centenars de persones s'aplegaven a la plaça de la catedral esperant la primera aparició pública del pontífex. Alguns hi eren des de primera hora del matí i van haver d'aguantar un sol de justícia per veure la seva aparició. Els fidels el van rebre amb grans ovacions, algunes corredisses i, sobretot, amb molts mòbils a l'aire per gravar el moment en què el Sant Pare sortia a saludar. Abans d'entrar a la catedral, es va aturar a la plaça. També, en sortir, va comparèixer dues vegades més i, en acabat, va tornar a aparèixer al balcó del Palau Episcopal. Però no tot han estat mostres d'entusiasme per aquesta visita. Coincidint amb els actes oficials, diverses organitzacions laiques s'han manifestat per expressar el seu rebuig a un viatge que consideren impropi en un estat aconfessional. Els convocants critiquen especialment la despesa pública associada a aquesta visita. Asseguren que les administracions aportaran prop de 5 milions d'euros d'un cost total estimat de 25 milions. Sota el lema "Jo no t'espero", els manifestants han denunciat que aquest recursos s'haurien de destinar a serveis socials i a necessitats considerades prioritàries per a la ciutadania. Però l'arribada del Papa Lleó XIV ha coincidit amb una nova jornada de vaga de docents, amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena adreçats al Papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de, com a mínim, el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per a la visita del Papa. Avui també us expliquem que Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària. I Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant, això sí, retards generalitzats superiors a la mitja hora quan ha anat tornant progressivament el servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció de manteniment i n'està esbrinant les causes. Vuit minuts i arribarem a 8:45 del matí. Al Barça ha marcat territori. S'ha adjudicat una contundent victòria contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de l'ACB. Ha sumat el primer dels 3 punts que necessita per ser a la final, amb una victòria al Palau per 100-67. Els blaugranes van dominar des de l'inici i al descans ja tenien un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel, en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. En futbol sala, el Barça jugarà la final pel títol de Lliga després de superar l'Inter Movistar per 5-6 a la pròrroga. 2 gols de Pitu, un hat-trick d'Eric Martel i una diana de Touré van donar la victòria a l'equip i el bitllet per a la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. Un dels golejadors, Martel, destaca la importància de tornar a la màxima competició continental.
2: Se ha puesto de cara al principio para nosotros con el 2-0, luego en la segunda parte nos ha metido los 2 goles, nos han hecho daño y luego se ha puesto por delante, pero como tú dices, el equipo sigue, lucha, sabe lo que quiere y al final hemos conseguido la victoria. Pero sobre todo y por encima de todo está que el equipo está en la final, nos lo merecemos, hemos luchado mucho para estar aquí y volvemos otra vez donde teníamos que estar, que es la Champions.
1: I nou capítol en la mala maror entre el Barça i el Real Madrid. El club blanc, que en les properes hores podria fer oficial l'arribada de Mourinho, ha anunciat una oferta per un dels jugadors pretens.

0: Presos pel Club Blaugrana, Julián Álvarez. Una proposta de 150 milions que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat. Tot plegat després que el president Blaugrana, Rafa Juste, hagi advertit a Florentino Pérez que es veuran els jutjats per les acusacions sobre el cas Negreira.
1: Ens va acusar de que les lligues estaven comprades, que les havien guanyat gràcies als àrbits. I una cosa és tindre gelos, una cosa és tindre el que vulguin, però una altra cosa és tindre ràbia. Ja té embestides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president.
0: La selecció espanyola femenina ha certificat la presència al Mundial del Brasil del 2027 amb una golejada sobre Islàndia per 1-6, amb gran protagonisme blaugrana. Vicky López va fer un doplet i també van marcar Salma Parayuelo, Clàudia Pina i Aina Bonmatí. I Aitana, bon matí. I Pablo Alfaro s'ha acomiadat del Nàstic sense retrets i donant les gràcies. Després d'haver assolit la permanència a la Primera Federació, el tècnic marxa amb l'orgull d'haver aconseguit l'objectiu marcat. Més dades des de TAC 12 amb Sergi Amat.
2: Va reunir-se amb el director esportiu Tomeu Nadal, que té dret a escollir un altre camí.
3: Yo creo que nadie, dentro del Nàstic, nadie desea el mal del Nàstic. Por lo tanto, son decisiones que se toman. A las malas es cuando las personas nos vemos de verdad, ¿no? Y ahí es cuando han demostrado que son de otra categoría.
2: Fàbregas ha sigut l'última a demanar el micro i dedicar-li unes paraules.
4: Ha sido un auténtico placer haber compartido contigo este breve plazo de tiempo en el cual solo tenemos pues palabras de agradecimiento. Has conseguido el objetivo por el cual fuiste contratado.
2: Precaució del Faro quan li proposem que enviï algun consell al seu successor.
3: Que dignifique este banquillo, que tendrá una grandísima oportunidad, que es un club histórico, que en esta categoría está entre los top, más allá de que este año es verdad que se han pasado apuro y angustias de los que no están acostumbrados.
2: Al to, al tracte proper i sobretot no caure al pou de la segona federació, suficient per tancar bé la seva etapa.
0: La dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles En dansa i Cultura en família. L'Andansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona per acostar al públic la natura i la història. El Cultura en família també durà espectacles a diferents espais de la ciutat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
1: Salut Activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no?, o fer exercici. Nosaltres, com a fisioterapeutes, el que recomanem més és fer un petit treball de força, que això ens ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser assentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors, també, per exemple, amb braços, assentats a la cadira, agafem unes peses de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estant quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí, també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el punt àlgid d'aquest dimecres en la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts, com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà també la presó de Brians 1 en una iniciativa inèdita fins ara a l'Estat per part d'un pontífex. Posteriorment, es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona. Una de les entitats, precisament, que es reunirà amb Lleó XIV és la Fundació Obra d'Integració Social Ovinso. Parlarem tot seguit de la importància d'aquesta rebuda amb el seu subdirector, amb en Xavier Agramunt. Abans, al llarg d'aquest informatiu, establirem diferents punts de connexió amb l'agenda de Lleó XIV. Tornarem a Brians 1, a les portes de la Sagrada Família, i també serem al monestir de Montserrat per veure com van els preparatius. Recordeu que l'acte a l'abadia el podreu seguir en directe a partir de 12:15 en un programa especial a les televisions locals i també a la xarxa Més. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació de Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa el seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg a espera de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i no preveuen noves aturades aquest curs. Dels esports, contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles en dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. I s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Dia central aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui de Lleó 14 inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Un esdeveniment que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en papamòbil per la ciutat. Allà, preparats, ja hi tenim els companys Marc Núñez i Marc Pijuan. Bon dia. Quin és l'ambient a aquesta hora als voltants del temple? Marc.
2: Bon dia, Helena. Doncs la cosa va escalfant-se, va agafant color, i és que és veritat que cada vegada més doncs gent que curiosos s'apropen aquí a la Sagrada Família. Molta gent també ens pregunta per on passarà el Papa, si es podrà veure o no. Doncs bé, ara mateix estem aquí als peus de la Sagrada Família i darrere nostra, per exemple, hi tenim una pantalla. Des d'aquesta pantalla es podran veure el que està passant dins d'aquesta Sagrada Família. També hi ha un seguit de cadires. De fet, n'hi ha un munt de cadires que també serviran perquè els assistents que vinguin aquí a fora a la Sagrada Família puguin veure la missa que s'hi celebrarà a l'interior. Serà, això sí, a partir de les 7 de la tarda. Una missa que anirà seguida, com bé deies, d'aquesta posterior benedicció de la Torre de Jesucrist, que s'espera per a partir de 9:45 del vespre. Abans, però, com bé deies, aquest recorregut pel carrer Rosselló, que començarà a l'encreuament en Passeig de Gràcia amb Rosselló, i anirà fins al carrer Sardenya, on el Papa deixarà aquest papamòbil i accedirà a dins de la Sagrada Família mitjançant la façana de la Passió. Això serà cap al vol de les 7, quan el Papa accedeixi a dins d'aquesta Sagrada Família i comenci allà la missa. 8.000 persones s'espera que facin acte de presència en aquesta missa, 4.000 a l'interior i, com bé dèiem, també 4.000 a l'exterior. Tot plegat finalitzarà, com dèiem, al vol de 9:45 amb l'encesa, amb la il·luminació de la Torre de Jesucrist.
1: Una cerimònia lluïda i segur que serà espectacular. Gràcies, Marc, per aquesta fotografia. Que vagi molt bé. Molta expectativa, doncs, per aquest acte a la Sagrada Família. A partir del vespre, abans, al migdia, el pontífex visitarà un altre dels símbols espirituals de Catalunya, que presidirà, per tant, la pregària del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat, amb el Virolai, interpretat per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones allà també, i només s'hi podrà accedir, això sí, amb reserva prèvia. Tot és a punt, ja, en aquest punt, per la visita del Papa, també. Per tant, hi connectem en directe amb el Lluís Sánchez i en Sergi Sergi Lladó, que continueu aquí, a les portes de Montserrat. Sergi, bon dia.
3: Molt bon dia de nou. Doncs sí, continuem a Montserrat, on ara mateix hi comencen a caure quatre gotes i continua aquest dia gris, que esperem que doncs marxin tots aquests núvols que hi ha damunt del monestir. Serà d'aquí a unes 4 hores, menys de 4 hores, quan a 11:45 del migdia està previst que el Papa Lleó XIV arribi a l'abadia de Montserrat. Ho farà amb papamòbil, traslladant-se fins a aquesta plaça de Santa Maria, on ja s'hi van aplegant centenars de pelegrins que tindran la sort avui de gaudir d'aquest dia històric. Un cop arribi aquí, el Papa Lleó XIV s'aturarà i a peu saludarà alguns d'aquests peregrins fins a entrar a la Basílica de Santa Maria, on l'esperarà la comunitat benedictina de Montserrat. Serà rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gasc, i allà podrà viure la pregària, també el cant de la Salve i el Virolai. Un dels moments més emotius i esperat que s'espera d'aquesta jornada matinal a Montserrat serà el moment en què el Papa de Roma, el pontífex, veneri la imatge de la Moreneta, la Mare de Déu de Montserrat. Després està previst que surti al balcó per dirigir-se als fidels i beneir-los. Està previst també a la visita de Lleó XIV a Montserrat que dini amb la comunitat benedictina de Montserrat i després ja marxi cap a Barcelona. Així doncs, tot preparat a l'abadia de Montserrat per rebre una visita molt esperada. Feia més de 30 anys que un pontífex no visitava l'abadia de Montserrat.
1: Doncs ho vèiem mentre ens ho explicava Sergi. Moltes d'aquestes persones, molts d'aquests fidels que ja són aquí asseguts a la plaça esperant l'arribada de el Sant Pare. Gràcies, Sergi, també per aquesta fotografia des de Montserrat. Doncs, precisament, la visita de Lleó 14 a l'abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i a la seva plataforma, a la xarxa Més, un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Virolai per part de l'Escolania o la benedicció papal a la qual fèiem referència ara als fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria. Ja a la tarda també podran seguir de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Abans, el papa Lleó XIV visita aquest matí la presó de Brians en el primer acte del seu segon dia a Barcelona. És també el primer cop, la primera vegada, que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. A les portes d'aquest centre penitenciari també hi tenim un equip de la xarxa, el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Molt bon dia, Anna. Què ens expliques de nou des del centre penitenciari Brians 1?
4: Bon dia, Helena. Entre la visita a l'abadia de Montserrat aquest migdia i aquesta tarda a la Sagrada Família, dos dels elements espirituals i patrimonials més importants de Catalunya, Lleó XIV ha volgut incloure en el seu programa de visita a Catalunya i Barcelona aquesta presó, Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires. Una visita que sobrepassa el caràcter institucional per convertir-se també en una visita de clar caràcter pastoral, perquè hi haurà dos recluses, dues dones, que podran parlar directament amb el pontífex. Són la Josefina i la Montserrat, que faran arribar al papa el seu relat de vida, la seva crònica i història personal. L'arribada del papa aquí, a Brians 1, a Sant Esteve de Sesrovires, al Baix Llobregat, s'espera per poc abans de les 11 del matí. Serà una visita molt singular perquè els interns s'han encarregat de fer i fabricar tota l'ornamentació que acompanyarà la visita del papa. Ens referim, Helena, a l'ornamentació floral, també els murals de benvinguda i la música, a més, tindrà un element molt important en aquesta visita, ja que seran els mateixos interns els encarregats d'interpretar el cant de benvinguda. Ho faran en castellà, però després seguiran dues peces en català. Així que, Helena, estem a l'espera de l'arribada del papa. Insistim, el programa estableix que ell arribarà aquí, a la presó Brians 1, cap a les 11 del matí, una mica abans de les 11 del matí. El conseller de Justícia, Ramon Espalader, ja ha arribat a la presó i seran el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el president català, Salvador Illa, els encarregats de donar la benvinguda aquí al papa, al qual esperaran unes 80 persones, la majoria són interns i internes, que habitualment acudeixen a les misses, que es fan aquí a Brians 1, però també a Brians 2. I molt pendents també d'aquesta conversa que el Lleó 14 mantindrà amb dues de les recluses, amb dues de les dones.
1: Una visita que no serà massa llarga, d'uns 20-25 minuts, ens deies, però que segur que també serà recordada per sempre per aquestes persones que la viuran en directe. Gràcies, Anna, també per el teu testimoni des de Can Brians. Aquesta tarda, 16:45, el papa Lleó XIV farà també una de les trobades més significatives de la seva agenda a Barcelona. Un espai de diàleg amb entitats que treballen amb els col·lectius més invisibilitzats del país. Una de les convidades és Ovinso, obra d'integració social, amb més de 50 anys d'experiència treballant contra l'exclusió social. Acompanya joves i adults atrapats en addiccions, salut mental fràgil i trajectòries de vida molt dures. Treballen des del vincle, des de la convivència i des d'una idea molt simple però molt exigent, donar oportunitats reals a persones que sovint no en tenen cap. A aquesta hora parlem, doncs, amb ells, just abans que es trobin amb el papa, per entendre com afronten aquesta trobada, què esperen que passi i quines oportunitats s'hi poden obrir. Ens acompanya Xavier Agramunt, sots director d'Ovinso. Xavier, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres aquest matí, que aneu bastant atrafegats, crec.
5: Bon dia, una mica, sí.
1: Davant l'oportunitat de parlar cara a cara amb el papa, què li explicareu del vostre dia a dia? Quin és el missatge que li voleu transmetre, vaja?
5: Li volem transmetre algú senzill, i és que les vides que tenem són vides que estan molt trencades, molt la gent, les persones que ens arriben molt marcades per situacions complexes de llarga durada, i darrere aquestes persones en moltes ocasions hi ha famílies que també estan cansades, que no entenen el que està passant. La situació actual en el món de les addiccions és que ha irromput amb una força molta força la patologia dual, és a dir, la combinació de les addiccions amb trastorns de diferents tipus de salut mental, i això ha fet que en les entitats que ens hi dediquem ens haguem de transformar constantment, haguem de buscar nous camins per mirar d'arreglar aquestes vides, no? Mirar de tornar-les a això, a construir futurs.
1: Xavier, què pot significar en termes pràctics que el Papa posi el focus en entitats com la vostra? Pot ajudar, creus, a canviar la mirada institucional o social sobre aquests joves?
5: Per descomptat, és una visita molt important per diferents aspectes. El primer, nosaltres com a entitats, i això suposo que hi estaran d'acord totes les entitats que estaran aquesta tarda a Sant Agustí, és important que no només cridin paraules, sinó que un gest com aquest, és a dir, o les visites d'avui, no? Anar a Brians, venir, trobar-se amb nosaltres, per nosaltres és un recolzament molt fort. Perquè pensa que el dia a dia dels nostres professionals és molt complexa. És molt complexa, i més amb aquesta situació que comento. La patologia dual fa que puguis sortir de les addiccions. Bueno, pots sortir de les addiccions, però el trastorn de salut mental segueix. En molts casos ens trobem en situacions de cronificació que la societat no acaba de comprendre. És a dir, estem parlant de malalts crònics. Ells mateixos no es reconeixen com a tal. I aquest és el gran factor que ens agradaria, des d'una altra veu com el d'avui, poder significar, no? Dir, ha canviat, la situació ha canviat, i és important que la mirada que tenim sobre aquest àmbit també canviï a nivell social.
1: Doncs tant de bo sigui així, Xavier, que vagi molt bé aquesta trobada, i això, enhorabona, perquè com a mínim algú ha posat en vosaltres aquest focus. Gràcies per atendre'ns aquest matí, i que vagi molt, molt bé, de veritat.
5: Moltes gràcies.
1: Més coses. L'acte més multitudinari de la visita del Papa a Catalunya va ser ahir, i va plegar unes 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV va reivindicar que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la pregària, el pontífex també va alçar la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ens ho explica tot plegat l'Arnau Olmos.
6: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi en papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar. Des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que van airar avui a la Sagrada Família, el Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El Papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
7: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desemboquen lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática que tiene raíces antropológicas y culturales. Estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vez más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avanzades.
6: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalmà la cançó Em dones força.

0: 3 minuts per sobre de 3 quarts de 9, Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària i Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats superiors a la mitja hora quan ha anat tornant progressivament el servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció, diuen, de manteniment, i n'estan esbrinant les causes. L'arribada del Papa Lleó XIV ha coincidit amb una nova jornada de vaga de docents, amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena dirigits al Papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de, com a mínim, el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per a la visita del Papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isarn Pardes, de la CGT.
1: Portem un infrafinançament endèmic des de fa molts anys. No hi ha prou, no hi ha prou inversió per l'educació, però en canvi avui ens estem gastant milers i milers d'euros o milions d'euros per rebre a un senyor que no representa uns valors educatius.
2: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica, i que, a més, representa una educació concertada i educació privada, la qual nosaltres rebutgem de front.
0: Deu minuts per arribar a les 9. És moment per la crònica esportiva. Cristina Álvarez, ben tornada.
3: Ben rebuda.
0: Contundent victòria del Barça en l'estrena a les semifinals de l'ACB.
3: Sí, va guanyar davant el Tenerife de forma còmoda per 100-67 i suma, doncs, el primer punt dels 3 que necessita per ser a la final. Demà, segon assalt. Els blaugranes buscaran encarrilar l'eliminatòria abans de viatjar cap a la Laguna. Ahir al Palau, els de Xavi Pasqual van dominar des de l'inici i al descans ja tenien un avantatge de 19 punts. Senghelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. El tècnic Xavi Pasqual es mostrava satisfet amb l'actuació de l'equip.
4: Hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
3: L'Igualada ha eliminat el Barça i disputarà la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo. Els de la Noia van imposar-se per 1-2 en el cinquè i definitiu partit de semifinals disputat a Blanes per la impossibilitat de jugar al Palau. Àlex Cardil va obrir el marcador abans del descans i Biel Llanes va ampliar diferències al segon temps. A la barra de falta directa va donar opcions als blaugranes, però l'empat no va arribar i els igualadins van acabar aconseguint un triomf que els permetrà tornar a lluitar pel títol 22 anys després. El jugador i l'entrenador de l'Igualada, Roger Bars i Marc Montaner, en volen més.
5: No sé què dir, o sigui, tinc paraules, crec que el que s'ha vist avui, ha vist una ciutat junta per treballar per un objectiu i, com els he dit abans, que no ens volem quedar aquí, anem a per més i ens queda una eliminatòria més a passar. Molt orgullós de veritat de la feina dels meus companys i també molt orgullós de tota la ciutat d'Igualada.
6: Una alegria immensa de veure aquest pavelló, que és gran, de quasi 2.000 persones d'ambient d'Igualada, 20 i pico d'anys després que no arribem a la final. Jo, que soc d'allà i ho hem amat des de petit, per mi és alegria immensa, però volem més. Per ser honest, crec que avui han estat millor ells, vull dir, les coses com són, i crec que en el global de l'eliminatòria crec que hem sigut merecedors de passar a la final.
3: En futbol sala, el Barça jugarà la final pel títol de Lliga després de superar l'Inter Movistar per 5-6 a la pròrroga. Dos gols de Pito, un hat-trick d'Eric Martel i una diana de Touré van donar la victòria a l'equip i també el bitllet per a la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. Un dels golejadors, Martel, destaca sobretot la importància de tornar a la màxima competició continental.
7: Se ha puesto de cara al principio para nosotros con el 2-0, luego en la segunda parte nos ha metido los dos goles, nos ha hecho daño y luego se ha puesto por delante, pero como tú dices, el equipo sigue, lucha, sabe lo que quiere y al final hemos conseguido la victoria. Pero sobre todo y por encima de todo está que el equipo está en la final, nos lo merecemos, hemos luchado mucho para estar aquí y volvemos otra vez donde teníamos que estar, que es la Champions.
3: I avui arrenca a Malta la Final Four de la Champions de Waterpolo, que es disputa de manera conjunta en les categories femenina i masculina. Avui serà el torn de les semifinals femenines, en presència del Sant Andreu i el Mataró. A les 7, l'equip barceloní començarà la defensa del títol contra el Ferencváros hongarès. Les andreuenques, campiones de Copa aquest curs, arriben a la cita després de perdre la final de la Lliga davant el Mataró. La portera Martina Tarré veu l'equip preparat pel repte.
8: Amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip el Javi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips són 4 equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
3: Doncs demà sabrem si hi ha final catalana. A les 7 aquest Sant Andreu Ferencváros i a les 9 Mataró Olympiacos. Tant de bo demà et pugui explicar que lluitaran pel títol el Sant Andreu i el Mataró.
0: Va, creuem els dits. Vinga. Gràcies, Cristina.
3: Fins demà.
0: Fins demà. La dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles en dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El Festival en Dansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona. Es tracta d'una activitat per a tots els públics en què el senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. Paral·lelament, el Cultura en Família també durà a diferents espais de la ciutat espectacles per a totes les edats, donant protagonisme al circ, l'humor o les experiències immersives. Roy Ellis, Mazzoni, Saperrate, Sibaritas i la Maria encapçalen la 14a edició del Festival Internacional del Terracota Museu de la Bisbal de l'Empordà. Els exteriors del recinte acolliran 4 dimecres de concerts i sopars a la fresca amb un cartell que combina artistes consolidats i noves veus. La Rauxa i Sibaritas seran els encarregats d'inaugurar la festa el 8 de juliol, mentre el colofó final el posarà Roy Ellis i l'Espardenya Criu el dia 29. Doncs abans d'acomiadar-nos, recuperem la informació amb la qual encapçalàvem aquest informatiu. Avui, ja sabeu, és el dia central de la visita del Papa a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família a l'horitzó. Això serà a la tarda, però, per culminar una agenda que també inclou, recordem-ho, la visita a Brianzo aquest mateix matí, en una iniciativa inèdita d'un pontífex en una presó a l'Estat. Lleó 14 també serà aquest migdia a l'abadia de Montserrat, imatges que estem veient ara en directe, on presidirà la pregària del Sant Rosari. Aquest acte multitudinari al monestir el podreu seguir en un programa especial a partir de 11:45 a la vostra televisió local i també a la xarxa Més. Demà us ho explicarem tot i tot aquí, al Notícies en Xarxa. Que passeu un bon dimecres. Adéu-siau.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Punt àlgid avui de la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família a Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del Pontífex i coincideix també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pere té altres també plats forts, com ara la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones i que ja comencen a arribar al lloc. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà també a la presó de Brianzo una mica abans de les 11 del matí i després es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval. Xavier Gramunt, sotsdirector de l'entitat Ovinso, volíem dir Obra d'Integració Social, una de les entitats que participarà en aquesta trobada, ha explicat fa uns minuts a la xarxa quin és el missatge que volen transmetre-li al Papa pel que fa a l'augment de les addiccions.
3: És important que no només cridin paraules, sinó que un gest com aquest per nosaltres és un recolzament molt fort. La patologia dual fa que puguis sortir de les addiccions. Bueno, pot sortir de les addiccions, però el trastorn de salut mental segueix. En molts casos es trobem en situacions de cronificació que la societat no acaba de comprendre. I aquest és el gran factor que ens agradaria, des d'un altaveu com el d'avui, poder significar, no? Dir, ha canviat, la situació ha canviat i és important que la mirada que tenim sobre aquest àmbit també canvi a nivell social.
2: Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir el viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i també l'acollida dels més desvalguts. I pel que fa a les restriccions de mobilitat, des de les 7 del matí estan tallats els accessos a Montserrat. Està tancada la BP-1103 al Bruc, a la Cruïlla amb la BP-1101, la BP també 1103 en direcció Marganell i també la BP-1121 en direcció a Monistrol. A més, també se sumen les limitacions que ja hi havia ahir als entorns dels llocs que visitarà avui el Papa. I 45.000 estudiants s'enfronten avui al segon dia d'exàmens de la selectivitat. Ho faran amb els exàmens d'Història i Filosofia, ara a les 9, a segona entre les optatives, Anàlisi Musical, Dibuix Tècnic, Ciències Generals, Llengua i Cultures Llatines i també Matemàtiques, i de cara a la tarda serà el torn de Biologia, Disseny, Funcionament de l'Empresa, Literatura Catalana, Tecnologia i també Enginyeria. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: Bon dia, el Prat. És dimecres 10 de juny del 2026. Quan passen 6 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. La temporada d'estiu arriba a la ciutat amb dues novetats destacades. D'una banda, el fenomen del vespreig aterrarà el recinte exterior de la Granja de la Ricarda durant tot el mes de juliol. En concret, tots els divendres i dissabtes del mes, de 6 a 12 de la nit. L'Ajuntament ho farà amb el suport del col·lectiu La Gent del Fan, que convertirà aquest espai en una festa de la mà d'artistes locals i també de restauradors de la ciutat. D'altra banda, la segona novetat és que la piscina de Fondo d'en Peixo no tancarà durant tot l'estiu. Aquestes activitats s'incorporen al tradicional calendari estiuenc del Prat, que tornarà a comptar amb jornades festives tant a Sant Pere, a la Cova del Foc, Sant Pollín, l'Orgull o les diferents festes de barri. De seguida en parlem a la nostra tertúlia. Comencem al control tècnic Sergio Villar, a la producció Marquinto, a les xarxes Neusbou i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts a Planeta Prat.
1: Planeta Prat.

0: Vinga, anem amb l'actualitat del dia. Saludem la redactora dels serveis informatius d'aquesta casa, la Rocío Santa Eufèmia. Què tal, Rocío? Bon dia.
1: Molt bon dia, Isa.
0: De què parlem avui?
1: Doncs avui parlarem de les donacions d'òrgans i teixits. Aquest dimarts escoltàvem l'entrevista amb l'Organització Catalana de Transplantaments fent una valoració d'aquest primer semestre de l'any on trobem dades positives pel que fa a aquestes donacions. De fet, ens explicàvem que Catalunya som un referent en aquest sentit, un territori on realment hi ha moltes donacions, és una molt bona notícia perquè ajuden a molta gent, com bé sabeu. I aquest any doncs, començava amb aquesta dada, que havien aquestes donacions pujat lleugerament durant els primers mesos de l'any. Són uns resultats que el que fan doncs, és posar en valor la col·laboració entre entitats i diferents àmbits per fer possible, sobretot millorar la conscienciació de la ciutadania, que no tingui por i que conegui tots els detalls de què implica i què no implica doncs, ser donant d'òrgans i teixits. El director de l'OCAT, d'aquesta Organització Catalana de Transplantaments, Jaume Tort, valorava així els resultats. Ell diu que és positiu, però també prudent.
2: Prudència, perquè no hi ha cap evidència científica que ens digui per què un mes hi ha menys donants que d'altres. I, per tant, doncs, bé, el fet que estiguem una mica per sobre doncs, de l'any passat doncs, és una magnífica notícia. Però no, això no vol dir que al final de l'any doncs, estiguem també amb un increment o que estiguem igual que l'any passat. Això sempre és... ens movem sempre amb aquesta incògnita.
1: A Catalunya, de fet, la majoria dels trasplantaments es fan a partir d'òrgans procedents d'un donant cadàver, però també en algunes circumstàncies es pot obtenir un òrgan a partir d'un donant viu. De fet, el senyor Tort ens explicava precisament en el cas, per exemple, d'un ronyó, doncs, el fet que aquest òrgan hagi passat molt poc temps fora del cos doncs, ajuda precisament a fer una millor acceptació de l'òrgan al cos de la persona que el rep. Com ens podem fer donants? Doncs és realment senzill, només hem de fer les voluntats anticipades en el cap expressant la nostra opinió, sinó també ho podem fer a través de La meva salut, però sí. En aquest cas pel que sembla no té vinculació jurídica, però sí que és cert que almenys tu expresses la teva voluntat per en cas que passi qualsevol cosa, doncs que la teva família pugui tenir en compte. De fet, li van preguntar quin és el motiu més habitual de negar-se a que un familiar sigui donant, i el que ens deia és que bàsicament és un moment supercomplicat per la família i aquest xoc posttraumàtic no els permet ni tan sols decidir coses com aquestes. És una situació complicada que si nosaltres podem encaminar en aquest sentit, doncs també ajudem els nostres familiars en cas de necessitat algun dia.
0: S'ha de parlar molt doncs per expressar la teva voluntat en aquest cas.
1: I tant, començarem parlant d'això, però també estarem ben pendents de les PAU, segon dia de proves d'accés a la universitat. Ja gairebé ho tenen, però avui estem al punt mig d'aquestes proves. Avui ja arriben sabent el que trobaran més o menys, controlant una miqueta almenys l'entorn.
0: Una mica sí.
1: Però avui amb les optatives i també recordem això, Isa, això no ha canviat. Mira que tot ha canviat, jo pensava, des de que la vaig fer jo, què queda encara? Doncs que encara s'ha d'escollir entre història i filosofia.
0: Ah, molt
1: això
0: bé.
1: Es manté. Avui els estudiants s'examinen d'una d'aquestes dues assignatures, així com de la resta
0: filosofia
1: de...
0: Filosofia va ser la meva millor nota, amb molta diferència.
1: Jo vaig escollir història, jo vaig ser de les poques boges que vaig dir...
0: A mi prefereixo, la m'encantava.
1: Prefereixo memoritzar que haver de reflexionar massa en un moment de nervis. Mira. Aquesta va ser la meva conclusió.
0: Molt bé.
1: Doncs avui seran aquestes proves. Recordem que les notes es faran públiques el proper 23 de juny. A partir d'aquí doncs, coneixerem totes les notes de tall de les diferents universitats i també pendents, perquè avui l'Arxiu Municipal organitza en concret aquesta tarda a partir de 6:15 una visita guiada per poder conèixer tot l'arxiu des de dins, totes aquelles parts que normalment no estan obertes al públic. Doncs aquesta tarda tenim una cita amb l'Arxiu Municipal a partir de 6:15 de la tarda.
0: Perfecte, doncs Rocío, gràcies.
1: Que vagi bé. Adéu.

0: Anem amb els esports. Jonathan Marín, què tal?
1: Hola, molt bon dia.
0: De què parlem avui?
1: Doncs avui tenim de moltes coses, perquè avui tenim edició migdia i també edició tarda, per tant, doncs hi ha molt contingut. Pel que fa a l'edició migdia, parlarem d'aquest procés de renovació del Tarlenc, que recordem, després d'aquest descens a segona catalana, doncs el club, com ja ens va explicar el seu coordinador, doncs es troba en un procés de reestructuració, de tornar a l'essència del passat, és a dir, no portar gent de fora, com es va fer doncs, en aquest ascens a primera catalana, i tornar als orígens, és a dir, apostar per la gent de casa, per la gent del Prat. I de moment s'està doncs, veient amb aquestes primeres 8 renovacions, on ja s'ha confirmat que estaran en el primer equip la propera temporada Edgar Gómez, Sergio Campos, Chechi Preciado, Àlex Martos, Àlex Alonso, Ivan Rincón i Adrián Moya. Alguns estaven ja la passada temporada en el primer equip, altres, com per exemple Chechi Preciado, estaven en el B, i per tant torna novament a ser jugadors del primer equip. O sigui que de moment doncs, veiem que és una declaració d'intencions i doncs, segueixen aquesta línia anunciada pel club, que és el retorn a l'essència del Tarlenca. D'això parlarem, però també tindrem com cada dimecres la secció de l'Agustí Farizo, avui una miqueta més enfocada en el Mundial, que començarà demà i per tant... Doncs,
0: demà, eh?
1: Sí, sí. Demà ja arriben 100 partits, o 100 i pico, en fi.
0: Quina bogeria.
1: Sí, sí, un Mundial, bueno, de moment el Mundial amb més partits. Parlarem de la nova normativa, hi ha moltes noves normes que es posaran en prova en el Mundial i que doncs, veiem doncs, la seva... com casen i tal, doncs, potser s'aplicarien després en les lligues domèstiques.
0: En el que significa la competició més important, no?
1: Sí, que sigui una...
0: test, sí, la prova test. En la competició més important
1: sí,
0: que passa cada 4 anys.
1: És curiós, és curiós. Sí, sí, no, tota la raó, sí.
0: Però,
1: sí.
0: Bueno, endavant.
1: Hi haurà moltes normes, tema de bars, es revisaran els corres que no siguin, tema del temps, això que s'anomena l'antifútbol, no? La picaresca, els jugadors no poden trigar 10 segons, més de 10 segons en ser substituïts, tema de serveis de porteria, no es pot trigar més de 5 segons, 8 segons si és en possessió pel porter, és a dir, l'atura, i després doncs, en queda el típic, no? Que ara em tiro al terra, ara em fa mal,
0: sí, sí.
1: Tot això, en fi, bueno, hi ha moltes coses, avui les repassarem amb el nostre àrbitre de referència, Agustí Farizo, també parlarem de la polèmica, que no sé si l'has llegit en la premsa, Isa, que és el tema de l'àrbitre de Somàlia,
0: Omar
1: Artan,
0: sí.
1: És el millor àrbitre, o es considera un dels millors àrbitres d'Àfrica, i l'han denegat la seva, doncs la seva visita als Estats Units. No ha pogut accedir al país i, per tant, es perdrà, al final, el millor àrbitre d'Àfrica.
0: Sí, la política migratòria de Donald Trump veiem que afecta a tothom, que també és el Mundial.
1: El motiu és que doncs, hi ha suposadament doncs, una certa vinculació amb persones que tenen lligams amb organitzacions terroristes. Però bueno...
0: això no s'ha demostrat.
1: Ni s'ha demostrat ni res i doncs, l'han tingut en un interrogatori, no sé si eren 11 hores, i l'havien retornat a Turquia, en fi. Un espectacle que, bueno, ni ens sorprèn una mica també.
0: No, la veritat.
1: Una mica la deriva dels Estats Units, o sigui que, bueno, això també doncs, ho comentarem. I a la tarda doncs, tindrem l'entrevista amb Estrella Damm per aquesta cursa, els 150 anys, ens visitaran des de l'empresa per doncs, bueno, xerrar una mica de com serà el recorregut, també una miqueta també el postcursa, recordem que comença a 8:45, és a dir, ja tirant cap a la nit, encara que serà de dia i segurament sí. Crec que acabarà la cursa de dia, perquè cap a 9:45 encara hi ha sol.
0: Encara es veu, encara es veu.
1: Parlarem de la cursa i de la postcursa, perquè recordem que també el Fer García serà la persona que posarà veu a la festa, que es farà després a la granja de la Ricarda, on hi haurà botifarrada, en fi, molt ambient. Bueno, parlarem d'aquesta jornada festiva, d'aquest dissabte, recordem, des de 9:45 del vespre. Les inscripcions estan exaurides, però l'entrada a la postfesta, o sigui, a la postcursa, a la festa, és oberta, o sigui que tothom qui vulgui pot apropar, pot gaudir d'aquest espectacle que muntaran els d'Estrella Damm.
0: I l'Alfred estava molt il·lusionat la setmana passada quan vam parlar amb ell de poder tornar al Prat, de poder tornar en un concert gratuït després d'aquell multitudinari que va fer amb 13.000 persones a Renfe, després de l'onada d'OT, i ara venint amb el seu projecte molt consolidat i que això té moltes ganes de veure tothom del Prat allà.
1: I que era avui, no? Quan
0: li canta... Ai, va cantar,
1: ah, va Santa i el Papa.
0: Sí, quina setmana, de la festa.
1: Sí, atapaïda aquesta setmana per l'Alfred. Sí, però bueno, mira, després del Papa, doncs tothom qui vulgui també el podrà escoltar aquest dissabte.
0: El podreu veure aquí, més a prop. Jonathan, gràcies.
1: I tancarem amb Fanzine, amb els amics de Fanzine, com sempre, tots els dimecres, amb un nou episodi.
0: Que vagi molt bé.
1: A vosaltres, adeu.
0: Adeu.

0: Planeta Prat, l'òrbita pota blava.
1: Moment per conèixer l'actualitat meteorològica, com sempre de la mà de Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
2: Bon dia, un temps variable aquest dimecres i, de fet, amb força núvols matinals que de mica en mica s'aniran obrint al llarg d'aquest migdia i aquesta tarda. Per tant, moltes més clarianes la segona meitat del dia. La pluja d'aquest matí continuarà caient d'una forma intermitent, isolada, dispersa, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona i també algunes de la costa de Tarragona, bàsicament del Camp de Tarragona. Ja diem que aquests núvols s'aniran esmicolant amb el pas de les hores, aquesta tarda només amb algun ruixadet al Pirineu més gironí, i la temperatura que ha de ser confortable, ha de ser càlida, però no pas molt calorosa. Com a molt arribarem a fregar els 30 graus a les comarques de la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies. Avui hi ha moltes afectacions per la visita del Papa a diferents línies d'autobús, sobretot les que passen, evidentment, per la Sagrada Família. I també hem de dir que hi ha algunes línies de metro afectades, sobretot la L2, la L5 i la L4, on els combois no efectuen parada ni a Sagrada Família durant tot el dia. I també, doncs, hi ha d'altres afectacions, com l'estació de Verdaguer, que durant el moment de més afluència només serà de sortida i no es podrà accedir a la L4 del metro. Com dèiem, un reguitzell de línies afectades d'autobús, que és millor que consulteu a les xarxes de T-Mobilitat. Anem a veure com estan les

0: massa normalitat. Pel que dèiem d'aquestes incidències, hem de destacar que hi ha hagut un accident entre dos camions a la AP7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda, que en sentit a Tarragona es tallava un carril de circulació i hi ha unes 2,5 km de retencions. Per altra banda, tenim també unes obres al nus de la Trinitat, que a la B20 doncs, deixa 1,5 km de cues a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i que deixa algunes afectacions de manera puntual a la B10 també de retruc en sentit nord cap al nus de la Trinitat. Com dèiem, pel que fa al Llobregat, a hores d'ara força fluidesa, podríem destacar algunes vies amb petits trams de manera puntual amb algunes retencions, com per exemple la A2 a l'altura de Cornellà, que deixa 1,5 km de lentitud en direcció Barcelona. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Bon dia, que vagi molt bé. Doncs, com sempre, aquesta actualització des del RAC, i anem a explicar-vos el perquè d'aquestes afectacions i doncs, el que ha donat de sí de moment el primer dia, la primera jornada de la visita del Papa. Marquinto, què tal? Com estàs?
2: Molt bon dia, Isa. Doncs molt bé. Avui dimecres les portades segueixen doncs, gairebé a pàgina sencera, sí, amb aquesta visita del Papa. Recordem, ara ja el tenim aquí, ja és a Catalunya, i doncs, els diaris catalans se'n fan encara més ressò ja des de que va arribar a l'Estat, però encara se'n fan més. I doncs el titular del diari ara és que el Papa reivindica un país divers, acollidor per a tothom. El pontífex reuneix 40.000 fidels a Montjuïc i s'hi adreça en català i en castellà a parts iguals. Així que sembla ser que aquesta pressió ha sorgit una mica efecte, sí, com a mínim, de moment, en el que ha hagut a Montjuïc. Lleó 14 alerta sobre la violència contra les dones, els problemes de salut mental i l'individualisme. La fotografia es veu el Papa a la catedral de Barcelona, la visita que va tenir al matí, saludant a tots els voluntaris que han participat doncs, d'aquesta arribada de Lleó 14 aquí a Catalunya. I en altres temes de caire més internacional, Donald Trump acusa l'Iran d'abatre un helicòpter nord-americà a Hormuz i avisa que respondrà. I també doncs, hi ha un parell de destacats, preguntes sobre els immigrants a la selectivitat, la prova de geografia de les Pau aborda l'impacte de la immigració, i Espanya lidera el decomís de droga a Europa. Està al capdavant de la confiscació de cocaïna i de plantes de cànnabis.
1: El periòdico. El Papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. El pontífex apela a combatre la violència masclista i a tractar el mal invisible de la salut mental. Illa agraeix a Prevost la sensibilitat cap a Catalunya en una audiència privada. Ja sabem que doncs, una cosa són els actes públics i l'altra aquestes reunions que també mantenen diferents polítics, en aquest cas el president de la Generalitat. A part d'això, destaca les 40.000 persones que van participar a la vigília d'oració a l'Estadi Olímpic, on participava Alfred García, uh-huh, i doncs, també ens ho va explicar la setmana passada en aquesta entrevista que li vam poder fer. D'altres temes que destaca el periòdico, Rodalies i Adif emprendran accions legals contra Siemens pels talls d'ahir. Recordem que és l'empresa que ha de garantir que doncs, a nivell informàtic aquest centre de control funcioni, i ahir de nou doncs, no va passar, i això suposa i provoca que totes les línies s'aturin de cop.
2: I més un dia
1: com aquest.
2: Per tant,
1: és el caos majúscul, mm-hmm, i en un dia com el d'ahir inicia-se l'activitat, vagada mestres i visita al Papa. Per tant, sembla que això és el més normal, no? Que aquestes empreses que han contractat una altra empresa doncs li reclamin explicacions per totes les afectacions als i les usuàries.
2: I acabem amb La Vanguardia, notícia gairebé pàgina sencera del Papa, també aquí amb una fotografia amb la Moreneta a l'Estadi Olímpic, i altres destacats, l'assassinat d'una nena d'11 anys commociona França, alarma a Belfast també per l'intent de decapitació d'un home, així que doncs, s'han d'anar amb una mica de compte. I altres destacats també, un és sobre la vaga de mestres, punxa l'última vaga de docents del curs a Catalunya, amb un 12% de seguiment. I també, altre tipus de protestes, creix el malestar a les Balears pel turista massiu. Tard creix aquest malestar, perquè deuen estar-ho passant tela, eh?
1: Sí, es passa malament aquí a Barcelona, i s'està notant l'augment del turisme al Prat. Imagina't com ha de ser.
2: Barcelona és dramàtic, també.
1: Barcelona és increïble. Doncs, Marc, anem a explicar-vos què hem preparat al Planeta Prat d'aquest dimecres.
3: Planeta Prat.

0: Vinga, doncs ara m'explica què hem preparat aquest dimecres, Marc.
1: Bon dia, Isa. Torna al Quinto Milenio.
0: Bon dia,
1: de
0: nou.
1: Sí.
0: Hem de dir bon dia a tothom. Jo, és mira, des que m'aixeco fins que arribo aquí, ja he dit bon dia 5 vegades o així. Només han recorregut per venir fins aquí.
1: I a dins de la ràdio, a mi, 3 o 4.
0: A dins de la ràdio, cada cop que entreu una persona aquí,
1: a mi,
0: doncs, també, bon dia.
1: I els d'ara, bon dia. Tres vegades.
0: És veritat, cada cop, clar, us saludo fora i després us saludo en directe, perquè la gent vegi que ens saludem,
1: sí,
0: saps?
1: Sí, que ens portem tots aquí molt.
0: Clar, llavors, ens saludem aquí, ens saludem fora.
1: Clar, perquè seria estrany no saludar-nos a l'arribar i esperar saludar-nos aquí dins. No?
0: Imagines que ens guardem el bon dia? No, seria heu de dir bon dia, que és una expressió maquíssima. Sí. Mira, el papa ahir va dir bon dia i bona hora.
1: Sí.
0: Només arriba.
1: És que... Com ho hem aconseguit que el papa parli català?
0: Estàs content, eh?
1: Vinga, va, comencem sí. El programa d'avui fent tertúlia amb el Servei de Rehabilitació Comunitària. Avui parlarem, doncs, d'això, del papa
0: sí.
1: Lleó XIV, d'aquesta visita...
0: El monotema és una mica sí, el de la setmana.
1: Però és molt més monotema que quan passen temes importants.
0: Sí.
1: Que, o sigui, tothom fa programació especial i sembla que si no ho fas estàs desconnectat de la vida.
0: Això ens ho haurem de fer mirar.
1: I després veies com anava el papa arribant per aquí pels carrers i no tenia tant seguiment aquí a Catalunya com si a d'altres llocs. O sigui que, bé, parlarem del papa, parlarem de la seva visita a Espanya, també de la seva visita aquí a Catalunya, de com està anant, de també el tema de la llengua, de si són fans o no del papa, si potser creuen que no hi ha per tant. Bé, això un tema.
0: Molt bé.
1: Tema autobusos, ja ho hem anat comentant aquests darrers dies, hi ha canvis en les línies, augmenten línies, tornen línies que havien desaparegut, hi ha canvi de recorregut en d'altres, bé, molt bé també. I el tema dels vesprejos, que comencen d'aquí res ja, aquests vesprejos...
0: Bueno, de fet, el primer no serà vesprej, però serà el concert dels 150
1: sí.
0: anys de l'Estrella
1: d'Am. Que ja hi ha al mateix lloc. El que no sé en el meu cap com estarà, on estarà l'escenari...
0: No ho sé,
1: tot,
0: però tu com a enviat especial
1: sí.
0: del Planeta
1: sí,
0: Prat
1: sí, sí.
0: en aquest concert, ens ho explicaràs.
1: Sí. De fet, vols que pugi a l'escenari a...
0: Fes el que
1: a fer algun,
0: consideris.
1: Alguna
0: sí.
1: trivi, alguna tornada amb l'Alfred.
0: Demana-li, a veure
1: jo
0: si...
1: Jo sé... Em sé algunes de les cançons.
0: Les cançons d'aquest disc són increïbles.
1: Puc pujar.
0: Són boníssimes.
1: Si ell vol, puc pujar. Aquí ho...
0: Molt bé.
1: Intentarem veure l'Alfredo abans de, del
0: intentarem
1: concert.
0: Intentarem veure l'Alfredo.
1: I li comentem. Vale,
0: és
1: va.
0: Que l'Alfredo ha estat al concert també del papa.
1: Sí, no,
0: llavors,
1: clar. És
0: clar,
1: que...
0: té molt a explicar-nos.
1: Sí, és fort.
0: Ara sí el podem convidar.
1: La vinculació del papa amb el Prat està sent... no ens l'esperàvem ningú.
0: Exacte.
1: I bé, vesprejos, la piscina que obre també a l'estiu descoberta per tal que la gent pugui anar. Veurem si...
0: A mi em sembla una molt bona opció. Sí. És una cosa que no m'havia plantejat mai vivint aquí al Prat des de fa molts anys, ja.
1: Jo és que de petit hi anava molt...
0: Clar, però ara ja fa anys que no hi vas.
1: No, fa molts anys, però
0: per què?
1: Per què? Perquè no.
0: Perquè l'has oblidat.
1: No pagaré diners per anar.
0: Home, doncs sí,
1: la
0: com a tot.
1: La platja és gratis.
0: Sí, però no és el mateix.
1: No, no és el mateix perquè...
0: Però és
1: no,
0: que la piscina m'agrada
1: perquè
0: molt.
1: No té sorra, és molt agradable.
0: La piscina
1: no haver,
0: m'agrada
1: no
0: molt,
1: de,
0: és molt neta.
1: No haver de netejar-te la sorra, però bé.
0: És molt neta la piscina.
1: Més temes, va, parlem del club d'escriptura que ja està en marxa al Ribera Baixa. Ja hi ha uns dies que ha hagut, doncs, de fet, abans d'ahir vam tenir nova sessió d'aquest club d'escriptura i en parlarem tant amb el centre cívic com amb les seves protagonistes per tal que ens diguin com és això de participar d'un club d'escriptura. Jo no m'hi veuria capaç ara mateix, però potser ens donen eines.
0: T'ho has escrit alguna vegada?
1: Al col·le ens obligàvem per
0: Sant Jordi. Obligatori, però més enllà de l'obligatori?
1: No ho sé.
0: Comença a fer-ho.
1: Sí? Però sí. Escriure què?
0: El que vulguis.
1: Sí.
0: Sí, sense pressió.
1: Des d'un
0: de
1: diari,
0: bones.
1: Per exemple.
0: Sí,
1: o...
0: el que vulguis. Una estoneta.
1: Molt bé, m'ho plantejo. Més coses. A 11:15 parlarem de Dance Prat Revolution.
0: Molt bé.
1: Que és...
0: Aquí ja sé que el tema del ball no és
1: la
0: teva cosa preferida.
1: No, no. Però bé, parlem de dansa inclusiva, parlarem doncs amb ells, que és això de la dansa inclusiva, qui pot apuntar-se, qui no, perquè hi ha dansa inclusiva i dansa no inclusiva, és a dir, és per gent amb mobilitat reduïda, però també hi ha d'altres classes
0: salsa,
1: i tal,
0: danses urbanes...
1: Per persones que no tenen mobilitat reduïda també estan, seran benvingudes, així que parlarem amb ells, veiem qui són aquesta gent i què és el que estan fent.
0: Molt bé.
1: A les 11 recuperem una entrevista parlant aquests dies d'òrgans, hem parlat molt de donació, una entrevista dels companys dels serveis informatius sobre donació d'òrgans i doncs... amb l'Hospital de Bellvitge, que és, recordem, l'hospital de referència aquí del Prat i també de referència en el tema de donació d'òrgans, que junt amb la Vall d'Hebron són els més importants aquí, aquí al voltant. Després, a les 11:30, Quinto Milenio, el que torna i que...
0: Estem molt feliços, sí, la veritat. T'hem trobat molt a faltar amb aquest
1: espai. Si fa dies que no en fèiem, que tenim coses acumulades. I és que... Bé, parlem del Papa, ¿vale?
0: Clar, perquè sí, les cobertures...
1: És una... és un malson.
0: Ahir ja va haver un TN al migdia desastrós, pobres.
1: De, però
0: de connexions, de fallaven...
1: Bé, també va passar tot es mou, eh? Amb la Mellero fallava tota l'estona. I deien...
0: Això ens fa veure també que quan fem directes a l'exterior i ens queixem que tot no va com ha d'anar, clar, veiem les grans cadenes que també fallen. I és veritat que... un entorn diferent, un equip diferent, equip tècnic
1: també, és que
0: i humà.
1: Els que som del Prat sabem que l'entorn a l'aeroport la cobertura horrible, és dolentíssima.
0: És
1: llavors,
0: sí.
1: Doncs ells ho pateixen quan hi van. No hi van gaire sovint i quan hi van... Tal. Doncs bé, parlarem d'això, parlarem de passar palabra. No sé si has estat seguida del Colabrot.
0: No poden emetre, no?, aquest
1: Antena,
0: format.
1: Bé, és que Antena 3 tenia passar palabra comprat i... el Rosco formava part d'una altra empresa. Llavors, li han prohibit... sí, li han prohibit emetre el Rosco, però no el passapalabra. Llavors, Antena 3 es quedarà... teòricament, ja ho parlarem, ho desenvolupem després, però Antena 3 es quedarà el passapalabra i Telecinco té el dret del Rosco.
0: Clar, però el passapalabra sense el Rosco, o sigui, el bueno, que a la gent li agrada és el Rosco. Clar. La resta de proves són palla.
1: Veurem,
0: veurem. Per omplir el programa, per conèixer els concursants,
1: clar,
0: per riure una mica,
1: guanyar,
0: perquè promocionin les seves coses. Clar.
1: Veurem, veurem com queda tot plegat.
0: És l'excusa però... per arribar al Rosco, però
1: sí,
0: sense
1: sí,
0: això.
1: Sí, sí, està clar.
0: Bueno.
1: I la sèrie d'avui és una sèrie documental de Disney que... de què rius? El meu supernivell d'anglès no el tens, tu ja ho veus. Perquè si t'ha fet gràcia aquesta magnífica pronunciació de Disney...
0: Ai, sí.
1: Abandonados, de Carles Porta.
0: Ah, molt bé.
1: Saps quina
0: sí.
1: és? Que és d'uns nens...
0: Sé quina és i la vull veure.
1: Molt bé, doncs avui et posaré la mel als llavis.
0: Val, molt bé. Doncs, Marc, després d'això...
1: 24 fotogrames amb el Francesc Cànovas, com sempre... els sendes de Jaume Monés per acabar el programa.
0: Perfecte.
1: També parlant d'excursionisme i viatges.
0: Gràcies, que vagi molt bé.
1: Fins ara.

0: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
1: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
2: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
3: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
4: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 39 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem la nostra tertúlia. Saludem Òscar Gil. Què tal, Òscar?
1: Bien, gracias. Hola, buenos días.
0: ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias.
0: Cristina Rodríguez, ¿qué tal?
2: Muy buenos días.
0: Rubén Frías, hola.
3: Hola, buenos días.
0: I Carmen Porcel. Hola, Carmen.
4: Buenos días.
0: Com anem?
4: Bien.
0: Comencem parlant de la notícia una mica de portada de tots els diaris. Portem tota la setmana parlant del Papa. Avui estarà a la presó de Can Brians, després anirà també a Montserrat i acabarà a la Basílica de Sagrada Família, que és de fet el motiu de la visita del Papa, que és la benedicció d'aquesta torre de la Sagrada Família. Esteu seguint la visita del Papa? Què us sembla també doncs les afectacions a mobilitat, tot el que s'està fent perquè el Papa arribi, però a la vegada perjudicant potser gent que treballa, gent que viu al costat, negocis que han de tancar portes perquè aquell dia no poden fer absolutament res, i els mitjans de comunicació que sembla que seguim en directe un esdeveniment no? Absolutament excepcional. Tu, Òscar, com ho estàs seguint? Ho estàs veient o no?
1: Sí, bueno, que está aquello muy liado, con mucha policía, todo blindado, sí. Barcelona blindada, que puede chocar un poco con la huelga de los profesores y tal. Pero bueno, para que venga de vez en cuando, pues no pasa nada. Hay que ponerle prepararle un buen sistema para que no haga atentados. Y bueno, veo bien que venga de vez en cuando por aquí.
0: Vale, sí, a tú no te molesta.
1: No, entonces viene a... Se cumplen años de la Sagrada Família, ¿no? Algo
0: sí, 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, sí. I per tant es fa la benedicció d'aquesta torre que vam veure com es va construir. Encara la Sagrada Família no està acabada, però aquesta part tan impressionant sí que es va acabar amb la creu, no? Amb la coronació, i ara el que fa és la benedicció perquè això sigui un temple.
1: Habla en català todavía o no ha quedat?
0: Meitat en català, meitat en castellà. Ah, bueno, hi ha hagut pressions perquè pugui parlar en català.
1: S'ha portat.
2: A mi me gustó que hablar en català.
0: Et va agradar? No, sí. No t'ho esperaves o sí?
2: Estava con la intriga. Sí. Si hi soltaria algun català, i sí, bastante.
0: Sí. Sí, sí.
2: A mi sí me gustó.
0: Tu què et penses que vingui el Papa? L'última visita, que deia l'Òscar, bueno, si ve de tant en quant, l'última va ser el 2010, i per tant, doncs ara ja fa 16 anys que no passàvem per aquí. Et sembla bé que vingui de tant en quant?
2: A mi
0: sí. Molesta?
2: No me molesta.
0: No.
2: Y lo he ido siguiendo por la tele.
0: Sí.
2: He visto, lo que me ha sorprendido, la juventud que sigue al Papa. Es lo que me ha sorprendido más de todo lo que, de nada que he visto.
0: Tu pensaves que la joventut potser no era tan religiosa?
2: Sí, sí. Era increíble, es que son todos jóvenes.
0: Sí. Y a mucha gente jove, sí.
2: Sí, mucha gente joven, mucha. Y me impresionó.
0: Hi ha hagut un gruix de gent de certes generacions que potser doncs s'ha viscut més la part crítica, no, de l'Església, i ara hi ha tot un grup de gent jove que sí que torna a la fe, no? Aquesta part religiosa. A tu t'has sorprès també a la part de la gent jove o no?
1: Sí, mira, la porta de Rosalía, que parece una monja.
0: Clar. Tot això no és anecdòtic, tot això vol dir que la Rosalía, per exemple, sap llegir molt bé quin és el moment,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: i
1: sí,
0: en quin moment ha de parlar de fe, ha de parlar de religió, en quin moment pot vendre una mica més aquesta part.
1: I l'Oreja Van Gogh, que dice: yo creo en Dios a mi manera.
0: Sí, sí, també
1: el single que ha sacado.
0: L'últim single de la novetat de l'Oreja de Van Gogh, amb la Maya,
1: Montero,
0: amb el retorn,
1: ha vuelto, sí.
0: Va ser amb aquesta part religiosa. Tu, Carmen, que has seguit el Papa? Quina? L'Oreja de Van Gogh? El que ha dit l'Òscar. Jo crec en Dios a mi manera, és la cançó. Sí, sí. Tu, Carmen, estàs seguint el Papa o no?
4: Sí.
0: Sí. I què? Què et sembla?
4: A ver, vinc més de Madrid que de Catalunya.
0: Bueno, et porta un dia, només, a Catalunya. Va venir ahir. Les campanes van sonar, no sé si les vau sentir, de les esglésies d'aquí del Prat. Van fer el repic de campanes. Quan va aterrar aquí, van sonar a les campanes.
1: Jo si hubieran tocat campanes al lado del cap d'alguna villa, me hubieran enterado, porque está cerca de mi casa.
0: Doncs va arribar a les 12:45, diria, i aquí, per exemple, a l'església vam sortir, perquè, clar, era el repic de campanes que el Papa arribava.
1: Habéis hecho un seguimiento también vosotros, ¿no? Un poco.
0: Bueno, hem fet seguiment perquè, clar, l'Ajuntament del Prat ha de tenir previstos uns protocols, sobretot d'arribada a l'aeroport, perquè si hi hagués passat alguna cosa, l'Ajuntament del Prat és l'organisme més proper a l'aeroport del Prat.
1: Claro.
0: I, per tant, vam parlar de com això, a nivell de protecció civil, afectava també a l'Ajuntament del Prat. perquè passen personalitats molt importants.
1: Sí, sí, sí, claro. Sí, sí. Totes.
0: Sí, Carmen, tu has anat seguint el cap de setmana com va anar tot el seu recorregut a Madrid. Sí. Tu aniries a veure'l aquí a Barcelona o no?
4: Sí.
0: Sí.
4: A mi me gusta el papa.
0: Sí, eh? Pagaries aquests 200, 300 euros que fa la gent per tenir un balcó i veure el passar?
4: Això és que un morro. No, jo no lo pagaria.
0: No, eh? Però si tinguessis el balcó faries negoci, no?
4: Sí.
1: Dineo negro.
0: Hi ha una mica d'enveja de que no tenim aquests balcons amb la visita del papa, no? Què us sembla que pagui la gent aquests diners?
1: Bueno, si hay demanda, pues se ofrece a ese dinero y si la gente está dispuesta a pagarlo, pues pa'lante.
2: Si lo hacen en Semana Santa también. También, también. Alquilan los balcones hasta por 1.000 euros.
1: Por Sevilla, ¿no?
2: Claro. En Sevilla, en Málaga...
0: Clar, fan el mateix, eh? Quan passen les processons... Sí. Fan el lloguer de...
2: A mí me hubiese gustado verlo hoy, ¿eh? Ir a verlo allí, a Barcelona.
0: Sí.
2: Porque tengo cosas que hacer y el horario que hay.
1: ¿A qué hora se va hoy? Porque solo estaba ayer y hoy. ¿A qué hora se va?
0: Avui crec que al matí estarà a Cambrians, després se'n va a la part de Montserrat, sí. I després a la nit, al vespre nit, torna a la Sagrada Família.
2: A la Família.
0: Que es farà un joc també de llums. A veure, la Sagrada Família és impressionant.
2: Sí.
0: Per tant, sí que és veritat que segurament serà molt maco. Tu, Rubén, estàs seguint el papa o no?
3: Sí.
0: L'aniries a veure? O no sacrificaries tant de temps?
3: Tant de temps no sacrificaria.
0: No. T'estàs seguint per la tele i poc més.
3: Per la tele i poc més.
0: L'Alfred també va participar, l'Alfred García, que és un cantant del Prat. Del Prat. Ahir va estar a l'Estadi Olímpic.
1: Es de nuestra tierra.
0: Sí,
3: la canción de Esteus Ulls.
0: Sí,
3: Alfred García.
0: No sé quina va fer, però crec que Esteus Ulls i l'Estrella, diria, que també la van tocar.
3: L'Estrella, esa és boníssima.
0: Per cert, hi ha concert gratuït aquest dissabte de l'Alfred García amb motiu de la festa d'Estrella d'Am a la Granja de la Ricarda. Aprofito per dir-vos-ho que a les 10:30 de la nit hi ha concert gratuït en aquell espai, que hi haurà molta gent segurament, hi ha una cursa i després concert de l'Alfred García.
1: Està genial, perquè així se utilitza, se hace más usos que solamente la feina avícola.
0: Parlem de la Granja de Ricarda també, deixem el papa una mica descansar.
1: Sí, ja està.
0: Perquè una de les notícies també prèvies a l'estiu és que l'entorn de la Granja de Ricarda acollirà més coses. Concretament, aquest tema del tardeo, del vespreig, que vol dir posar música, anar a prendre alguna en horari de tarda i recollir-te doncs, cap a les 12 de la nit. Ara està molt de moda, després de la pandèmia la gent ha deixat de sortir de nit i ara doncs, sembla que encaixa més sortir de tarda.
1: Creo que está genial porque como no tiene viviendas cerca, no molesta si ponen la música así si ponen música así en plan DJ no molesta a vecinos porque están lejos.
0: A tu t'agrada que es facin coses, no?
1: Sí.
0: Que tingui usos a aquell espai.
1: Eso costó una pasta por el planteamiento que tuvieron que soltar ahí para hacerlo y ha quedado fantástico y es maravilloso que puedan darle un uso intenso.
0: Tu, Cris, què et sembla, els tardeos? Vas al vespreig o no?
2: No voy. Y mira que lo tengo cerca, en el Parque de la Solidaridad.
0: També fan, ¿eh?
2: Los jueves.
1: Uh-huh. El Bembo.
0: El Bembo fa, és veritat,
2: solo los jueves, me llama la atención que los viernes y los sábados no hagan nada, está todo muerto y los jueves tienen una marcha.
0: Va mucha gente, ¿eh?
1: Yo pasaba por ahí el jueves y veía había un montón de follón dentro ahí. Venga, la palma, venga, la guitarra.
2: El primer día que lo vi parecía una pantalla, por eso las ventanas así rectangulares y todo el mundo saltaba a la vez. Y parecía mi hija y yo íbamos con el perro y pensábamos que era una pantalla. Cuando nos fijamos, digo, no, es la gente saltando. Y siempre está la misma música para los que somos ya menos jóvenes. Y mucha marcha, mucha gente.
0: Es que ahora hay mucha gente a los precios.
1: Ese restaurante está cojonudo porque tiene una forma súper original, de un diseño súper original. Se le ocurra.
2: Pone la fuente de colores.
1: El arquitecto se le ocurra un montón. Y los mosquitos que también van por ahí.
2: Los mosquitos van a mi casa.
0: También aprovecharán, ¿eh?
2: Saben el camino. Acaba el tardeo y ya ven todos medio borrachos. Venga, para adentro.
1: Tenéis ya saque dulce todo para vosotras.
0: ¿A tú qué te sembra que os facin estas propuestas también a la Granja Ricarda?
2: A mí me parece estupendo que lo aprovechen.
1: Claro.
2: Sí.
0: Que es puguin fer coses.
1: Sí.
2: Todo lo que se pueda hacer para la juventud, para que se divierta, para la gente más mayor también, que tiene derecho,
0: para
2: todas las edades.
1: Sanamente. Sí.
0: Tu, Rubén, ja no surts de festa de nit, o sí?
3: Jo ja no.
0: Apropa't al micro, apropa't.
3: Jo ja no, després del Covid ja...
0: Ja, has deixat de sortir de nit, eh?
3: Després del 2019 ja deixé de salir.
0: I això de la tarda, de sortir de tarda, prendre alguna cosa i veure que ja...
3: Tampoc.
0: Bueno, doncs a veure, ja ens diràs què et sembla, perquè això es farà tots els
3: dissabtes i diumenges. L'únic que escucho Flashback, Andreu
0: bueno,
3: Presas.
0: Però aquí hi haurà música molt variada, eh? Jo crec que t'agradarà.
3: Andreu Presas.
0: Mira, doncs de Flashback, eh?
3: De Flashback.
0: Molt bé.
1: Tengo una amiga que es la DJ Miau, no sé si tocará ahí. DJ Miau. Antes conocía como DJ Nu. Núria
0: Sánchez. Ah, sí, la Núria. Núria Sánchez. La tenim aquí moltes vegades.
1: Ha venido també aquí. Sí, Núria sí. Sánchez, molt
0: maja. Ara tenen una entitat de música que es diu Meloms, en homenatge als melons del Prat, i faran també coses de DJ i actuaran. Ara es desperta tot el Prat i és veritat que hi haurà coses constantment, no? Hi ha festes de barri, hi haurà els vesprejos... Tu, Carmen, que el tema del tardeo, com ho veus?
4: No, jo ja no estic per això.
0: No, eh? Una altra notícia era que s'obrirà la piscina durant tot l'agost. Abans, a Fondo d'en Peixo es tancava per fer doncs, una aturada tècnica, per repassar els circuits. Ara es mantindrà. I no sé si heu anat alguna vegada a Fondo d'en Peixo a la piscina. Sí. És una piscina mig descoberta, que té un espai també per estar-te.
3: Hi he anat.
0: I què et va semblar?
3: Bé, està bé.
0: No sé si et sembla bé que sobri.
3: M'agrada més la de Struc.
0: La de Struc, però la de Struc és molt petita, eh?
3: Ja,
0: potser la del Sagnier sí que és més gran i el que passa és que, bueno, no està descoberta la del Sagnier.
2: Però
0: no?
2: Té el pèstet.
0: Clar, sí.
1: La de Fondo en Peixos també tiene que ves con las gafas puestas en los carriles cuando vas nadando.
0: Sí, clar.
1: Ah, genial.
0: Sí, sí, sí. ¿Tú has anat alguna vegada, no?
1: Sí, alguna vez, sí. Pero hace muchos años. Todavía no estaba... Hay un gimnasio ahí, ¿no?
0: Sí,
1: pues
0: sí,
1: aún
0: sí.
1: No estaba hecho.
0: Hi ha un gimnàs petit, però la piscina doncs, s'aprofitarà perquè pugui entrar també per obrir doncs, tota aquesta part del sostre que es pot obrir i que et doni el sol també.
1: De les tres piscines que hi ha en el Prat, l'única que puede mover
0: sí,
1: el techo.
0: Sí, perquè l'Estruc diria que es va fer en algun moment, però que ara ja no es pot fer i l'Estruc sí que és veritat que és una piscina molt més petita.
2: Ah, sí.
0: Per tant, si vols nadar, no és molt...
1: Jo crec que estaria bien que las piscinas se podías hacer bien en cualquier punto de la piscina para que la gente no se ahogue.
0: Claro, tú no te agrada tan nada.
1: Sí, he nadado, pero que no sé que me. Bueno, luego hay un borde al lado, hay un borde para poner los pies ahí, para parar, para pararte si te cansas.
0: Tu ets de piscina o més de platja? O...
1: Piscina.
0: Piscina, eh? És que abans parlàvem amb el Marc, la piscina és tan còmoda,
1: sí.
0: Que no t'embrutes, que estàs una estona allà i després... Clar, la platja és una mica més incòmoda.
1: Ja he puesto el...
0: Està més lluny. Tu no, eh? Tu ets de platja. Més
2: jo la playa ni la piscina.
0: La platja ni la
2: soy
0: piscina.
2: Soy secano.
0: Tu, Carmen, ets de piscina o de platja?
4: De piscina.
0: Prefereixes piscina, eh? Mm. És que la piscina...
1: Sí,
3: l'arena. Jo soy de playa.
0: Tu també de platja. Bueno.
1: T'han posat l'arena ja en la playa de Pera o què?
0: Sí, l'estàvem posant. No sé si ha acabat ja, però sí que estava el procés
1: esta
0: començat.
1: Esta vez que han hecho, ¿han traído camiones o han dragado el fondo de atrás?
0: De moment igual. S'han fet la draga, sí.
1: És normal, perquè l'arena s'ha ido ahí, pues la recogen d'ahí i la ponen per davant.
0: Què passa? Que s'està mirant que sigui una sorra més gruixuda, que pesi més, com però tot això costarà d'aquí a
1: arribar. Però perquè sigui com la Costa Brava, això és impossible.
0: Clar,
1: que tant, fora.
0: Tant segurament no, però no tan fina com la que hi ha ara.
2: Que s'ha de llevar l'aigua i...
0: Acabem també parlant dels canvis dels autobusos, perquè aquí hem parlat de mobilitat altres vegades i alguns de vosaltres sou usuaris dels autobusos. Torna l'ELA 22, que era l'autobús que connectava el Prat amb Eivitxe, amb tres parades a l'hospital, una a urgències, una altra a consultes externes i una altra a la universitat, i surt del Ramon Avia, fa Verge de Montserrat, Remolà, ve per aquí per l'estació de Renfe i surt per la Rambla, per Encercle B, fins a l'hospital. No sé si penseu que aquesta línia doncs sí que la trobava a faltar a l'hora de que anar a l'hospital a vegades costa, has d'agafar el 65, aturar-te, baixar pel passadís i si vas a urgències directament has de caminar quasi un quart d'hora, 20 minuts, perquè després has de caminar per dins de l'hospital.
3: Jo lo que lo veo muy mal es que no hay ninguna parada de bus para ir a Cornellà.
0: Això és una reivindicació històrica des d'aquí, que és veritat que a tu t'agradaria poder anar a Cornellà.
2: A l'Esplau.
0: A l'Esplau, sí, sí.
3: Dijeron que querían hacer una parada de Esplau, però no...
0: Clar, el que passa és que entre l'hospital i l'Esplau, de moment s'ha prioritzat l'hospital. No sé com aneu a Bellvitge, quan heu d'anar.
1: Bueno, a Bellvitge, pues el L10, quizás.
0: Sí.
1: A ver, el próximo miércoles...
0: L10, que és l'L20, ara.
1: Sí, el próximo miércoles es festivo, 24 de junio,
0: sí.
1: Festivo, no será la tertulia. ¿Y en julio y agosto qué? No se hace tampoco.
0: Juliol, ara repassem el... Tenim dues setmanes. Tenemos, fins al dia 10, diria, 10-11, no acabem.
1: Tenemos, como yo llevo la camiseta
0: de Sant Pollín, és veritat.
1: Del jueves 8 de julio al 12-8 de julio. Uh-huh. 12, al 12 de julio.
0: A tu t'agrada Sant Pollín?
1: Sí, sí, sí, sí, me gusta, me gusta el ambiente, está muy guapo.
0: Sant Pollín és una festa molt difícil d'explicar,
1: ya tiene tradición, ¿y cuántos años lleva ya? ¿Es tradición?
0: Puf, pues almenys portarà 15 anys. Pues tiene, Sant Pollín, diria. Sí, no sé si porta més, perquè clar, Sant Pollín va començar amb una cosa molt senzilla i s'ha anat complicant i s'ha fet gran, gran, gran. Va ser un dia, ara són 4 dies.
1: Bola
0: i
1: nieve.
0: Per tant, s'ha anat doncs complicant. Cris, tu el tema del bus, deies que tenies alguns dubtes, però tu sí que agafes molt l'X2, no?
2: L'X2, sí. El que más cojo para ir a Barcelona y para moverme, pues a lo mejor yo vivo donde Ramon Llull, la escuela Ramon Llull, y me va bien para ir al Ramon Avia, te dejan la puerta y me va bien. Yo lo que vi fatal cuando quitaron la línea L22, la de Belviche, porque hay un montón de gente mayor que no puede cruzar por abajo y se está gastando dinero en taxis.
0: Ahora la tornan a posar per això. Fins les 9 de la nit, que abans només era
2: de 7 de la mañana a 9 de la noche.
1: Sí. Genial. Sí, sí.
0: A tu et sembla bé que torni, no?
2: Però perfecto. A mi me da igual, yo puedo cruzar, no me pasa nada. Pero hay mucha gente mayor, yo los veo en el autobús, muchos matrimonios mayores, que no pueden cruzar, que les cuesta. Es que es y lo vi muy mal cuando lo quitaron, que era como un proyecto lo que hicieron y lo quitaron.
0: Sí.
2: Pero ahora si lo pone me parece estupendo.
0: Doncs acabem aquí. Aquí posa música.
4: Yo.
0: Carmen, ¿qué has posat avui?
4: El último de la fila.
0: Molt bé.
1: La tercera canción más escuchada de Spotify.
0: Doncs acabem amb el último de la fila. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a ti.
1: Gràcies a ti, Isa. Gràcies a ti, Isa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Punt àlgid avui de la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del Pontífex i coincideix també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pere té altres plats forts, com ara la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà en una estona la presó de Brians 1 una mica abans de les 11 del matí. Anem a saber quin és l'ambient aquí a les portes de Brians, on hi tenim a la nostra companya, l'Anna Ruiz. Anna, quin és l'ambient que respira? Bon dia.
2: Hola, bon dia, Maria. Som a l'espera que a aquesta hora, d'aquí uns minuts, arribi el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i poc després també d'arribar el president català, Salvador Illa. Tots dos hauran de rebre al Papa. L'arribada del Pontífex s'espera entre les 10 i 20 i les 11 del matí. I aquí, al centre penitenciari de Brians 1, esperen ja el Pontífex 80 interns, 22 d'ells són dones, i dues d'aquestes dones són la Montserrat i la Josefina, són les dues recluses que parlaran directament amb el Papa i traslladaran al Pontífex la seva crònica, la seva història personal i vital. La música tindrà també, Maria, un paper destacat al llarg de la visita del Papa, perquè l'acte s'obrirà amb una interpretació de la cançó Ayúdame a caminar, interpretada per les mateixes internes de la presó i en castellà, tot i que després també interpretaran els interns dues peces musicals en català, l'última, el Virulai, que servirà per posar el punt i final, la cloenda d'aquest acte dins el programa de la visita del Papa a Barcelona i Catalunya. A aquesta hora sabem que el Papa es traslladarà a l'abadia de Montserrat en cotxe, però que té a la seva disposició un helicòpter per fer aquest trasllat, i en aquests moments veiem només la caravana de cotxes oficials, però tot apunta que ja ha arribat o està a punt de fer-ho el ministre de l'Interior.
1: Gràcies, Anna. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I 45.000 estudiants s'enfronten avui al segon dia d'exàmens de la selectivitat. Ho han fet amb els exàmens d'Història i Filosofia, que han començat a les 9 del matí. A segona hora triaran entre les optatives, volíem dir, d'anàlisi musical, dibuix tècnic, ciències generals, llengua i cultures llatines i matemàtiques. I per la tarda serà el torn de biologia, disseny, funcionament de l'empresa, literatura catalana i també tecnologia i enginyeria. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
5: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
6: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
7: En surt de l'aeroport del Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
8: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
9: Tens un comerç al Prat?
10: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
11: 93 478 5360
12: 93 478 5360
9: Al Prat tot resulta ben pagat.
3: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 6 minuts per sobre de les 10 del matí. Continuem amb més temes i és que ens aproparem a un altre d'aquests grups estables que fan coses als diferents equipaments culturals. Avui marxem de nou cap al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. Saludem la seva gerent, la Yolanda Soriano. Què tal, Yolanda? Com estàs?
1: Molt bon dia, encantada d'estar aquí.
0: Fa temps que anem explicant que la voluntat del Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa és no només oferir una oferta formativa, uns cursos on la gent pugui anar a participar, sinó també la generació d'aquests grups de gent que té diferents interessos i que puguin fer servir el Centre Cívic com a punt de reunió. A partir d'aquí estan funcionant diferents d'aquests grups, no?
1: Sí, exacte. Des del Centre Cívic la nostra vocació des de fa ja molt temps és això, que la gent, al tractar-se d'una oferta formativa, motiva d'iniciació, el que ens passava, el que havíem detectat és que la gent s'iniciava reiteradament i hi havia un punt que era, ja no sabes, ja, o sigui, tu ja sabes mucho per estar fent iniciació al ganxet o el que sigui. Llavors vam estar donant-li voltes a com podem fer per donar continuïtat precisament a aquesta gent que té ganes de continuar practicant i ja no pot fer dintre l'oferta formativa perquè és una oferta formativa d'iniciació. Llavors van sortir aquesta idea dels grups de pràctica. La veritat és que amb els arts visuals, tot el tema del fet a mà, pues, de seguida s'hi van enganxar, perquè a més hi havia gent que portava molt de temps al Centre Cívic, també hi havia entitats que tenien ganes com de provar això, que no fos una activitat guiada per una tallerista, sinó que elles mateixes poguessin ser les protagonistes d'aquesta experiència d'aprenentatge, també com a espai de trobada, i hem anat provant amb les diferents disciplines que tenim al Ribera, no? I la veritat és que funciona, gastronomia funciona, arts visuals funciona, i ara, amb aquest nou encàrrec d'iniciar una línia de foment a la lectura dintre d'aquest pla lector que just va presentar la setmana passada, doncs van començar a provar, no?, altres tallers que fins ara no havíem provat, com era el d'escriptura que van fer el mes de febrer, i tachan! Va sortir, doncs, aquest club d'escriptura que des del març, em sembla, no?, des del març que està en marxa, no?, amb aquesta línia de, doncs, el que dèiem, de donar resposta a aquesta gent que s'inicia amb alguna cosa i diuen, vale, i ara què fem, no? I el Centre Cívic no sempre pot donar resposta a, pues, fem un altre curs, no?, perquè tenim una oferta formativa. Clar. Que és com trimestral, al mes de la tardor, a l'hivern, pues, encara és més gairebé semestral, bueno, no? Llavors, doncs, intentem oferir, doncs, si vols venir, vine, t'acompanyem, t'ajudem en el que faci falta. També els tenim com a grups al que proposar i que ens proposin, perquè la idea també del Centre Cívic és que aquests grups de pràctica puguin anar més enllà del seu dia a dia i poder implicar-se en la vida del centre d'altres maneres i també ser receptores nosaltres de les propostes que puguin venir d'aquests grups, no? Per tant, bueno, allà hi ha un ecosistema molt xulo, la veritat, que fa que el Centre Cívic sigui un espai com molt obert, que puguis venir qualsevol dia de la setmana, perquè habitualment són grups oberts en els que pots participar sense inscripció prèvia i, per Clar. Tant, vol dir que una persona es pot apropar al Ribera i dir, avui què feu? I li podem oferir alguna cosa a banda de l'espai de trobada, no? Dels diaris i tal, doncs una activitat que si li ve de gust provar, pot provar, no? I si li ve de gust continuar, doncs pot continuar.
0: Clar que sí. Doncs, mira, saludem a dues de les integrants d'aquest club d'escriptura, com són la Raquel Mata i l'Helena Marí de Nova. Què tal? Benvingudes.
2: Hola, bon dia.
0: Com esteu?
2: Bé, molt agraïda estar aquí.
0: Expliqueu-nos com va ser això de tenir vinculació amb el Centre Cívic, d'apuntar-vos a aquell primer curs que vam fer el mes de febrer-març,
1: sí.
0: No?
2: Bé, doncs, jo, per començar, que no sóc del Prat, em vaig mudar el 2025 i no havia vingut mai a un centre cívic. O sigui, el primer centre cívic al que he vingut és aquí al Prat. I vaig veure l'oferta formativa. Llavors, sempre m'havia agradat molt escriure, però mai m'havia atrevit a compartir res amb ningú. Però aquí al Prat hi ha tan bon ambient i ja havia conegut el centre cívic. I aquest taller era tan... S'anomenava...
3: El taller s'anomenava Saló d'Escriptures, de la Maria Roig. I el que feia era una escriptura creativa de la paraula i el cos, que això és, o sigui, involucrar el cos a l'escriptura...
0: Wow.
3: A mi és una de les coses
1: que,
3: em va cridar l'atenció, perquè, clar, a vegades ho fem tot des de la ment i el cos es queda a part. Mm-hmm. Involucrar el cos d'una forma teatral, que ella, bueno, era el que volia fer, no?, el que impartia, i aquests exercicis teatrals, no? O sigui, ficar el cos a veure què sent, no? I com es desprèn i com practica després amb l'escriptura, per mi era molt interessant perquè no ho havia practicat.
0: Clar.
3: I això és una de les coses que em va cridar l'atenció.
2: Clar, i el poder-ho fer en comunitat i llavors tots des del mateix punt de la il·lusió, sí. Posar-ho en comú i d'una manera guiat per començar d'algun lloc junts, no? Uh-huh. Llavors vam fer aquest cap de setmana...
3: Sí, va ser un cap de setmana pel dematí, dissabte i diumenge. I el diumenge vam sortir tan il·lusionats, oi, ara què, no?
2: S'ha acabat això.
3: Ara què fem? I llavors ahir vam fer un grupet a totes les persones i a partir d'ahir doncs, vam anar al Ribera Baixa a demanar-li si podíem fer, bueno, utilitzar una de les sales per juntar-nos, mm-hmm. I a veure què sortia, no?
0: Clar.
3: No deixar-ho allí, perquè ja si ho deixes és com, ojo, i ara... que volia continuar, no? No deixar aquesta... Perquè per mi l'escriptura és també una forma de buidar la ment i de tot això que veus i que tots els inputs, no? que rebem o que rebo, ficar-lo d'una manera també, bueno, no sé si poètica o a l'estil, no? Propi de cada persona i posar una part meva, vaja, i compartir-ho, no? També perquè a vegades és tot per un...
0: Clar.
3: I no saps com l'altra persona, bueno, que veu, que sent o que és el que interpreta el que jo penso, no? També
0: això et semblava interessant, Raquel,
3: sí,
0: perquè
3: sí.
0: Clar, és veritat que l'escriptura com a tal sí. És un exercici molt solitari.
3: Molt, molt solitari.
0: I per sí. Tant, això de compartir-ho...
3: Dóna vergonya.
0: Té un punt de vergonya, no? De dir, sí. Ostres, val, sí. Em donarà la seva opinió, però...
3: Que potser no era avui l'opinió, eh? Saps? Potser jo t'ho comparteixo...
2: Això també és opcional, eh?
3: I tu el que sentis, el que remogui, doncs és per tu i benvingut sigui. Mm-hmm. Però sí que volem... Així, allí sí que volem opinió, el feedback
0: clar.
3: És molt... Molt xulo perquè...
2: Però doncs pots demanar que no te'n donin. Si
0: vai.
2: Jo llegeixo això, vull compartir-ho sí. I vull que em diguis fins aquí o fins allà. Mm-hmm. O sigui, és bastant...
3: Sí, això ho vam posar.
0: És un espai segur.
3: Segur,
0: sí,
3: exacte. No?
0: Perquè ningú et jutjarà ni és
3: no.
0: Un concurs.
3: Exacte.
2: No. Això estem per aprendre, per crear clar. Juntes i, sí. I per fer una cosa sense pressió.
0: Sí, això va començar d'una manera molt intuïtiva, però a partir d'aquí, la primera reunió que vau fer... quines dinàmiques hi m'aplanteu? Qui agafa el rol de dir ara què fem conjuntament? Perquè, clar, això de tenir un grup on no hi hagi una tutoria, no? Una persona que faci el taller pròpiament, fa que tot hagi de ser una mica consensuat, no?
3: Sí,
0: com ho vau trobar?
3: Tot consensuat. O sigui, vam proposar, cada un proposava idees i des de... Com som diferents tipus de personalitat, que això també nutreix molt... oi, pues jo tinc aquesta idea, jo tinc aquella. Vam anotar, l'Helena, per exemple, és una persona superestructurada, no? Que organitza i està molt bé i tothom clar. Aprèn d'ella, no? I ens nutrim, ens nutrim, no? I llavors vam proposar idees de que cada dilluns, no? El curset o el taller l'imparteix una persona, se'l prepara i llavors, perquè tenim una poetisa, que és Laila. Bueno, no sé si vol...
0: Sí.
3: Sigui,
0: explica't una mica qui participa, sí, també, per saber.
3: Sí, participa el Julio, la Maria, la Joana, l'Helena, Laila, el José, que va vindre ahir, i jo, la Raquel. I llavors Laila té ja un llibre publicat, també. I llavors l'últim que vam fer va ser amb ella, que li agrada molt la poesia i ens va donar unes pautes, van portar uns llibres, o sigui, ella va dir, no? Vamos a llevar unos libros de poemas, cada uno escoge un poema, lo leemos...
0: Sí.
3: Y de a partir de ahí elegimos unas frases, unas palabras y hacemos un texto directamente en el taller. Y ya vos van a hacer unos poemas, que yo de poemas, pues cero patatero. Pero bueno, de
0: una
3: manera.
0: Exacto.
3: Y ya vos van a salir unos poemas muy macus.
2: Claro, y lo chulo ya vos es una moderación rotativa. De manera que no tens la pressió cada dues setmanes de ostres, jo he de fer això. Ara aquestes dues setmanes i un altre cop les següents dues setmanes, sinó que si som sis és una vegada cada 6 per 12, saps? No,
0: clar,
2: no és
0: si no,
2: tanta càrrega.
0: Seria una feina.
3: Sí, clar.
2: Seria una feina.
0: Clar.
2: I a més és la riquesa d'això, que l'Aila es poetisa, hi ha una persona a qui li agrada més novel·la, més fosca, al Julio li agrada més autobiogràfic, subvertit, però una mica autobiogràfic. Llavors, així no veus només el que t'agrada a tu i el que coneixes, sinó que tens oportunitat de veure una mica el que fa cadascú i provar-ho i t'obliga una mica a ficar els peus en una cosa que no coneixies tant.
0: Ho haguéssiu fet vosaltres soles a casa escrivint? Això de posar-vos a fer poemes o a explorar d'altres gèneres?
3: Jo crec que no.
2: Jo no, sempre
3: perquè,
2: no.
3: O sigui, l'input, no, que l'altra persona et dona és, et motiva, no? D'alguna manera trobes la motivació, no fora, però sí la comunitat, o t'anima una mica a fer alguna cosa que diu, bueno, va, venga, vámonos todos, no? A fer poemes.
0: Clar. No és difícil inspirar-se en una hora i mitja o dues hores que esteu allà i en aquell moment posar-vos a escriure? Perquè potser tens un mal dia i dius, ostres, justament avui no se m'acudeix res bonic, no?
2: Sorprenentment no és difícil quan estem tots allà. Bueno, jo ho percebo com molt més fàcil del que sembla que hagi de ser, perquè ja estem totes allà i tothom està en el mateix, en la mateixa línia, no? I dius, va, ara 20 minuts de fer només això. Sí. I com no tens la preocupació d'haver d'estar a un altre lloc, he de fer allò...
3: O si m'equivoco o no surt bé, o si és... Va, venga, a practicar i el que salga, i a vegades surt coses molt xules, que després tens l'oportunitat de això de, que ha sortit a inici, doncs rectificar-ho, posar una altra cosa, llavors a vegades el que més costa és començar a escriure. Llavors és posar-se. Tu comences i del que surt, després fas una altra cosa o... Però és posar-te i escriure, i ja.
0: Així és.
3: Sense judici.
0: El bloqueig escriptor, no?
3: Sí,
0: moltes vegades suposo
3: que
0: l'heu tingut, no? Sí. En algun moment de dir, uf, hi ha molta gent que espera la inspiració. No sé si
3: no.
0: Això s'ha d'esperar o no.
2: No. És un múscul, també. Si no, si no es practiques la creativitat, i no tot el que facis ha de ser perfecte.
0: Clar.
2: Llavors, si no et dones espai per ser imperfecta i per fer coses que no t'acabin d'agradar perquè no estàs tan inspirada, després la inspiració no t'arribarà.
0: Què us aporta escriure? Escriure perquè sí.
3: Que bona pregunta, Isa.
0: Gràcies.
3: Doncs a mi l'escriptura m'aporta totes aquestes idees que tinc al cap o de coses que veig que no se'n vagin. Posar-les
0: no
3: en un paper. Sí. I m'aporta també m'enriqueix molt llegir també unes altres persones per punt de vista que jo no he vist, no? No, o no coneixo, i llavors també això m'agrada molt, però a mi m'aporta una forma d'alliberar i de crear al millor totes aquestes imaginacions que no es quedin al cap, sinó que posar-les en un paper també em donen un lloc buit per crear de nou una altra cosa, ja sigui escriptura o altres coses de la meva vida. Això sí que em nutreix.
0: Que bonic.
2: Estic molt d'acord. A mi també... Me adhiero a todo lo que... tal. I també és un espai això de, per alliberar i per processar una mica. Moltes vegades et queden coses atascades i no acabes d'entendre el que està passant pel teu propi pensament. I posar-ho per escrit i estructurar-ho et dona una manera d'avançar. I no cal que sigui realment literal el que t'està passant a la vida, sinó crear una història fictícia també t'ajuda a processar la realitat que tens a fora. Llavors és un alliberament del que tens a dins i de transformació del que t'està passant.
0: També fins i tot en el moment on estem, no? És un exercici d'atenció plena, d'estar, no? Ara que es busca tant, d'estar aquí i en l'ara. No sé si heu notat també que amb el tema xarxes us costa més, si heu de fer un exercici conscient de dir, ara em poso a escriure i deixo les pantalles, perquè això, com a lectors, no? Com a persones, veiem que també la nostra concentració està minvant i ens hem de forçar a deixar aquest soroll, que costa menys, evidentment, agafar el mòbil i fer scroll que posar-te a escriure amb un paper en blanc.
3: Sí.
0: Ho esteu notant, això, o no?
3: Personalment?
0: Sí.
3: O sigui, jo sí que he fet molts scroll i em dono compte, i a vegades dic, però com pot ser que haya passat a lo mejor media hora o una hora aquí? Mm-hmm. Però sí que a l'hora d'escriure, o sigui, que fem 15 minuts,
0: Val.
3: Millor. I són
2: seguits?
3: 15, sí, seguits, 15-20 minuts de venga, vamos a escribir. I a vegades això, jo el que em dono compte és que el temps, o sigui, passa una hora i dic, ah, no tengo tiempo.
0: Sí.
3: I al final és poner-se en 15 minuts, pots crear una mini-història que també te sents orgullosa d'haver-te ficat i concentrar-te en escriure allò que, bueno, que t'imagines o el que sigui.
2: Totalment, és que sí. Això dels 15 minuts no ho he pensat així, però és veritat que tot el dia t'estàs dient no
3: tengo
2: puc,
3: tiempo,
2: avui no
3: tiempo.
2: Podré perquè no...
0: Clar.
3: El tiempo lo tiene, lo que pasa es cómo lo organizas, ¿no?
2: I els 15...

0: TikTok, no? Són altres maneres de comunicar, però potser estem perdent però
1: no
0: sé fet d'escriure.
1: No sé què es feia en el temps mort, entre cometes, en el que tenies en el transport públic.
0: Moltes vegades
1: no sé
0: agafaves un llibre, és que tu ets molt jove, nena, sí, però vale. T'enduies un llibre a tot arreu, o el diari, per exemple, no? Anaves a un bar i agafaves el diari i llegies.
1: Però la gent escrivia al bus, per exemple.
0: Clar, sí,
1: això
0: hi havia gent amb llibretes, sí, sí. Hi ha gent que pinta, clar. Fins i tot, s'asseu a un banc, sí, i pinta, clar, sí. Però això cada cop com sembla que s'està perdent més, perquè clar, ara portem el mòbil i tenim tota la informació allà i perdem el temps més
2: però,
0: que mai.
2: I és la comunicació, o sigui, a l'hora d'escriure tu també et dones compte, almenys jo, de com, o sigui, dels adjectius, de com descrius,
0: clar, sí, sí.
2: Del que veus, no? De després comunicar-te amb altres persones per dir-li com et sents o el que passa. Que són a vegades molt curts i la comunicació no flueix. Mm. I l'escriptura en aquest cas et dona també... I una cosa, et dona l'oportunitat de concretar també, que és molt important, a l'escriptura, perquè a vegades ven a escriure, escribes i després està en mucha paja.
0: I, sí, sí.
2: Sí, hay mucha tonteria, claro. Que dices, sí, total, esto lo puedo cortar perquè vaya rollo. I clar, et dona l'oportunitat de concretar, no?
0: De ser concís
2: i de mirar a veure què estàs dient.
0: Escriviu cada dia?
2: No.
1: No, jo tampoc.
0: De tant en quant, no?
1: Però amb això dels 15 minuts, mira.
0: De vegades, potser d'aquí marxem les 4 però... almenys dedicant 15 minuts al
2: dia
0: a poder escriure. Comencem per 5 i després... Però sí que és que vosaltres ja sou escriptores, podeu començar per una mica més, no?
2: Clar, escriure com a... d'això no, però sí que pensaments, potser sí que escric al mòbil. Potser vaig al metro o al bus...
0: I guardes alguna cosa.
2: I tinc molts apunts d'idees o de frases que potser la gent... bueno, m'inspira, no? O veig coses que dic, mira, això és un tema, o pot ser un diàleg, o... És que està tot, o sigui, surt al carrer i hi ha moltes històries.
0: És una altra manera de mirar, no? La realitat, també.
2: Sí, sí.
0: El fet de poder treure alguna història, de tenir curiositat, no? Que això també és veritat que s'ha de recuperar.
2: Sí.
0: Per qui ens estigui sentint i potser digui, ostres, mira, jo escric... sempre he escrit, però no ho he compartit mai. No sé com portaré això de participar d'un grup. Esteu obertes a que més gent participi? Què li diríeu a una persona que s'ho estigui plantejant, el fet de participar del club d'escriptura, perquè pugui fer el salt i trencar aquesta barrera una mica de la vergonya?
2: Pues que venga.
0: Que ho provi, no?
2: Que ho provi, sí, que no, o sigui que... O sigui, que la vida hay que tomar decisiones.
1: Que
2: es probar, voy a probar, que allí estamos abiertos a escuchar nuevas ideas.
1: Y que no son profesionales.
2: No, res, son súper amateurs.
1: Sí,
2: son...
1: I no totes tenim intenció de...
0: Clar.
1: Algunes persones sí que els hi fa il·lusió publicar en algun moment, però no totes tenim intenció de professionalitzar el hobby, diguem, és un espai de creació i creativitat.
2: Sí, d'escolta, d'escoltar-nos els uns als altres, de provar i de...
1: Sí, jugar una mica juntes. Sí. A més, és, no obligarem a ningú a llegir un text que no vulguin.
2: Sí.
1: Evidentment. Sí. És més divertit que ho llegim i al final, quan estàs allà, trob que no ens ha passat mai que algú digui no vull llegir-ho perquè em fa massa vergonya, no? Però no passaria absolutament res. Jo no havia compartit res mai del que havia escrit i ho he fet i no ha passat res. Ha estat molt divertit i estic aprenent moltíssim. També amb això crec que tenim l'oportunitat de millorar tècniques que ni ens hauríem plantejat i d'experimentar coses que ens fan créixer com a escriptores i com a persones, inclús, i fer comunitat també.
2: Sí.
1: Que
0: i trobar gent amb els mateixos interessos, no? I amb punts de vista diferents. Cada quan us reuniu?
1: Cada dues setmanes. Sol ser dilluns... Bueno, les últimes sessions que hem fet ha coincidit que totes han pogut dilluns de 6:30, 8:30, 9. I està obert, està l'agenda del Ribera Baix.
3: ho teniu a l'agenda web municipal, totes Perfecte. Les sessions de, fins al final, fins a juliol, fins a finals sí. de juliol, i després la idea és al setembre pues, que reprendre aquesta activitat, i amb la línia del que comentàvem ara, també la gent que senti còmode de venir, mirar, i si no vol continuar també, vull dir, perquè jo I crec tant. Que una de les sí, idees sí. dels espais de pràctica és això, és, ostres, vull, aquest hobby, aquesta afició...

0: no vull practicar-la sola a casa o em ve de gust compartir-la. Per tant, no deixen de ser espais molt oberts també al sentit de vaig, aquell dia observo i si em ve de gust tornar a repetir, vinc. Si ho vull fer, cada cert temps ho faig. Vull dir que jo crec que la flexibilitat dels espais de pràctica és també una de les raons de per què triomfen, perquè no és una cosa que hagi de fer setmanalment o quinzenalment, que al final la gent ve setmanalment i quinzenalment, no? Però és una decisió que ha pres i que no sent obligada a, no, com potser en altres formats. Llavors jo crec que també això és important. I també comentar que, tot i que dilluns va estar aquí la Marta explicant l'oferta formativa, dir-vos que al juliol fem una altra sessió d'un taller d'escriptura amb dos escriptores pretenques, la Mercè Cabrera i la Noemí Gómez, sobre com crear personatges, també en dilluns a la tarda, precisament per això. Clar. Per intentar, doncs, que gent que es vulgui iniciar, pues, pugui trobar un espai formatiu en iniciar-se i després, si volen continuar, doncs hi ha el club d'escriptura per poder continuar practicant.
1: Això sempre, moltes vegades ho feu, no? Poder especialitzar o donar alguna píndola més específica perquè tant les integrants dels grups de pràctica, exacte, puguin beneficiar-se com per gent que trobi aquesta porta d'entrada, no? Potser sí. Mitjançant un curs. Doncs l'oferta formativa que comença aquesta tarda.
0: Aquesta tarda a les 4:30,
1: Ànims,
0: Yolanda, totes preparadíssimes.
1: Clar, recordem que l'online.elprat.cat carregueu el vostre usuari, poseu tot, sí, per donar-li a l'enter en el moment, perquè hi ha cursos que s'esgoten al moment, sí, d'altres que tenim una mica més de marge, però val molt la pena perquè són cursos sense pressió també, són d'una sessió, de dues, i per tant hi ha molta gent que té interès. Ha estat un plaer, gràcies per acompanyar-nos, i recordem aquest club d'escriptura del Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa que hem volgut conèixer avui. Que vagi molt i molt bé. Molt bon dia.
2: Moltes gràcies.
0: Bon dia, gràcies.
2: Bon dia.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Són 11:15.
2: Serveis informatius al Prat Ràdio.
1: Bon dia, els parla Víctor Asensio. Les donacions i els trasplantaments d'òrgans i teixits han pujat lleugerament durant els primers 4 mesos de l'any. Són dades que recull l'Organització Catalana de Trasplantaments, que posa en valor la col·laboració entre entitats i diferents àmbits per fer possible millorar la conscienciació de la població catalana sobre la donació d'òrgans i teixits. El director de l'OCAT, Jaume Tort, valora aquests resultats positivament, però també amb prudència.
3: El fet que estiguem una mica per sobre de l'any passat és una magnífica notícia, però no, això no vol dir que al final de l'any estiguem també amb un increment o que estiguem igual que l'any passat. Això sempre és, ens movem sempre amb aquesta incògnita.
1: Fer-se donant és molt senzill, només cal fer les voluntats anticipades anant al CAP o bé expressar la nostra opinió a través de l'aplicació de La Meva Salut. En cas de morir sense haver expressat la nostra voluntat, la família tindrà l'última paraula. Segon dia de les proves d'accés a la universitat. Avui és el torn d'una matèria comuna i de les modalitats voluntàries. Els exàmens arrenquen a les 9 amb Història i Història de la Filosofia i continuaran amb Anàlisi Musical, Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny, Ciències Generals, Llengua i Cultura Llatines i Matemàtiques. Finalment, a la tarda, l'alumnat s'examinarà de Biologia, Disseny, Funcionament d'Empresa i Disseny de Models de Negoci, Literatura Catalana i Tecnologia i Enginyeria. La CAPSA acull avui a partir de les 7 una nova edició del So Perifèric, un espai dedicat al diàleg i a la reflexió crítica al voltant de les experiències vinculades amb maneres de fer, organitzar o viure la música i de la música. La temàtica d'enguany és l'ús de les plataformes de streaming i les cançons fetes amb intel·ligència artificial que inunden les plataformes i les xarxes. Per parlar sobre aquest tema hi assistiran 3 membres de La Instrumental, un procés obert d'organització i debat al voltant de la música impulsat per artistes, oients i hackers amb l'objectiu de crear i compartir eines i recursos per l'autogestió de les nostres comunitats.
2: Esports.
1: El club barcelonista Terlenca vol moure fitxa amb celeritat per afrontar el retorn de la segona catalana després del descens viscut fa poques setmanes. El club, després de confirmar que Marc García seria el nou entrenador, ha anunciat les primeres 8 renovacions. El capità, Edgar Gómez, Sergio Campos, Chechi Preciado, Àlex Martos, Àlex Alonso, Iván Rincón Gato i Adrián Moya. Els perfils de les primeres continuïtats anunciades són tota una declaració d'intencions, volíem dir, i segueixen la línia anunciada pel club, el retorn a l'essència terlenquista. Més informació a 11:45.
4: L'espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
5: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
6: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
7: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
8: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
9: Tens un comerç al Prat?
10: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
11: 93 478 5360
12: 93 478 5360
9: Al Prat tot resulta ben pagat.
13: Hey, hey, the blues is all right. Ah! Hey, hey, the blues is all right. Ah! The blues is all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/ràdio.
14: The blues is all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. Every day and night.
15: Time for DJ.
16: Time for DJ.
17: Sábados. En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
18: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas.

0: 40 minuts per sobre de les 10 del matí. Continuem en directe al Planeta Prat amb més propostes, i és que us explicarem la nova escola de dansa Dance Prat Revolution, que està preparant també quines seran les seves classes i fins i tot on podeu accedir a un càsting per animar-vos a competir. De tot plegat en parlem amb la Sílvia Vázquez i l'Andrea Salcedo. Què tal? Benvingudes.
1: Com Buenos esteu? Días. Bon dia. Muy bien. Emocionadas.
0: Sí, no? Sí. Un projecte que comença. Comencem per explicar ganas. Com va sorgir aquesta idea de fer una nova escola de ball aquí al Prat.
1: Pues mira, la idea es que, bueno, tenemos niñas, yo por ejemplo tengo mi hija, que le encanta todo esto, y hemos estado en varias escuelas del Prat donde ella ha participado, y nos encantaba lo que es el verlas bailar, disfrutar, los campeonatos, y dije, oye, ¿por qué no? Vamos a probar nosotras en montar algo así, una asociación bonita para disfrutar aquí en el Prat, donde las niñas puedan sobre todo disfrutar, sin ánimo de lucro, solo para disfrutar y enseñar, pues bueno, un poquito el tema de bailes. También haremos motricidad, que ahora lo explicaremos un poquito más adelante. Y bueno, queríamos probar y la verdad que estamos muy emocionadas. Estamos teniendo buena vibra con la gente del Prat, que es lo más importante.
0: Heu agafat un local. Per quan està previst que podeu obrir?
1: Setembre. Perfecte. En cuanto comiencen las clases de rutina de colegio, también nosotras empezaremos ya las clases para que sea un extraescolar también, donde ellas puedan venir después del colegio a disfrutar del baile.
0: On estarà situat el local?
2: Estarà situat al carrer Jaume Casanovas 270-280.
0: Que això és la part nova del Prat,
2: sí.
0: No? Per tota aquella zona, perquè la gent ubiqui a la zona del sud, que ara estan obrint-se diferents negocis i diferents propostes i donant vida també a tota aquella part. Parlem una mica de quines classes fareu, què és el que us distingirà una mica de les propostes que hi ha al Prat, Andrea.
2: Vale, doncs mira, a la nostra escola podreu trobar des de classes d'iniciació a la dansa, on els més petits podran començar a donar els seus primers passos de ball des de 3 anys. Després trobarem classes de júnior, infantil, juvenil, les mamis també poden venir a ballar amb nosaltres. Tenim classes d'urbano, classes de ballet, classes de contemporani, classes de salsa, de bachata, etc. I les més sorpreses que anem traient amb el pas del temps.
0: O sigui, la idea és poder cobrir quasi totes les edats, no? Des de ben petites, que es comencen als 3 anys ja pots començar a ballar tranquil·lament, a al màxim, que les iaies també puguin anar a fer les seves activitats. Sí. Per què heu decidit també tirar endavant una escola d'aquestes característiques? Perquè no hem parlat de la part competitiva, que crec que intentareu, no?, que pugui haver, tot i aquesta part una mica més amateur de gaudir amb el ball, que puguis competir si se't dona bé i al final t'impliques, que també sabem que això requereix molta implicació.
1: Sí,
0: no?
1: Esto va a través de unos castings que hacen las profesoras cualificadas, serán las que estén allí haciendo casting, y de ahí elegirán, bueno, seleccionarán a las que se vean. No es que se vean las mejores, porque no, las niñas tienen derecho todas a disfrutar, sino las que se vean, bueno, pues con un poquito de actitud para salir delante de tanta gente a bailar,
0: no es fácil.
1: Que tengan ganas, claro, sobre todo que tengan ganas de eso, de disfrutarlo, de salir en los campeonatos. Es muy bonito poder vivirlo y disfrutarlo. Yo esta semana he estado de jurado popular en uno de ellos y lo he disfrutado muchísimo. Entonces las veo con esas caritas de emoción, y eso es lo que queremos, que no se quede ninguna nena del Prat sin ganas de poder acceder a ello. Y tenemos un casting ya mismo, en breve.
0: Com serà aquest càsting també per preparar-nos? Perquè crec que queda molt poquet, no?, per aquest càsting, i per tant, si li podem donar una mica de canya i anar sabent què és el que s'espera de nosaltres, què és el que es prepara?
2: Sí, doncs mira, el càsting en el nostre cas és el 21 de juny, a les 10 del matí, i el que es fa és arribem a la classe i principalment estirem una mica amb les nenes, les coneixem una mica, que no se sentin molt nervioses de cop, i llavors les professores que estaran allà fent el càsting demostren una coreografia, una petita coreografia per el que doni temps, i després les noies surten soles o en grups petits a fer la coreografia elles soles.
0: Ho hauran de replicar.
2: Sí, llavors un cop elles ho estan fent soles, les professores van anotant el que demostren les noies, si tenen molta actitud, si de cop estan una mica nervioses i llavors no estan capacitades al 100% per sortir en un escenari on et pots trobar milers de persones mirant-te. Llavors, un cop ja les noies han sortit, nosaltres fem apunts i ja després els dona la notícia a elles.
0: Per tant, es valorarà tècnica, es valorarà també actitud, que és una part molt important, perquè puguin formar part dels diferents grups competitius.
1: Sí, que les que no salgan seleccionada tindran unes oportunitats i se poden quedar en l'escola fent extraescolar, aprendiendo, absorbiendo de las profesoras técnica y todo esto. O sea, que siempre hay posibilidades para todas.
0: Sí. A nivell de competició, quin és el circuit competitiu on voleu anar? Hi ha circuit de campionat de Catalunya, d'Espanya, com funciona això?
2: Sí, nosaltres volem anar doncs, a campionats de Catalunya, volem accedir a algun campionat d'Espanya, a campionats més petitons que fan diverses escoles de fora del Prat, sinó de Barcelona o d'altres llocs. I així també demostrar doncs, el que tenim al Prat, també demostrar-ho fora.
0: Què és el que aporta la competició, Andrea? Què és el que també t'ensenya a competir?
2: Bueno, competir, a més, també t'ensenya, a part de que coneixes més gent, socialitzes més amb la gent i comences a tenir relacions doncs, amb gent de fora, que potser un dia et trobes en una classe que fas al Prat i que ve gent de fora a provar amb tu... quan ets més petit doncs fas molts amics.
0: Clar.
2: Ja, no sé, vas a les competicions i et trobes una persona que potser no la veus molt perquè no és del Prat o no és de la mateixa ciutat on estàs tu, però fas més amics. També al valorar-te tu mateix estàs davant de moltíssima gent i estàs ensenyant tot el que tu saps, tot el que has estat preparant durant molt de temps. I també com això, valorar-te tu, veu, demostrar el que tu pots fer.
0: És una seguretat, no? Al final i un repte, no? El fet de sortir damunt d'un escenari i haver de competir, de demostrar, i també doncs, tot un ensenyament de disciplina que tothom que hem competit a la vida sabem doncs, com això després s'aplica a tots els altres àmbits. A part de competir, que hem dit, el càsting de competició serà el proper 21 de juny a les 10 del matí, es demanarà que es repliqui una coreografia i a partir d'aquí doncs, es decidirà quines noies, però també suposo que nois poden participar, però és massivament noies les que es presenten, doncs, que tothom pugui competir i trobar el seu espai, però si no volem competir, què és el que ens aporta ballar? I també què els hi pot aportar ballar a la gent que digui, ostres, és que jo vull anar a passar l'estona allà.
1: Es un espacio donde vienen a disfrutar, a desconectar del colegio, poder disfrutar del baile, aprender, sobre todo disfrutar. Queremos que todas las nenas y nenes del Prat puedan venir a disfrutar. Ya tenemos algún grupito de nenes de 3 añitos, así que va a ser muy guay y yo creo que lo van a disfrutar mucho. Vamos con esa actitud, a disfrutarlo, a que sea algo bonito. También es una asociación donde hay más mamis que participan con nosotras y bueno... Es una escuela, pero una asociación donde lo vamos a disfrutar a tope. Vamos con eso, con ganas de cada vez que haya una fiesta en el Prat poder participar, que nuestras nenas y nenes se luzcan bailando y lo disfruten y muestren sus trabajos, porque también trabajan mucho y muy duro. No se ve detrás lo que hay, pero en cada ensayo las mismas profesoras y los nenes están ahí a pie de cañón.
0: Clar, a més, si no competeixes també pots exhibir, no? Les exhibicions que hi ha al Prat també són molt maques, hi ha molta gent que balla al Prat i cada cop s'estan fent més esdeveniments per poder ensenyar, no?, tot el que es fa. Parlem també de la gent una mica més gran que tindrà el seu espai, no? Què és el que heu pensat?
1: Ahí entro yo por las mañanas. Yo estoy titulada desde hace muchos años, aunque llevo un tiempo que no estoy dando porque he tenido otros negocios, pero estaré yo por las mañanas con una profesora cualificada siempre de baile y yo estaré dando motricidad a personas mayores. O sea, aquella zona es muy guay porque también hay 2 residencias de personas mayores, ya se ha puesto algún papá en contacto con nosotras para que puedan venir una horita, ese ratito a disfrutar, sacarlas de allí del centro de mayores y va a ser un espacio donde van a poder disfrutar un poquito del baile adaptado a su edad y un poquito de motricidad que también va muy bien.
0: Sí, que voleu que sigui bastant inclusiu.
1: Un poquito de memòria, que ellos se sientan activos y activas. Habrán tanto señores como señoras. Y es un espacio para ellos a primera hora de la mañana donde lo van a disfrutar. Es que tenemos, yo creo que tienen derecho todos a disfrutar del baile.
0: Y tú segurament també,
1: Sí, yo soy la que más lo disfruta, me encanta.
0: ¿Cómo ens podem informar una mica més? ¿Teniu xarxes socials?
1: Sí, tenemos redes sociales, donde ya están bastante activas, estamos poniendo que ya mismo la inauguración, damos un poquito de pistas, como digo yo, pero dejamos ahí el morbo de todo poquito a poco, con muchas sorpresas. Tenemos también a Jordi, que será el nuevo profesor de salsa y bachata, que ya ha dado clases en el Prat, Y pues mira, ya tiene, ya conoce gente, ya tiene algunos chicos y chicas que ha tenido dando clase, y tenemos ya algún grupo que otro montado, y yo creo que va a estar muy bien, porque hay de todo un poquito. Hay para mayores, para gente más joven, para niñas, para babies, que es muy bonito los grupos de pequeñines, verlos bailar, bueno.
0: Doncs Dance Prat Revolution, a partir del mes de setembre, que es prepara al carrer Jaume Casanovas, el número
2: 270-280.
0: Perfecte, doncs 270-280, i sobretot recordar que si voleu doncs apuntar-vos a aquesta part de competició, de quines edats busqueu a...
2: De totes les edats.
0: De totes les edats.
2: Nosaltres farem grups de baby, que són les petitones, després tenim infantil, tenim júnior, tenim juvenil. Si sortís el cas de tenir moltíssima gent, podíem fer una mega crew, que bueno, es veu tota la gent de tota l'escola, de totes les edats diferents, ballant en un mateix grup.
0: Això és totes. Maquíssim.
2: Sí, el que passa que hem de ser moltíssima Clar. Gent. Després també tindrem alguna mini parella, es poden fer també parelles, o sigui, busquem de qualsevol edat.
0: Doncs el 21 de juny a les 10 del matí, aquest càsting per poder accedir a la part competitiva, però si no, no us preocupeu perquè segur que trobeu el vostre encaix. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
2: A vosaltres.
1: A vosotros, muchas gracias por dejarnos participar en la Ràdio El Prat, que sempre és de bien, sí. Todo tipo de ayuda.
0: Aquí anem seguint tot el que es mou pel Prat. Gràcies,
1: molt
0: bon dia.
1: Gracias.
3: Me llamo, me quedo, te respondo sin susto. Ya, ya, ya.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
2: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
3: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Tu ets perfecta?
6: No ho sé.
5: I tu?
6: Pues clar que sí.
5: I tu, que ets perfecta?
7: Però n'hi ha algú perfecte?
5: No ho sé.
7: Clar que no.
5: No?
7: No, no hi ha ningú perfecte.
8: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I saw her face.
9: I'm a believer. Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.

0: Sabies que...
1: El cervell humà pot inventar colors que no existeixen realment a l'espectre visible. Aquests colors s'anomenen colors impossibles. Normalment, els nostres ulls detecten la llum gràcies a tres tipus de cèl·lules sensibles a diferents longituds d'ona: vermell, verd i blau. El cervell combina aquests senyals per crear tots els colors que percebem. Però hi ha combinacions que, en teoria, no haurien de poder veure al mateix temps. Per exemple, el vermell i el verd solen activar mecanismes oposats dins del sistema visual. Tot i això, en experiments especials on les imatges es mantenen perfectament estables davant els ulls, algunes persones afirmen percebre tonalitats estranyes que semblen una barreja simultània de vermell i verd o de blau i groc. Els científics encara discuteixen exactament què experimenta el cervell en aquests casos, però el fenomen mostra que la percepció de color no depèn només de la llum física, sinó també de com el cervell interpreta la informació. Això significa que el color no és simplement una propietat dels objectes, sinó una construcció mental creada pel nostre sistema visual.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui del segon dia de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, el dia més important, ja que beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que coincidirà també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Pel que fa als actes d'aquest matí, encapçalarà també una pregària a l'abadia de Montserrat al migdia, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. Ho farà després de visitar la presó de Brianzú, que serà la primera vegada que un pontífic visiti una presó a Espanya. Anem a saber quin és l'ambient a les portes de Brianzú. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Anna Ruiz. L'arribada del papa es preveia fa 10 minuts. S'han complert aquests terminis, Anna, bon dia.
4: Hola, Maria. Sí, s'han complert els terminis. Fa 10 minuts que el papa ha entrat aquí al centre penitenciari Brianzú, a Sant Esteve Sesrovires. Ja és dins del teatre de la presó. Acaba de saludar una de les recluses que ha intervingut davant el pontífex, Montse, que li ha fet arribar quina ha estat la seva història. I ara, en aquests moments, intervé l'alta, la segona reclusa, que estava ja previst parlés i fes arribar la seva, el seu relat de dia, la seva història personal. És Josefina, són aquestes les dues recluses que s'adrecen directament al papa en aquesta visita que forma part del programa, el segon dia de la visita del papa a Catalunya i Barcelona. Tot ha començat també amb un cant de benvinguda que han interpretat les internes i acabarà també amb la interpretació del Virolai. Així servirà per acabar aquesta visita, que ha de durar uns 20-25 minuts aproximadament, una visita que inicia el segon dia d'aquest programa del papa a Catalunya i a Barcelona, després que acabi la seva visita aquí a Brianzú. El papa Lleó XIV iniciarà el seu trajecte fins a desplaçar-se a l'abadia de Montserrat. A aquesta hora us podem confirmar que aquest trajecte es farà amb cotxe, tot i que alguns mitjans de comunicació havien informat que aquest trajecte es faria en helicòpter. No és així. A aquesta hora us podem confirmar que es farà en cotxe, tot i que el pontífex té a la seva disposició un helicòpter per si de cas s'han de canviar els plans. Així que, Maria, aquesta és la situació. El papa ja és dins del teatre de Brianzú, on es desenvolupa aquesta visita. Allà l'han esperat 80 interns, aproximadament. 22 d'ells són dones i dos d'aquestes dones són la Josefina i la Montse, les dues dones que han fet arribar...
3: Gràcies, Anna. Hem de tallar. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
5: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
6: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: les donacions i els trasplantaments d'òrgans i teixits s'han pujat lleugerament durant els primers 4 mesos de l'any. Són dades que recull l'Organització Catalana de Trasplantaments, que posa en valor la col·laboració entre entitats i diferents àmbits per fer possible millorar la conscienciació de la població catalana sobre la donació d'òrgans i teixits. Avui, precisament, en parlem amb el director de l'OCAT, el Jaume Tort. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Començàvem dient, no, com les dades mostren que les donacions han augmentat durant l'inici d'aquest 2026. I en primer lloc, senyor Tort, com valoren aquests resultats?
1: Bueno, amb prudència, perquè la donació, sobretot, no obeeix a unes... No hi ha cap evidència científica que ens digui per què un mes hi ha menys donants que d'altres. I per tant, doncs, bé, el fet que estiguem una mica per sobre, doncs, de l'any passat, doncs, és una magnífica notícia, però no, això no vol dir que al final de l'any, doncs, estiguem també amb un increment o que estiguem igual que l'any passat. Això sempre és, ens movem sempre amb aquesta incògnita.
0: Pel que fa a les donacions en si, en tot el procés, com funciona? En primer lloc, quins són els requisits per poder ser donant? I després, un cop que la persona decideix que vol ser donant, quin és el procediment a seguir?
1: Aviam, els requisits. Una mica el concepte que tothom ha de tenir és que avui dia hi ha poques barreres a la donació i que cada persona, diguem-ne, és diferent, o sigui, que en el moment en què morim, si estem parlant de la donació després de morir, donació cadàver, això normalment, per ser donant, això sí, s'ha de morir a l'hospital, per donar òrgans, donar teixits no, però per òrgans s'ha de morir a l'hospital, i a l'hospital els professionals, els coordinadors de trasplantament, doncs són els que avaluen cada donant potencial i que avaluen cada òrgan en particular dels òrgans que es trasplanten. Llavors són aquests professionals els que diuen doncs sí, compleix criteris, no compleix criteris, però en general hi ha poques limitacions, o sigui, sí, hi ha una limitació que és fàcil d'entendre, que si una persona doncs ha mort de càncer doncs no podrà ser donant, Tot i que sí que podrà ser donant de les còrnies, dels ulls. D'això sí, perquè la còrnia permet trasplantar-la, perquè és un òrgan avascular que no té reg sanguini, doncs la còrnia sí que la pots fer servir i es pot donar i trasplantar-la. Però el que sí invalida clarament és el càncer, però excepte el càncer, avui dia doncs no hi ha límits. No hi ha límit d'edat, perquè cada persona s'ha d'avaluar, per això també ja ho sabem, hi ha gent que té 60 anys i que desgraciadament no té bona salut, però també en trobem de 90 i pico que tenen una salut excel·lent i per tant els de 90 i pico també poden ser donants, segurament de ronyons i de fetge, O sigui que el concepte és que hi ha pocs límits. Això sí, alguns òrgans tenen alguns criteris una mica més estrictes, bastant, per exemple el cor i el pàncreas tenen uns límits d'edat doncs més baixos, 50, 55, més gran no. Ara el ronyó no té límit d'edat, per exemple.
0: Sempre s'ha de prendre la decisió de ser donant estant vius, diguéssim, o la família, un cop mor la persona també, pot decidir si donar o no aquests òrgans?
1: Aviam, el sistema que tenim aquí a Catalunya i a l'Estat espanyol és el que es diu de consentiment presumpte. Vol dir que tots som donants si no hem manifestat en vida el contrari. Però ho exercim d'una manera molt particular des del primer dia, des de fa molts anys, que és que es pregunta a la família sobre això. Que se li pregunta a la família quina era l'opinió de la persona que ha mort i si tenia voluntat de donar o no. I la família té l'última paraula, o sigui, sempre respecta el que digui la família. Ara bé, hi ha una manera molt senzilla, si una persona té clar que vol ser donant, el més senzill i més segur i legalment doncs, és vinculant és fer les voluntats anticipades. Que això, afortunadament, ara és fàcil de fer-ho, abans era més complicat, ara ho pots fer al CAP, tots els CAPs tenen alguna persona que ajuda per si la gent té dubtes a entendre el document, revisar-lo i signar-lo, i llavors dintre de les voluntats anticipades hi ha l'apartat de donació. Llavors, com que aquests documents es registren al sistema de la història clínica electrònica de Catalunya, doncs llavors els hospitals veuen si hi ha voluntats anticipades i per tant ja tenen doncs l'opinió d'aquella persona. I normalment, si hi ha unes voluntats anticipades, això ajuda a quan el coordinador de trasplantaments igualment anirà a parlar amb la família. Però si va dient hem vist que tenia voluntats anticipades i que volia ser donant, a la majoria de famílies li trauràs un pes de sobre, perquè les famílies és el pitjor moment per anar a parlar amb elles i demanar-los coses. Estan en xoc emocional, s'acaba de morir una persona estimada i, per tant, moltes famílies no estan en condicions de contestar res. Per això, quan parlem de les negatives, dius, quina és la causa? La causa és que no hi ha resposta, que no estan en condicions de contestar. Per tant, la clau és fer les voluntats anticipades i dir-ho a la família. Dius, jo he fet voluntats anticipades i no us preocupeu que ja està, ja he pres la decisió.
0: Com es pot fer això? És una acció fàcil?
1: És molt fàcil. El CAP, el teu CAP, preguntar això que vols fer aquest document, i normalment tots els CAPs s'han organitzat i hi ha una persona de l'equip o dues que, doncs, que han fet la formació per conèixer bé aquests documents i que si tu no tens algun dubte et poden respondre els dubtes. Si no, demanes tu el document, te l'emportes a casa, tu mires, escrius i els hi tornes amb ells perquè ells el registrin. Això es registra des de l'atenció primària. És senzill. També a La Meva Salut, a l'aplicació de La Meva Salut, hi ha una pestanya que diu voluntats i donacions. Allà pots posar que voldries ser donant, però és un indicatiu. A darrere d'això no hi ha un registre. És un indicatiu com el carnet del donant, que el pots portar i això ajuda, o pots demanar al metge que ho posi la història clínica. Però el que realment té valor legal és el document de voluntats anticipades.
0: Abans, quan li preguntava per aquest augment, deia, ens ho prenem amb prudència. Què és el que la gent acostuma a témer més, o què té més por la gent a l'hora de decidir si ser donants o no, i que pot significar que decideixin optar per no ser-ho?
1: Clar, això de les causes que és la causa més gran, i que és més de la meitat de la gent que contesta alguna cosa quan se'ls hi pregunta, és això, que no tenen capacitat de respondre, no poden respondre en aquest moment. Després, els motius religiosos, culturals, és un percentatge sempre petit, un 4, un 5, un 6. Hi ha gent que també li fa molt respecte a la integritat del cos, jo no vull que el toquin. També hi ha gent que això ho té en compte, però són percentatges petits. Sempre pesa molt més la voluntat d'ajudar amb algú, ajudar un altre. Això, afortunadament, és el que pesa. I ara hem de tenir en compte, encara que nosaltres diem que tenim les xifres de negatives familiars altes, però que estem molt millor que qualsevol altre país del món, també amb les negatives, encara que ens pugin una mica. Qualsevol dels països que ens van al darrere amb donació i trasplantament tenen les negatives molt més altes que les nostres. El que passa que, bueno, com que estan pujant una mica els últims anys, doncs ens ho hem de mirar.
0: Hem centrat una mica la conversa respecte a les donacions post-mortem, però per fer donacions en vida, també són habituals o són una miqueta menys? Com estaria la comparativa en aquest sentit?
1: Bueno, la donació en viu està molt orientada a la donació de ronyons, perquè la llista d'espera de trasplantament renal és molt gran. La insuficiència renal és una malaltia molt comú i que va creixent, que està relacionada amb l'edat. Per tant, si la societat s'envelleix, hi ha més insuficiència renal i més gent que necessita o la diàlisi o el trasplantament. I, per tant, doncs, es tracta de que tinguem el màxim de donants possibles per poder trasplantar. Ara bé, una persona que sigui relativament jove, el que se li ha de proposar amb ell o demanar és si hi ha algú que li pugui donar un ronyó, perquè clar, és el millor tractament possible per la insuficiència renal. Clar, és molt millor un ronyó d'un donant viu que se li treuen i que de seguida te'l posen a tu, i són els ronyons que duren més anys, lògicament, perquè estan funcionant bé amb una persona sana, pràcticament no estan fora del cos perquè tot just treure-la i es posa el receptor. Per tant, és el millor tractament possible, i sobretot és el millor tractament per la gent amb insuficiència renal relativament jove, perquè els nostres donants són grans d'edat. Per tant, si algú té insuficiència renal i és jove, no tenim donants per ell. I per tant, la millor opció, a part tècnicament, és la que dura més anys, és la que la millor possible, és la donació de viu. I hem fet molta, vull dir, si a Catalunya es fa el 40% i escaig, 43, que era l'any passat, dels trasplantaments de ronyó de viu de tot l'estat. O sigui, Catalunya té una gran tradició de trasplantament renal de viu.
0: Ja per últim, per acabar, li volia preguntar, no sé si creu que cada cop hi ha més conscienciació sobre la importància de ser donant, si encara hi ha desinformació, i en aquest sentit, quina és la importància precisament de les aliances per poder maximitzar aquesta consciència social sobre la importància de donar òrgans i com podem ajudar altres persones.
1: Clar, precisament, mica per això aquests comentaris sobre les narratives familiars que hi estem treballant, però precisament un dels interrogants que ens hem de posar sobre la taula és si que som una societat solidària, ho som molt, perquè tenim molt bona donació, encara que pugin una mica les negatives, però, clar, no tenim cap garantia de quin serà el futur immediat. És a dir, les noves generacions tindran aquest mateix nivell de sensibilització i de compromís amb la donació, no ho sabem. I, per tant, això l'únic que ens ha d'esperonar és a dedicar esforços a analitzar bé aquesta situació, què pensen les generacions joves, i fer promoció. Nosaltres venim d'un model que a Espanya, sobretot, no, es creia que no calia fer campanyes, perquè, clar, sempre hem set els millors del món i amb uns nivells de donació òptims i de trasplantament, però anem cap a un model, probablement, que potser això haurem de canviar i acabarem fent com alguns països, doncs, que tenen dinàmiques de promoció molt, molt actives, i que s'hi han de dedicar molts recursos per a tenir un nivell de donació, diguem-ne, òptim, no? Per tant, probablement estem en un moment de canvi. També és veritat que la societat està canviant molt aquests últims anys i, per tant, probablement sí que necessitem a partir d'ara, doncs, fer molta més sensibilització de la que fem. D'aquí ve també que celebrem el Dia del Donant o moments com aquest, ara amb la ràdio, que són molt importants perquè la gent ens escolta i potser alguna persona que no hi havia pensat mai doncs hi pensa i mira, es fa el document de voluntats anticipades i és un potencial donant, no, millor per d'aquí uns anys.
0: Doncs ens quedem amb aquest missatge i com sempre estarem ben pendents. Des del Prat Ràdio, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per explicar-nos tan detalladament aquest procés, també per conèixer una miqueta més com funciona i animar si algú que ens estigui escoltant doncs, a fer aquest document i ser donant d'òrgans i teixits. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Planeta Prat.
1: Moment per parlar d'alimentació. Farem amb el Menja't la Vida una mirada positiva, però també realista, de la nutrició aplicada a la vida quotidiana i a la salut emocional.
2: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Com estàs? Com va la
2: vida? Molt bé.
1: Sí.
2: Sí, de primavera, que tenim molta primavera aquest any, no?
1: Déu-n'hi-do. Primavera fresca, eh? És realment, aquest any, sí. Com a mínim a Lleida estem tenint primavera.
2: És que a les Terres de Ponent no estem acostumats ni acostumades amb aquesta primavera.
1: I refredada o no? Va superant la primavera?
2: No.
1: La va superar.
2: Sí, jo l'he superada, de moment.
1: Sí. Vinga, avui parlem sobre el futur de l'alimentació, no?
2: Sobre
1: o no?
2: El futur.
1: Ja veurem.
2: Sí, podem crear una mica de debat. I és que, t'explico, Pili, fa un any el president d'un supermercat molt conegut va dir que a la meitat del segle, és a dir, cap a l'any 2050, les cuines desapareixerien a casa nostra. I la veritat és que, bé, sembla una miqueta exagerat, però anem a analitzar una mica, Pili, això.
1: Que deixarem de tenir cuines, però no ens cuinarà la IA, eh? Això encara no, crec que no ho farà. La IA no, potser un robot, però la IA no crec.
2: Bueno, un robot gràcies a la IA, potser, però potser sí, que és veritat que la IA no sortirà del nostre ordinador per cuinar-nos.
1: Però què vols dir, que la cuina desapareixerà? Que no tindrem fogons? Perquè sí que és cert que la cuina, la cuina de llenya, aquesta ja va desaparèixer fa dies.
2: Sí, sí, però no tindrem l'espai. L'espai de cuina, Pili. Que no tindrem l'espai, no? I vaig a fer un petit apunt que no hi entrarem, però és cert que ja hi ha pisos que s'estan venent sense cuines per abaratir costos. Però aquí no ens hi posarem, perquè no ens hi posarem amb el tema dels lloguers, i perquè no és el nostre tema. Però vaja, que això ja és una realitat, que hi ha pisos que no tenen cuines perquè cada cop cuinem menys.
1: I tu creus que cada cop cuinarem menys? És a dir, que comprarem tot més precuinat, vols dir?
2: M'agradaria pensar que no, però sí que és veritat que cada vegada mengem més menjar preparat, no? Més, hi ha cada vegada més aplicacions de delivery, no? De portar a casa, més productes llestos per consumir als lineals del supermercat. Si us fixeu, inclús hi ha supermercats que fins fa poquet no tenien menjar preparat i ara han tret doncs, un lineal específic, no? Potser podríem trobar algun plat preparat als refrigeradors o inclús als congeladors, però ara podem veure

0: important, no? O que hauria de ser-ho. I estem deixant de banda algo que per mi, això és una opinió meva, però segurament hi trobaríem algun estudi associat, i és que o sigui, cuinar és la base d'alimentar-nos de forma saludable.
1: Clar. Sí, sí, perquè no hi ha versions supersaludables a cap menjar precuinat, en el sentit que tots tenen segurament molta sal, no? Tots tenen
0: els greixos que s'han utilitzat per cuinar, doncs probablement no són oli d'oliva verge extra. Clar. Com podem cuinar nosaltres a casa nostra, no? Però sí que és veritat que les famílies viuen la sensació constant, no?, de que no tenim temps per cuinar. O sigui, jo no sé el teu entorn o el vostre entorn, les persones que ens estan escoltant, si és algo recurrent. Jo he de dir, Pili, que en els últims mesos cada vegada escolto més això: no tinc temps per cuinar, cada vegada cuino menys, inclús persones que fins ara estaven cuinant. Llavors, aquí la pregunta ja no és només nutricional, no? La pregunta és: què passa quan deixem de cuinar? Perquè cuinar no és només preparar els aliments. Cuinar és transmetre hàbits als nens i nenes que tenim a casa, a la família. És educació alimentària, és autonomia, és cultura, és relació amb el menjar. I això es perd també, perquè es perd aquest espai. Abans, molts de nosaltres creixíem veient com es feia un sofregit, com es feia una truita. Jo seia a la tarda amb la meva mare a pelar patates o a treure les faves, no? O sigui, era una activitat que fèiem a casa. Sí que és cert que el fet de que la dona ens s'hagi incorporat al món laboral, doncs això s'ha anat perdent. I amb això s'ha anat perdent, doncs, això, molts hàbits que està fent que cada vegada, doncs, anem transmetent menys aquesta part cultural, no?, i aquesta part d'educació, perquè no deixa de ser educació alimentària.
1: Doncs escolta, ara m'he quedat ben parada perquè sí que s'està perdent.
0: És a dir, ara t'he de reflexionar,
1: sí,
0: no, Pili?
1: Sí, perquè realment pots fer un... Sí. Tens el handicap o no, que no t'agradi la cuina, hi ha moltes opcions per fer menjars ràpids i saludables. Uh-huh. Finalment, fer una amanida i una carn a la planxa, un peix a la planxa, és un moment, realment, no? És molt ràpid. No cal que sigui una elaboració, però sí que és cert que pots hem perdut, i ara parlo per mi, no? Els xup-xups es van perdent, no? La sopa feta a casa, el caldo fet amb temps, tot això, potser sí que s'està perdent.
0: Jo m'agradaria que féssim una reflexió, no?
1: Sí.
0: Si els nostres fills i filles, no? Si els nens i nenes no aprenen a cuinar a casa, on aprendran a cuinar?
1: És que ara estic fent la reflexió, Naila, i és que fins i tot algunes famílies per Nadal, que és el dia de la sopa, que com a mínim doncs la fas, no?, en família, no?, el brou aquell, escudella de Nadal, van al teta d'abric, perquè és molt més ràpid. Per tant, sí, no sé, potser sí que desapareixeran, hauríem d'aconseguir que no.
0: A veure, no volem culpabilitzar ningú, perquè la realitat és que, a veure, moltes famílies arribem, i m'incloc, no?, cansades a casa, amb jornades laborals molt llargues, sense poder conciliar, amb molt poca energia mental al final del dia per poder pensar, amb una estimulació de moltíssima informació sobre el que és una alimentació saludable, que al final jo crec que acaba col·lapsant, no? És a dir, tenim tanta informació del que és una alimentació saludable que creiem que és complicadíssim quan, com molt bé deies, Pili, fer un pollastre a la planxa, una patata al microones i quatre fulles d'enciam ja és un sopar saludable, no?
1: Supersaludable, boníssim, és un moment.
0: Exacte, que sí que ens sembla com a que hem d'estar 2 hores a la cuina. És cert que això seria genial, però no tenim aquest temps i hem de ser realistes amb la nostra realitat social ara mateix, no? I és que tenim menys temps perquè, doncs, no hi ha ningú a casa que pugui passar aquest temps cuinant i fent aquest xup-xup, però que no podem pensar que només hem de fer aquest xup-xup, perquè llavors deixem de cuinar i com menys cuinem, més ens costa després, perquè al final és una agilitat, no? O sigui, és una habilitat.
1: Sí.
0: Una habilitat que fa que com més cuinem, més àgils som preparant, no? O sigui, jo recordo quan començava a cuinar a casa que potser per tallar les verdures tardava 20 minuts, no? Perquè, i ara cada vegada vaig més ràpid, no? Perquè al final, doncs, això és una habilitat. També és veritat que podem tirar de fons d'armari precuinats o preelaborats, no? Com poden ser, per exemple, les verdures congelades que hi ha van tallades, no?
1: Sí.
0: Però almenys intentar, doncs, progressivament anar posant-nos a la cuina i després retornant una mica amb aquesta educació alimentària a casa,

0: Tenim poc temps i per mi jo crec que l'espai de cuinar junts és un espai, és una activitat familiar divertida, educativa, no? I de qualitat per passar amb els nens i nenes i no haver d'estar, perquè a vegades ens sembla com, ai, és que ens hem de posar a jugar amb ells i elles perquè sembla que si no, no estem passant temps de qualitat. Cuinar també és un temps de qualitat en el que pot ser divertit. Sí, és cert que després la cuina ens quedarà més bruta, però també podem participar tots i totes després en netejar-la.
1: I tant, i tant. I tant, saps que estava pensant? Que podríem recuperar alguns batch cooking d'aquests xulíssims que fas? Com ho deies tu? No és el pim-pam, però és un pim-pam. Com ho de fàcil?
0: És un pim-pam.
1: Com era allò? Fàcil? Bo? No, les tres Bs?
0: Sí, eres... No me'n recordo, eh? Fa molts anys, això.
1: Ho hem de recuperar,
0: era
1: això.
0: Era saludable, saludable, senzill, no? Era algo
1: així. I sabrós, potser.
0: I sabrós, potser sí.
1: Potser sí, però hem de recuperar aquelles receptes de la Naila Martínez, fàcils, saludables i amb un pim-pam i xules per a fer amb tota la família.
0: Doncs sí, jo crec que necessitem tornar a normalitzar la cuina realista, eh? Una cuina imperfecta, no ha de ser instagrameable, una cuina compatible, una cuina compatible amb la nostra vida real, no? Perquè doncs, si perdem completament l'hàbit de cuinar, no només perdem salut, eh? També perdem autonomia, i això a llarg termini, autonomia perquè al final acabem menjant allò que ens presenta la indústria, sí. Sense una opció B, no? I després també doncs, les conseqüències que això a llarg termini pot tenir especialment amb la infància. Per tant, la pregunta no és si les cuines desapareixeran, sinó la pregunta jo que crec que vull que ens fem tots és si volem que desapareixin.
1: Naila, moltíssimes gràcies. Com sempre, t'enviem una abraçada molt gran i continuem pensant que en necessitem sempre. Una abraçada et seguim a mai-nutricionista a Instagram. Petons.
0: Gràcies. Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: Són 11:15.
3: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
2: Bon dia, us parla Noelia Aguilar Bueno. Les donacions i els trasplantaments d'òrgans i teixits han pujat lleugerament durant els primers 4 mesos de l'any. Són dades que recull l'Organització Catalana de Trasplantaments, que posa en valor la col·laboració entre entitats i diferents àmbits per fer possible la millora de la conscienciació de la població catalana sobre la donació d'òrgans i teixits. El director de l'OCAT, Jaume Tort, valora aquests resultats positivament, però també amb prudència.
4: El fet que estiguem una mica per sobre de l'any passat, és una magnífica notícia, però no, això no vol dir que al final de l'any estiguem també amb un increment o que estiguem igual que l'any passat. Això sempre és... ens movem sempre amb aquesta incògnita.
2: Fer-se donant és molt senzill, només cal fer les voluntats anticipades anant al CAP o bé expressar la nostra opinió a través de l'aplicació de La Meva Salut. En cas de morir sense haver expressat la nostra voluntat, la família tindrà l'última paraula. La majoria dels trasplantaments es realitzen a partir d'òrgans procedents d'un donant cadàver, però en determinades circumstàncies es pot obtenir un òrgan a partir d'un donant viu. Segon dia de les proves d'accés a la universitat. Avui és el torn d'una matèria comuna i de les modalitats voluntàries. Els exàmens arrenquen a les 9 amb història, història de la filosofia i continuaran amb anàlisi musical, dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i el disseny, ciències generals, llengua i cultura llatines i matemàtiques. Finalment, a la tarda, l'alumnat s'examinarà de biologia, disseny, funcionament de l'empresa i disseny de models de negoci, literatura catalana i enginyeria. Aquest serà l'últim curs amb una convocatòria extraordinària al setembre, ja que el 2027 s'avançarà al juliol com a la resta de comunitats per alinear-la amb les altres etapes educatives. Les notes es coneixeran el proper 23 de juny. La CAPSA acull avui a partir de les 7 una nova edició del So Perifèric, un espai dedicat al diàleg i a la reflexió crítica al voltant de les experiències vinculades amb maneres de fer, organitzar o viure la música i de la música. La temàtica d'enguany és l'ús de les plataformes de streaming i les cançons fetes amb intel·ligència artificial que inunden les plataformes i les xarxes. Per parlar sobre aquest tema hi assistiran 3 membres de l'Instrumental, un procés obert d'organització i debat al voltant de la música, impulsat per artistes, oients i hacker, amb l'objectiu de crear i compartir eines i recursos per l'autogestió de les nostres comunitats.
5: Esports.
2: El club barcelonista Tarlenca vol moure fitxa amb celeritat per afrontar el retorn de la segona catalana després del descens viscut fa poques setmanes. El club, després de confirmar que Marc García serà el nou entrenador, ha anunciat les primeres 8 renovacions. El capità Edgar Gómez, Sergio Campos, Chechi Preciado, Àlex Martos, Àlex Alonso, Iván Rincón Gato i Adrián Moya. Els perfils de les primeres continuïtats anunciades són tota una declaració d'intencions i segueixen la línia anunciada pel club. El retorn a l'essència tarlenquista. Tornem amb més informació en una hora.
6: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al gran recapte.
7: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
2: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
3: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
8: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
5: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
9: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
10: Tens un comerç al Prat?
11: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
12: 93 478 5360
13: 93 478 5360
10: Al Prat tot resulta ben pagat.
3: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 36 minuts per sobre de les 11 del matí. Arriba el Quinto Millennial i el Marc Quinto. Bon dia, Marc.
1: Molt bon dia, Isa.
0: Amb una secció pop-up, que la tindrem aquesta setmana i la vinent no.
1: Mira, saps què passa? Et vull comentar coses d'això. Aquesta setmana hi haurà secció normal.
0: Val.
1: Això encara no ho saps.
0: Ah, mira, m'encanta.
1: La setmana vinent no hi ha secció i llavors quedaran només dues seccions de la temporada.
0: Val.
1: On hi haurà sorpreses les dues seccions de la temporada. Tindrem convidats les dues seccions.
0: Sí?
1: Sí. I hasta aquí puedo leer.
0: Hem coincidit amb això?
1: Com
0: sí,
1: queda?
0: A veure, jo estava pensant, m'inquieta el tema de la teva secció perquè l'he trobat a faltar, però
1: sí.
0: No sé res.
1: Doncs ja ho sé. Perquè...
0: Espero que m'agradin, perquè
1: sí.
0: Després, clar, a veure si em convides a algú que no...
1: Són persones que t'agraden.
0: Val.
1: Que et cauen bé.
0: Val.
1: I són
0: això
1: persones,
0: és important.
1: Són persones properes, no portaré cap famós, no pateixis.
0: Vale, vale.
1: Però bé.
0: Hem de dir que no només entrevistem gent que em cau bé.
1: Sí, no, no.
0: Estem tothom aquí,
1: però la,
0: em caiguin
1: però
0: bé
1: a la
0: no?
1: meva secció,
0: clar,
1: com
0: la teva secció
1: puc decidir
0: gent
1: jo,
0: que ens cau bé.
1: El que no farem és portar gent que ens caigui malament.
0: Què tal, Marc?
1: Molt bé, molt interessant.
0: Què portem avui?
1: Parlarem del Papa Lion 14, parlarem de Passapalabra, de Mercedes Milà, de la Sexta Columna, d'Àngels Barceló i de Carles Porta. Tot el que doni temps, vale?
0: Quin temps, quin nom et posaries com a papa?
1: Ho pensava ahir, tia. Marc primer, perquè no
0: Marc
1: deva...
0: Primer.
1: No deva...
0: Clar, és que tu el teu nom t'encanta, no?
1: Sí. Marc primer, o Quinto primer queda raro, no?
0: Les dones, com no sí, podem
1: la
0: ser mama...
1: Dir algo.
0: Doncs clar,
1: Marc
0: no sabem.
1: Quinto no pot ser, perquè si no n'hi ha un Marc Quarto...
0: No, clar. Clar, és que Marc Quinto és un nom de papa,
1: sí.
0: També. Podria ser.
1: Sí, però si no n'hi ha hagut...
0: Que fort, clar.
1: Bé, Marc primer m'agradaria.
0: Marc primer.
1: Seria com Francisco primero.
0: Clar, sí, sí.
1: Bé, va, parlem de tot això... i de la sèrie Abandonados.
0: Val.
1: Que ha estat superinteressant. El Sergio, el nostre tècnic, també l'ha vista.
0: L'ha vist,
1: i coincidim en...
0: Té temps, el Sergio,
1: que,
0: de fer cosa.
1: Sí,
0: no sabem com li dóna
1: té,
0: el dia.
1: Tenir dos fills.
0: Sí, arriba tot, arriba tot.
1: Però bé, va, comencem parlant de la visita del Papa a Catalunya.
0: Molt bé.

0: Doncs bé, així doncs, era una de les rebudes del Papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic, un estadi olímpic on va haver participació pretenca, ara en parlarem. I pel que fa a televisions, ràpidament explicat, totes les televisions van fer programació especial, absolutament totes, fins i tot BTV també en feia...
1: A veure, és l'esdeveniment de la setmana.
0: Sí, sí, de l'any, segurament. És a dir, tal i com s'està retransmetent això, sembla l'esdeveniment més important dels darrers anys aquí a Catalunya, a l'Estat, a tot arreu. Per com s'està fent i per tota la despesa de temps, de diners i de tot que s'està invertint en això. Llavors, com s'ha plasmat en audiències? Tot i que, per exemple, la missa del diumenge que va fer Cibeles al Papa la retransmetessin altres cadenes, a part de Televisió Espanyola...
1: Ara estic rient pensant en els convidats, perdó. És que, clar, no em pots dir coses així...
0: Ah! Connecta, eh?
1: No perdó, sé, perdó, tampoc... sí.
0: Després estic desconnectant. Diré, llavors,
1: val, perdó, perdó.
0: No cal que hi pensis.
1: La missa,
0: la missa. No t'anava ni a dir res, però com has dit que últim s'ha pop-up, no sé què tal, t'ho he dit. Vale. La missa que es va fer a Cibeles es va retransmetre a Televisió Espanyola, a Telecinco, a... Antena 3 a moltes. I mireu com està la situació, que quan són coses importants o com coses més així d'estat o tal, tothom va a Televisió Espanyola sempre, sí, com unes campanades, sí. Vas a Televisió Espanyola. Un tal, vas a Televisió Espanyola. Encara que sigui exactament el mateix perquè era la mateixa retransmissió, la mateixa línia de televisió a totes. Telecinco va fer un 5% de share i Televisió Espanyola gairebé un 30%, emetent exactament el mateix.
1: Déu-n'hi-do.
0: Eh?
1: Clar, és això que dius, eh? La gent va buscar...
0: Saps? Perquè no et planteges si les altres ho fan o no. Saps que on estarà el rigor, on estarà el d'això en aquests temes? Mm-hmm. Vaig a Televisió Espanyola.
1: Després
0: perquè...
1: un altre debat és si les televisions públiques en un estat laic han de fer aquest desplegament...
0: Això és un altre.
1: Per un fet noticiable, que sí que l'és. I llavors aquí jo crec que és l'excusa que fan servir tant TV3 com Televisió Espanyola. És un fet molt noticiable perquè no venia un papa des del 2010 i per tant no és una cosa que passi cada any.
0: És com si diguessis, no ve un president de França des
1: clar, però no es fa el senyal de... en directe...
0: Clar, per això.
1: Clar, bé. Hi ha dubtes, que això ja valorarem quan tot passi.
0: Sí, valorarem de ben segur.
1: però
0: coses que ens han agradat. Coses que ens han agradat. Tothom compares visites Barcelona-Madrid dient que Barcelona està sent molt millor, molt més que l'altre, era molt més un espectacle, perquè sí que veies a Madrid, hi havia com retransmissions, com si fos una retransmissió de futbol.
1: Bueno, això m'ha semblat increïble. Un document que no puc superar.
0: Que no en tenim. Però aquí, en canvi, s'ha fet una rebuda més maca, més a l'Estadi Olímpic, com més, més cristiana, perquè ens entenguem, més tranquil·leta, agradable, tal.
1: Xavier Pérez Izquierdo presentant al Papa, que és una cosa, ell és molt religiós, jo que el segueixo des de fa anys, i és veritat que no m'ha sorprès, però dedicant-se a l'humor, jo crec que a molta gent sí que li ha pogut sorprendre que ell fos el presentador.
0: Explicava fins i tot que quan li van proposar no li va dir ni a la seva parella i que es van dur algunes bronques perquè la parella no entenia els moviments estranys que feia últimament de marxar fora de casa quan no tocava les trucades de telèfon quan no d'allò i li va dir necessito dir-ho a casa perquè m'estic enduent problemes a casa.
1: Em costarà el matrimoni, és que la confidencialitat d'aquest encàrrec, imagina't.
0: Sí. De fet, a Madrid també Cristian Gálvez i Patricia Pardo van ser, que són parella, van ser els encarregats de presentar-ho i superfeliços perquè ells viuen molt la fe també.
1: També són...
0: Són supercristians, però també li volien donar la volta de són dues persones divorciades que tot i ser divorciades s'han tornat a trobar, han trobat l'amor i sobretot que transmeten la fe, ells diuen, des d'alguna altra manera, no la estricta de l'Església, però que això també apropa molta gent i tal, no sé, això explicaven. Però bé, el que ens interessa, Alfred García va participar en aquesta benvinguda al Papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic.
2: Alfred García!
3: Tinc ganes de cridar al món un t'estimo ben gran. No sé si el sentiràs entre totes les persones. Tots els cors que ara bateguen, hi haurà un lloc al teu costat.

0: sono un po'. Vinga, doncs Alfred García, que va cantar una cançó sol, va cantar també Estrella, que és la que va rodar aquí a la Ricarda amb Álvaro Soler, que després es va quedar també cantant alguna cançó. I doncs bé, si entreu a l'Instagram es veu com l'Alfred ha pogut estar també en el passeig amb el Papamòbil per allà al mig, en la zona noble
1: de l'estadi. Una experiència increïble.
0: I clar, increïble que... Jolín, que viure-ho així també deu ser interessant. Maca. També la seva família va poder-hi ser i veurem si aconseguim parlar també amb l'Alfredo d'això.
1: Molt bé.
0: I bé, bàsicament això, pel que fa al Papa, està, està en la sopa, que podríem dir, comença a cansar una mica ja, perquè clar, ens hem hagut de menjar tota la de Madrid i ara ens mengem tota la de Catalunya. Espero que quan...
1: I encara queda Canàries, sí.
0: Canàries jo crec que ja passaran una mica més d'aquí, però bé. Veurem com queda.
1: Avui queden coses, perquè és Montserrat,
0: Montserrat,
1: no?
0: Montserrat i Basílica, no?
1: I Basílica, no? Que és la cosa important que ve a fer el Papa.
0: És la cosa important i és on es lia més parda perquè tallen mitja Barcelona.
1: Jo he d'anar cap a Barcelona avui, però espero...
0: Però no tan lluny, no?
1: No, bueno, no arribo a aquella zona. No sé com estaran les rondes perquè jo crec que això repercuteix tota la mobilitat.
0: I més si Rodalies està pa'lante, pa'tràs, pa'lante, pa'tràs, saps? Però bé, va, anem amb més temes.
1: Més pa'tràs que pa'lante.
0: Anem a parlar de passapalabra. Palabra, va.

0: Bé, doncs aquesta és la sintonia antiga de Telecinco. I per què portem aquesta? Perquè hem conegut que finalment... Recordeu que hi havia un litigi entre Telecinco i Antena 3? Bé, més que entre Telecinco i Antena 3, entre Telecinco per una banda i l'empresa que tenia els drets, que era anglesa, de Passapalabra, de tot el concurs.
1: Clar.
0: Llavors, Telecinco va perdre, estava emetent el concurs, es va dictar una sentència que estava emetent el concurs sense tenir els drets. Llavors, a part de que li han caigut una multa de 80 milions d'euros, una barbaritat, perquè va estar mesos i mesos emetent-lo, van deixar-ho d'emetre, i Antena 3, molt hàbil, va comprar els drets de Passapalabra. Ja clar. Porta uns anys, aquí és on va començar el declivi de Telecinco en audiències.
1: Sí,
0: vale?
1: És cert.
0: Perquè era, doncs...
1: És que Passapalabra et garanteix bastió, un 30, sí, no? Un 27.
0: Un 28, 27, 25, depèn del dia. I, clar, tot això repercuteix en que el programa d'abans ja té més gent, els informatius té més gent, i llavors, si tu sí, veus els informatius de la nit i vols veure els del migdia i aquells t'agraden, ja poses aquells... Ja poses Ahora son soles,
1: sí, sí,
0: el que sigui. Llavors, com ha quedat ara? Una sentència d'un tribunal que és el Tribunal Suprem ja ha dit que el concurs en si el té Antena 3, però la prova del Rosco no és d'aquesta empresa, sinó que és d'una altra empresa que no, que és la creadora original, que no havia venut els drets a Antena 3, i que per contra sí que els tenia Telecinco, que és originari. Llavors Telecinco podrà tornar a emetre per una banda el Rosco i Antena 3 podrà seguir emetent el programa amb totes les proves del concurs exceptuant el Rosco. Dues coses que veig. Si Telecinco s'ho munta molt bé fent proves dinàmiques
1: diferents i
0: divertides, tal, pot ser que molta
1: passa
0: gent torni a Telecinco
1: en comptes de Passapalabra
0: per veure Passapalabra. Clar, no podran dir-li Passapalabra perquè no, el nom entén Antena 3, però sí li podran dir el Rosco.
1: Clar,
0: el Rosco,
1: el
0: de
1: Rosco
0: Telecinco.
1: I la prèvia del Rosco, el perquè Rosco al final són quatre proves prèvies.
0: Llavors, i Antena 3 té tota la prèvia, té tota la gent, té el presentador Roberto Leal, que ja enganxa, que ja el coneixen i tal, i a França va passar exactament el mateix i van canviar el tradicional Rosco perquè anaven apareixent les lletres en pantalla. Amb la A, tal, amb la B, tal, i ho feia una mica diferent, és a dir, hi havia com un abecedari sencer entre els dos concursants. Llavors, amb la A, tal, ai, has fallat, vale, passem a l'altra. Amb la B, amb el no sé què tal, el que fa més encerts és qui guanya.
1: Clar, canvies una mica la dinàmica per poder continuar.
0: Perquè no et multin un altre cop. I ja està, veurem
1: aquí
0: com queda,
1: és interessant,
0: però
1: és un
0: delta baix.
1: Què passa?
0: És un delta, pot ser un delta baix per Antena 3.
1: Home, si tu no fossis Telecinco, agafes el Rosco, fas quatre proves abans i competeixes en Passapalabra i a veure qui guanya, no?
0: De fet, Telecinco està ja provant coses i tal, clar, perquè no vol fer-ho de pressa i corrents, de fet podria estar ja emetent-ho, però vol preparar-ho amb cara i ulls, començar bé i que no pateixi amb els errors d'altres programes que ha tingut. Llavors jo el que entenc que serà cap a finals d'agost, principis de temporada vinent, on comenci Passapalabra Telecinco, perquè ara seria raro començar-ho al juliol.
1: Fixa't en una idea simple, com és fer un Rosco en un concurs, pots guanyar-te la vida deixar herència per tothom i liar-la molt a la tele. Hem de
0: doncs
1: pensar
0: sí,
1: formats així, Marc.
0: Sí,
1: a veure si...
0: i començar-los a vendre.
1: Vinga,
0: va, anem amb més temes. Això ho seguirem ben de prop perquè m'interessa. Això pot... aquestes audiències Telecinco que està ha passat el pitjor, cada mes diem el mateix, però el pitjor mes de maig de la seva història, amb dies que arribaven a un 6 i pico de mitjana, tenint en compte que el late, que ja ningú veu la tele, són líders, que fan un 16 i tal, imagina't com està amb 5% de share, tal. Hi ha moments en què 4 igual a Telecinco en segons
1: sí,
0: quina franja
1: segona,
0: i quin programa, heavy, heavy. Però bé, ara parlem també de... Ara parlem de la Sexta, 4,
1: molt
0: Telecinco i tal.
1: Molt bé.
0: Anem abans amb Mercedes Milà. I és que Mercedes Milà ha donat una entrevista que m'ha semblat molt interessant a Carlota Corredera, a RTV Play, aquests programes que fan, aquests podcasts que fan de Televisió Espanyola, que en fan uns quants. L'altre dia cotillejava per la seva plataforma i n'hi ha alguns interessants.
1: Sí, sí.
0: Així que... I aquest m'ha semblat interessant perquè parla de Gran Hermano, el que arribava a cobrar per programa, que no el cobrem aquí ni... alguns ni en dos anys, imagina't, vale? En un programa pitiplim ho cobrava. I i què més parlava? No recordo, però
1: bueno, posem el tall.
2: Al final de Gran Hermano yo creo que estaba ganando 60 por programa, no 60.000.
3: Sí, hombre, yo estaba dando muchísimo dinero a ganar, muchísimo más generaba que cobraba.
2: Siempre la gente se acuerda de Quintero y tal. Pues yo quiero reivindicarte a ti como la mejor entrevistadora de este país.
3: Muchas gracias.
4: ¿Quieres entrevistar ahora a Pedro Sánchez?
3: Mucho, porque le adoro. Le quiero mucho a Pedro Sánchez. Estoy totalmente a favor de él. Yo tengo muchas ganas de hablar con Ángeles Barceló para saber exactamente lo que ha pasado, porque no me puedo creer que el Fran Llorente que yo conozco haya tenido nada que ver con la decisión de sacar Ángeles Barceló de la SER.
2: ¿Cómo es, Miguel Bosé? Vaya entrevistones las has hecho tú a Miguel.
3: Las mejores de mi vida, claro.
2: ¿Te has enfadado una vez con él?
3: Sí. No nos pusimos de acuerdo con el tema de la pandemia. Me da mucha pena verlo porque no es mi Miguel.
4: ¿Te sorprendió esta deriva de Miguel?
3: Sí, y me dolió. El tema Miguel lo llevo mal, porque era mi niño, era completamente la persona que yo quería.
2: ¿En qué punto estáis ahora?
3: Hace mucho que no hablamos ni nos vemos.
0: De fet, explica
1: titulars,
0: que...
1: Titulars,
0: explica després en aquest tros, sí, he fet com un petit recull.
1: Molt bé.
0: En aquest tros explica més endavant que fins i tot va haver una mediadora, una amiga comuna, que els va intentar tornar a posar en contacte i que... ella és molt pro vacunes, és molt pro investigació tal, i ell, amb aquesta deriva que ella explicava, que no es van entendre, que de fet han deixat de parlar. I
1: jo crec que això li ha passat a molts fans de Miguel Bosé.
0: Segur.
1: Va significar una revolució a Espanya, una Espanya molt grisa, significava l'art, significava la llibertat, i de cop i volta a veure com 50 anys després del que tu demanaves, ara ets una persona que dubta de tota la ciència. Clar, jo crec que hi ha hagut molta gent que es veu reflectida en aquestes paraules.
0: Sí.
1: Però ella molt directa. Bé. Bueno, sempre ha estat molt directa.
0: Molt bé.
1: La veritat ella és que cobrava una pasta.
0: Una pasta també...
1: Però ho feia molt bé. És que el gran hermano, de veritat, que sense ella
0: va perdre.
1: Ni la meitat.
0: També parla de que li faria il·lusió a entrevista a Pedro Sánchez. Carlota Corredera li diu que la vol posar en valor amb ella com a gran entrevistadora, que no està reconeguda lo suficient, perquè també ha estat en el tipus de programes que ha estat. Sí. Sempre parlem del mateix. I doncs bé, que ara s'ha d'acostumar, perquè ara també l'entrevisten aquí perquè farà cosetes a la 2, i que li preocupava molt el tema de l'audiència. No entenia que fer un 4 o un 5% a la 2 era un datazo, i ella no entenia que poguessin sobreviure els programes i tal així.
1: Llavors, clar, és que ella ve també de la dictadura de les audiències.
0: Clar, que potser feia un 40, un 50, un tal. Sí, de fet,
1: gran
0: també,
1: hermano, també jo crec parla, que ha tingut històriques.
0: També parla en el podcast, que ara ho recordo, que van tenir el share més gran en un night, en un tal, de més del 50%.
1: És que el Gran Hermano 1, la final de Gran Hermano 1, era una barbaritat. O sigui, tot el país estava pendent de qui guanyava aquell primer programa, que era un experiment que tothom teníem curiositat. Clar, la resta, al final, tot va perdre la ingenuïtat, no?
0: Clar, aquest Gran Hermano com la isla, com tot.
1: Va significar un abans i un després. Sí. I tenia unes audiències de barbaritats.
0: També va parlar Àngels Barceló, que crec que no ho hem comentat encara aquí, que Àngels Barceló deixa
1: fort.
0: Oi por Oi, després d'uns quants anys, després de ser una de les cares més importants de la cadena SER, tant al matí com també altres franges horàries que va estar, i això m'ha portat a recordar això.
5: Un beso para Àngels Barceló.
6: Norteamericana. Àngels Barceló.
5: Àngels
7: Barceló.
5: Barceló.
7: Barceló.
5: Però què és
7: Barceló?
5: Àngels. Àngels.
6: Que pones,
5: Àngels, ¿verdad que no?
1: De veritat, no m'esperava en cap moment
0: doncs bé.
1: Aquesta conjunció màgica de Patiño dient Àngels Barceló. Però vull dir una cosa, que era de les poques dones que hi havia al capdavant d'un programa de ràdio a les grans cadenes, i que per favor, Aymar Bretos està molt bé, però és que estem cansats tothom de les mateixes veus tota l'estona, tot arreu.
0: Sí,
1: ja està.
0: Molt bé.
1: Som la meitat de la població, una mica s'hauria de notar.
0: Sí, tota la raó. Tota la raó, veurem si t'escolten.
1: Gràcies.
0: Llavors, vinga, va, anem a parlar ja de Carles Porta, deixarem tot el tema. Tenia un tema de Sexta Columna, de tal, que ho deixarem per més endavant. Carles Porta, dos temes. Ha estrenat, per una banda, la sèrie que ara parlàvem de Disney, que es diu Abandonados, i per altra, ha fet una ficció, la primera ficció de Carles Porta per Antena 3, també per a 3 Player. Està el tio cobrant de totes les productores, bueno, la seva productora de totes les cadenes. Anem a escoltar primer una pinzelladeta d'aquesta primera ficció que doncs, va, anem a escoltar.
8: Hola, soy Carles Porta. Gracias por acompañarnos. Hoy presentamos 33 días, nuestra primera serie de ficción. ...33 días es una historia de amor en formato de thriller, pero es un amor muy especial. Es el amor entre dos hombres que se fugan de una cárcel.
9: De puta madre, gente, de puta madre.
8: Y en esta historia hay que entender por qué uno lo hace todo y lo da todo.
10: Yo he fracasado en todo lo que me he propuesto.
8: Y por qué el otro es el egoísmo personificado.
11: Los remordimientos a tomar por culo, duende.
12: Es como evoluciona esta relación a lo largo de este viaje tan...
0: Doncs bé, ho seguirem de ben a prop, perquè just han fet la premiera aquesta setmana i suposo que estarà a 3Player, que ara recordeu que qui tingui Disney pot veure tot allò de 3Player Premium inclòs, perquè ja han arribat a un acord i a l'inrevés, si tens a 3Player també pots veure les coses de Disney, així que molt interessant, ho seguirem, m'ho miraré.
1: Jo estic seguint Crímenes de jo és que Carles Porta
0: a mi no m'apareix, no m'apareix. Però he vist un dels nous que aquests que
1: ara he vist
0: penjat.
1: Un, Mátalo, Mátalo.
0: Aquest, Mátalo ja, Mátalo
1: ja. Sí, Mátalo ja.
0: L'he vist espectacular.
1: M'ha semblat fortíssim.
0: Espectacular.
1: Sí. Brutal. Doncs hi ha uns quants de Peregrina que jo vaig... Sí. Vaja, qui hagi fet el Camino de Santiago l'ha de veure.
0: Ai, doncs me'l miraré, que jo l'he fet diverses vegades.
1: Doncs te'l recomano també.
0: Vinga, va, i la sèrie ràpidament. Abandonados a Disney.
13: El día 22 de abril de 1984, mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia por un hombre llamado Denis.
14: ¿Han pasado 40 años?
13: Ahora quiero saber quiénes son nuestros padres y por qué nos abandonaron.
15: Es un caso particularmente extraño.
13: Porque no hay rastro de nuestras vidas. No tenemos partidas de nacimiento, apellidos, no hay nada.
16: Un misterio total.
17: Antes del abandono. Recuerdo violencia, gritos, coches de lujo. También recuerdo...
0: Vinga, 4 capítols. Disney Plus, aquesta sí que és docu, més docu-sèrie, més documental.
1: Va ser real.
0: És un cas real, passat, ha ocorregut aquí a Barcelona, a l'any 84, és a dir que els joves ho tenim una mica lluny, tu no tant, perquè tu estaves a punt ja.
1: A veure, el 94...
0: 84,
1: no, jo no havia, no estava ni en projecte.
0: Bueno, llavors, de què tracta? Es troben a l'estació de França, estació coneguda per tots, allà a Barcelona, a 3 nens, 3 germans, 2 nens i una nena, com perduts, allà no sabien què feien, i es veu que els havien abandonat, i a partir d'aquí, doncs, són adoptats per una família catalana d'aquí normal, tal... i han fet tota la vida, han crescut tota la vida amb ells. Llavors arriba un moment que una, la germana, una de les, dels tres, la germana, es queda embarassada. I en el moment en què es queda embarassada de la seva parella i tal, comença a donar-li voltes i a pensar per què no coneix els seus pares de veritat, biològics. I doncs a partir d'aquí comença a intentar estirar el fil, a investigar i tal, i són aquests 4 capítols on ella, juntament amb els seus germans, intenten descobrir qui són, d'on venen i tot el que ha passat. I no és una família a l'uso, perquè ens entenguem, no és algú que digui, oi, tinc problemes econòmics, els dono una adopció. Darrere veurem crim, veurem drogues, veurem viatges a París, viatges a la Costa Brava, viatges a Madrid, és a dir, en 4 capítols se sintetitza molt bé doncs, tot això. I al final veurem si troba els pares, la idea és trobar-los. En l'objectiu final és trobar els pares. Si els troba, si no els troba, si són vius, si no són vius, si són a una residència, si estan tranquil·lament a la Costa Brava o a Madrid o tal.
1: Que
0: i,
1: fort.
0: Fins
1: jo aquesta m'inquieta, eh?
0: Hi ha molta gent, que altruistament els ajuda a investigar. Gent que ha vist molt True Crime,
1: clar,
0: que li agrada i es posa a ajudar. A mi em flipa això, eh? I troben coses, eh? Mireu-vos-ho perquè trobo.
1: Molt bé. Marc, t'hem de dir que el nostre jefe ens apunta, l'Imanol, que hi ha un Marc primer que va ser papa.
0: Què
1: i
0: dius?
1: Per tant, tu en cap dels casos podries ser Marc primer, sinó que creiem que ja hauries de ser mínim Marc segon.
0: Bé, bé,
1: o sigui
0: no
1: que potser
0: res.
1: Marc cinquè no estava tan malament previst.
0: Marc segon m'agrada també. M'agrada.
1: Marc, gràcies.
0: A tu, que vagi bé.
16: brilli a l'Aram. Pendents avui del segon dia de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, el dia més important, ja que beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona, que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Perquè fa els actes d'aquest matí, en uns minuts, de fet, encapçalarà una pregària a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. Connectem ara amb el nostre company, el Sergi Lladó, des de les portes de Montserrat. Es compleixen aquestes 8.000 persones? Hi ha molta gent. Sergi, bon dia.
18: Es compleixen, molt bon dia, Maria, però és que la notícia és que ara mateix el pontífex està entrant a l'abadia de Montserrat, està entrant a la plaça de Santa Maria, ho està fent amb el papa mòbil, descobert, està saludant a feligresos que es troben reunits a l'abadia de Montserrat des de les 6 del matí que han arribat els més matiners. Emoció i expectació ara mateix a Montserrat, perquè estan esperant tots els assistents veure entrar aquest papa, que està entrant ara mateix saludant a tots i totes, ho fa amb un somriure, preparat per entrar en l'abadia de Montserrat per primera vegada com a Lleó XIV, i ho farà per viure la salve del migdia, la pregària, per venerar la Moreneta i per reunir-se amb la comunitat benedictina. En aquests moments el pontífex està entrant a la plaça de Santa Maria de Montserrat, fort repic de campanes i molta emoció dels 8.000 assistents presents avui aquí a la Catalunya Central.
16: Gràcies, Sergi, estarem pendents. Bon dia.
18: Bon dia.
16: I també un home ha mort aquest matí en un tiroteig al carrer Balmes de Barcelona davant d'una oficina de DNI de la Policia Nacional després de rebre un tret al cap al mig del carrer. L'autor del fet ha pogut fugir del lloc i els Mossos d'Esquadra han obert també una investigació per tal de localitzar-lo. La policia disposa d'imatges del presumpte agressor i ha desplegat un operatiu de recerca. I més de 45.800 estudiants afronten avui la segona jornada de l'ESPAU a Catalunya. El dia ha començat amb els exàmens d'història o història de la filosofia i ara al migdia seguiran amb les proves de matemàtiques, llengua i cultura llatines o ciències generals. I de cara a la tarda serà el torn de biologia, literatura catalana, tecnologia i també altres matèries de modalitat. I Siemens ha atribuït les dues avaries d'ahir al Centre de Regulació del Trànsit de l'estació de França a una intervenció del manteniment correctiu i assegura que encara investiga les causes d'aquest incident. Tant Adif com Rodalies i el Ministeri de Transports han anunciat accions legals contra Siemens, a qui responsabilitzen de les incidències que ha afectat a milers d'usuaris. I des d'aquí, des dels butlletins de la xarxa, seguirem pendents també de l'evolució dels actes del Papa Lleó XIV. Fins aquí les notícies en xarxa.
19: Notícies en xarxa.
20: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
21: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils. Bona tarda. El Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
22: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torremuntades.
23: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
24: Tens un comerç al Prat?
25: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
26: 93 478 5360
27: 93 478 5360
24: Al Prat tot resulta ben pagat.
20: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Vinga, doncs és dimecres i arriba el 24 Fotogrames amb Francesc Cànovas. Què tal, Francesc, com va?
1: Molt bon dia, què tal, Issa? Doncs aquí estem.
0: Estàs content?
1: Com cada dimecres. Sí, estic content. Ja veig les vacances de la ràdio més a prop. I això, doncs,
0: em
1: bueno,
0: passa el mateix.
1: Vulguis o no vulguis, la cuenta atrás, el final countdown ja està allà. Ens agrada fer-ho, això, i passa que arriba un punt que dius, bueno... Perquè preparar el programa cada setmana... No... Digue'm.
0: Hem de descansar tots de tots.
1: Sí, tant.
0: Els oients, de nosaltres,
1: jo no em referia a descansar de tu, em referia pues, a la rutina de preparar el programa cada setmana.
0: Clar, és una feinada.
1: Fer-ho aquí, vulguis o no vulguis, bueno, és una rutina que també, com totes les rutines, a vegades... Són rutines, m'he millor dit.
0: Evidentment. Tothom està igual, jo crec, aquests dies. És més, la setmana vinent estaràs amb en Marc perquè jo m'agafo una setmaneta prèvia a les vacances
1: mira.
0: I per tant us deixaré també descansar.
1: Molt bé, molt bé. Doncs mira, parlarem
0: aquesta setmana.
1: Parlarem aquesta setmana de Rebuilding Backrooms, La Luz, la Reco, que em va agradar força, m'ho has passat molt bé veient-la, Mandalorian i Grogu.
0: Mira.
1: I el clàssic, aprofitant de que el proper divendres el senyor Spielberg estrena una pel·lícula també de marcianitos i d'ovnis, jo recupero el gran clàssic d'ell, que és Encuentros en la tercera fase de l'any 77. Clar, clar.
0: Vinga, doncs comencem per Rebuilding.
2: What am I doing here?
3: I know about the ranch.
2: The way the bank sees it, there's no farm here to borrow against for a house, and no house here to borrow against for a farm.
4: I'm gonna be staying somewhere else, just for the time being.
3: What's the Wi-Fi?
4: Wi-Fi? How's your mom?
3: Mom says you can apply yourself.
4: Yeah, that's true, I guess.
2: She don't need my help with nothing.
5: I know you feel like nothing right now, but to her, you're reborn. You ain't earned it, but that's how it is.
6: Hey there, I'm Mila.
4: Dusty.
1: Bé, Rebuilding és una pel·lícula dirigida per el Max Walker Silverman, també fa el guió, i té molt bona pinta, pel·lícula d'aquelles que tenen aquest punt de dir, ostres, m'agrada aquesta pel·lícula, amb el Josh O'Connor, l'actor principal, la Megan Feige i la Amy Madigan, i narra la història d'un home separat, recent separat, amb una nena d'uns, no sé si tindrà uns 7 anyets, més o menys, no? Que és un granger que amb un incendi perd la seva granja, que és l'únic que tenia, vale? I a partir d'aquí ha de reconstruir, per això es diu Rebuilding, la seva vida a partir d'una autocaravana a un espai públic on les autoritats deixen això, que un grup de gent tingui caravanes per poder viure allà, que és un ús bastant comú als Estats Units, que allà va ser reflectit una pel·lícula que va guanyar allà els Oscars, que es deia Nomadland, te'n recordes?
0: Sí, sí.
1: Doncs, bueno, doncs per la crisi econòmica, per la penúria econòmica, per l'empobriment dels sous, doncs molta gent allà viuen amb autocaravanes, no? I fan campaments on fan comunitat. I la pel·lícula
0: cosa que aquí no ens ho podíem imaginar fa uns anys, i ara ja hi ha gent que busca càmpings de llarga durada, que busca un lloc així per viure, perquè això que veiem dels Estats Units ara ja és una realitat a casa.
1: Tot acaba arribant, lo d'allà tot acaba arribant, si te n'has compte,
0: el bo i el dolent, no?
1: Ara, no hi ha això, a nivell de modes, de begudes, de menjars, de tal, doncs això també està arribant, no? Com dius tu. Jo, mira, l'altre dia anava pel Prat i li deia a un amic que jo, quan era jove, era impensable trobar-me indigents al Prat dormint als bancs i als racons.
0: Sí.
1: I ara està ple.
0: Sí.
1: Està ple. O sigui, és algo inaudit que a la nostra població hi ha diferents grups de gent que viuen al carrer o acampen amb xaboles a diferents espais municipals.
0: Sí.
1: No? Algo impensable 20 anys, 15 anys enrere. No?
0: Totalment.
1: Doncs aquesta pel·lícula va d'aquest nou començament, d'aquesta reconstrucció d'aquest home vivint en comunitat, algo que en principi se li feia molt costa amunt, doncs serà el seu punt d'inici per una nova vida, inclús que a partir d'aquesta nova vida començarà també a reconstruir la seva vida amb la seva exparella i la seva filla. Vull dir que la pel·lícula ve a ser com una metàfora vital, vale? De que moltes vegades les desgràcies poden ser aprofitades en un futur per anar millor. Dic algunes vegades, perquè també això moltes vegades a les pel·lícules i a la literatura i als contes sí. i a les històries diuen, no, és que clar, és que d'aquí aprens i d'aquí surts més fort. Ojo, a vegades sí i a vegades no, no? Passa que en aquest cas, doncs, per el que té la pel·lícula, pues, sembla ser que sí, no? Que és una pel·lícula senzilla, efectiva, sentimental, optimista, honesta, que commou, però sense ser dramàtica, que parla de la reconstrucció vital d'aquest home que ha perdut tot amb aquest incendi i ha de refer-se vivint en aquest espai comunitari amb una autocaravana que també servirà per apropar-se, com deia abans, a la filla i a l'exdona. Pel·lícula que va participar a Sundance i que té molt bona pinta, realment, i té molt bones crítiques. A part de bona pinta, té molt bones crítiques com pel·lícula que no cau en el parany del sentimentalisme ni de ser dramàtica, sinó que és molt realista i que està molt bé. Anem a la següent, que és una aposta molt interessant, però que em fa por, Isa, després et diré per què em fa por, no perquè la pel·lícula sigui de por, sinó perquè em fa por altre aspecte de la pel·lícula. Es diu Back Rooms.
7: He encontrado algo en la tienda.
8: Muy bien. ¿Qué has encontrado?
7: Un lugar. He encontrado un lugar.

0: نه؟
1: آپ خوش آمدید کہتے ہیں.
0: ¿Hay alguien? Suena raro, pero créeme, este sitio es enorme.
2: Te creo, por supuesto.
0: Bueno, volveré y traeré pruebas.
3: ¿Estáis grabando?
4: Sí.
3: Bien, seguidme.
5: Clark, ¿esto qué es?
3: Es lo que quiero averiguar. Desde que lo descubrí vengo cada noche y aún me queda muchísimo que ver. Venga, despacio. Dios mío.
6: ¡Tira, sácame, sácame!
7: ¿Qué has visto?
0: Este lugar crea salas. Es como un laberinto, no se acaba nunca. Hasta me da miedo perderme.
2: Clark, ¿me oyes? No lo entiendo. ¿Esto qué es?
0: Es maravilloso. ¿A que sí?
2: ¿Hola?
8: Com t'has quedat, Isa, veient aquest tràiler? Déu-n'hi-do, Backrooms.
9: No he acabat d'entendre. O sigui, és una mica angoixant, no? Però no sé què acaba passant aquí. Hi ha com un món dins del món.
8: A veure, resulta que hi ha un fenomen a internet que jo desconeixia, perquè jo saps que jo soc bastant gens de redes socials. Un fenomen que està com de moda fer fotografies i fer vídeos a espais abandonats, siguin a sort, magatzems... siguin parcs públics abandonats, tendes de joguines abandonades, bueno, hi ha com aquest fenomen. Llavors hi ha un tio que es diu, que és el director, que es diu Kane Parsons, que té 20 anyets de criatura, que va fer com un curtmetratge a YouTube, bueno, de so de Backrooms, amb aquest motiu. La productora 24 li va agradar i el va fitxar per fer aquesta pel·lícula. Un tio que no ha fet mai, un tio que no ha fet mai cine. Quan li parles de directors famosos no coneix a cap, però bueno, l'han fitxat amb 8 milions d'euros, ha fet la pel·lícula i tenen com a protagonistes el Chiwel Ejiofor i a la Renate Reinsbeck, que és una de les actrius de Valor Sentimental.
9: Sí, és veritat,
8: vale? Que es va ficar al carro perquè li va agradar el projecte, es va ficar al carro. I llavors parla una entrevista que li preguntava al director per pel·lícules interessants de la història del cinema i no hi ha vist cap. Aquest noi de 20 anys, imagina't.
9: Clar, clar, normal.
8: Doncs la proposta narra d'un tio que és l'actor principal, que descobreix a una tenda de mobles com una porta que connecta, pues, altres habitacions, habitacions de darrere, back rooms, vale? I a partir d'aquí hi ha com estàncies, que més estàncies, més habitacions, més passadissos, no? Total que el tio li explica la seva psicòloga, que és la Renate Reins ve aquesta, que bueno, l'escolta però no li fa molt de cas, i el tio es va obsessionant amb aquest espai que ha descobert, aquestes habitacions traseres, de tal forma que agafa càmeres de vídeo, va amb cordes per no perdre's, perquè és com tot laberíntic, si veieu el trailer ho veureu, no? Que són com passadissos, sí, i passadissos i habitacions que pots perdre't, no? I el tio va amb una corda rotllo pulgarcito per no perdre's, però hi ha un punt que es desapareix i la psicòloga, recordant les sessions de teràpia, decideix anar allà a investigar aquest magatzem de tenda de mobles d'on ha anat a parar aquest paio, no? I d'això parla Backrooms. És una experiència sensitiva, visual, pertorbadora, que connecta com dos mons, els mons de les habitacions traseres i el món real, com dos dimensions diferents, escenaris inquietants, un desenllaç que no saps quin serà. Però jo la por que et deia a l'inici no por per la pel·lícula en si, que té bones crítiques, sinó que vagi i digui vaya truñazo de pel·lícula. Que ja em va passar l'any 98 amb la famosa Bruja de Blair, aquell fenomen que era la Bruja de Blair, que eren uns matratges trobats d'un grup d'excursionistes que anaven a la muntanya i es trobaven la Bruja de Blair i tal i qual. Va crear un màrqueting amb aquella pel·lícula que jo com un boig vaig anar a veure-la i no em va agradar gens. La vaig trobar una tonteria supina, se'm va fer pesadíssima, i menys al final de tot, que hi ha algú d'emoció, al final de tot, la resta era pesada, no, lo següent. I tinc por que en Backer Room sigui algú semblant, encara que llegint certes crítiques sí que és cert que la deixen molt bé, deixen d'experiència visual, d'experiència immersiva, angoixant, bla bla bla bla bla bla bla bla. Jo fins que no la vegi no podré dir si realment és així o no, perquè moltes vegades perdó, sí que és cert que veig algunes crítiques, després vaig veure la pel·lícula i penso, mare meva, doncs jo no estic d'acord, no? Per tant, veient el trailer sí que realment té bona pinta, sí. Però, i si només és això? Si només el trailer, com sempre, no? Poso el millor del trailer, i si em trobo que la resta és avorrit o no m'acaba d'agradar? Bueno, veurem. Quan la vegi, ja
9: a veure què penses.
8: Si l'arribo a veure.
9: Molt bé.
8: Anem a la següent, que és la posta espanyola de la setmana, que es diu La Luz.
4: Tocarme.
5: A menudo.
4: Un par de veces.
5: ¿Cómo es que quieres colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
4: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
7: Se nos requirió documentación y ya la enviamos.
4: ¿Podría decirme usted lo que contenía?
7: Pues lo siento mucho, pero no estoy autorizado.
4: Vamos a ver, no pueden ni siquiera enumerar los documentos.
7: Tenga paciencia, ya se enterará. Estará bien detallado en la denuncia.
4: Estamos hablando de algo que pasó hace 30 años. Alberto.
10: No ha comido usted de colonia.
4: Por favor.
10: Que te vayas, hostia.
11: Tolerancia cero para el que lo ate y para el que lo tapa.
4: ¿Y eso me lo dice usted, excelencia?
12: Si lo que quieres es que todo esto trascienda, olvídate de la justicia y ve directamente a los medios.
4: Yo quiero que se me juzgue como cualquiera que cometa mis pecados.
12: Delito. Lo que tú has hecho es delito.
4: El Señor me ha hablado. Y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
5: Yo podía haberte protegido.
8: Bé, pel·lícula que té també molt bona pinta, i aprofitant que sí. Està aquí el Papa,
9: Pues és la millor setmana
8: per parlar d'aquesta pel·lícula, justament, ja que ell no parla gaire d'aquestes coses, ho parlarem aquí a la ràdio. La Luz, de Fernando Franco, amb Alberto San Juan fent de prota, brutal, i és una pel·lícula que parla del drama dels abusos sexuals a menors per part de cures. En aquest cas, el que té de bo la pel·lícula, el que té d'original, i també en certa part li tira en contra, perquè ja has dit crítiques que diuen que és com inversemblant i poc creïble, és que el mateix cura, que és Alberto San Juan, que va cometre abusos temps enrere, ara vol deixar els hàbits perquè no pot més amb el sentiment de culpa i vol denunciar aquests fets que va fer ell mateix al passat. I la mateixa jerarquia de l'església actual no li vol fer costat amb aquesta denúncia que ell vol fer, no? I sembla ser que veient el tràiler es va trobar amb aquells nois, ara són més adults, dels quals ell va abusar quan eren nens, diguéssim, no?
9: Clar.
8: Sí, llavors sí. És una pel·lícula, com deia abans, que és un pèl increïble perquè no hem sabut mai cap cas d'aquest tipus, tot el contrari, tots fugen o ho tapen o no volen saber res del tema, no? Fins que moren. Inclús a punt de morir-se ho reconeixen molts d'ells, d'aquests cures.
9: Això no? De penedir-se, a vegades no ho hem tingut del tot clar.
8: Ni se,
9: mira que és un dels preceptes de...
8: Mira, i ni se flagelen tampoc, potser sí. No. En la intimitat fan penitència, no ho sabem. Però bé, aquesta pel·lícula parla d'això, parla d'aquest cura que sí, que veu la llum, per això es diu La Luz, que el senyor li diu, no, tens de dir el que has fet, tens de carregar amb la teva culpa i posar una denúncia i denunciar-te a tu mateix i denunciar aquells que al seu moment donat et van tapar a tu. Vale? Això és una cadena de responsabilitats. I la pel·lícula parla d'això, parla d'aquests actes que van fer anys enrere i ara volen sortir a la llum, i com al seu moment no van sortir perquè el van tapar i ara volen tapar la seva declaració. I de tot això parla La Luz, o sigui, una pel·lícula molt interessant,
9: sí.
8: molt novedosa, però, com deia abans, dos, tres crítics que he llegit li juguen en contra justament aquest punt de partida del guió per inversemblant o per poc creïble, però bé, cada persona és un món i per què no? Pot haver una persona, un cura que arriba un punt de la seva vida que dic, vaig

0: amb un ritme molt pausat, com solen ser les seves pel·lícules. Pot estar bé.
1: Sí,
0: anem
1: sí,
0: a la següent. Canviem de... Podem fer que el Papa la pugui veure aquest cap de setmana quan està a Barcelona, eh? La podem portar al cine a veure què opina.
1: Potser algú li recomana.
0: Vinga, anem a la reco d'aquesta setmana, aquest que s'entusiasta perquè m'ho has passat molt bé veient-la, que és Mandalorian i Grogu.
2: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
3: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
2: Esto no es por venganza, es para evitar otra guerra.
3: Antes de ponerte en peligro, revisa tu armadura.
2: Protegemos todo aquello por lo que la rebelión ha luchado.
4: Buena suerte. La vas a necesitar. ¿Qué?
3: Cinturón.
2: Necesitamos a un...
0: És una pel·lícula de la saga de la Guerra de les Galàxies amb el personatge de Mandalorian, de la sèrie que va crear Jon Favreau, que és el mateix que fa la pel·lícula, amb el Pedro Pascal, també surt Sigourney Weaver, i a Baby Yoda, que és adorable, és el linotet aquest que fa de Yoda petit, sí, que és espectacular.
1: Com canvien, eh, els éssers al llarg dels anys.
0: I tant.
1: Perquè, clar...
0: 100 anys, perquè viuen un fotimer de temps, igual que els Jabba the Hutt, els Hutts, també viuen moltíssim, també. Que aquí també surt hi ha dos o tres hats d'aquests que també són espectaculars. La pel·lícula està molt bé, pel·lícula visualment espectacular, amb un ritme brutal, pel·lícula d'aventures total, molt entretinguda, que no para quieta, molt bàsica ni la línia de guió, és el Mandalorian i el Grogu que tenen d'atrapar diversos de l'imperi que encara estan por ahí fugitius, no? Ara governa una nova república, no? I ha de posar ordre i volen carregar-se els vestigis imperials que pugui haver dintre de la galàxia, no? Ambientada molt, molt abans de la primera saga de la Guerra de Galàxies, no? Recordem, on a l'entrega número 5 és quan surt el Yoda gran, el Yoda ja vell, no? I aquesta pel·lícula recupera l'esperit d'aquella primera trilogia, la trilogia que és la 4-5-6, la Guerra de les Galàxies, Imperio Contraataca, el Retorno del Jedi, però recupera molt aquest tipus de pel·lícules entretingudes, espectaculars, sense cantó foscos, perquè inclús la primera trilogia que precedeix aquesta ja tenia cantons foscos de la força i del jove Darth Vader, no? Aquí no, aquí trobem una pel·lícula d'aventures que podria ser un Indiana Jones, i en lloc d'Indiana Jones tenim el Mandalorian amb un acompanyant que és el jove Yoda, que és el Grogu, i van passant diverses aventures i perills fins al clímax final, que l'únic que li paró que té la pel·lícula per mi és això, que com sempre hi han molts clímax finals, o sigui, no acaba mai d'acabar. O sigui, jo recordo antigament les pel·lícules que havia un clímax i acabava la pel·lícula. Aquí hi ha diversos moments que sembla que acabi i vinga, i no, hi ha una volta més i vinga, rizar el rizo i una miqueta més. Això fa també que el metratge s'augmenti. La pel·lícula dura 132 minuts i jo penso que aquesta pel·lícula, pues, en 120, en 120 o 115, xapó, i l'allarguen per aquest motiu de fer això, d'allargar uns finals massa per donar-li més emoció, però a mi, en el fons, el que em fan és cansar-me, no? Però en fi, en conjunt li poso un 7,5 a la pel·lícula perquè m'ho ha passat molt bé. Pel·lícula que sí que té un punt infantil, no és una pel·lícula, com deia abans, fosca, com anteriors de la saga, sinó que és més infantil, més per passar-s'ho bé, juvenil, però jo, com que soc molt fan de la saga, doncs m'ho vas passar teta veient la pel·lícula, o sigui que la recomano, li poso un 7,5.
1: Déu-n'hi-do, doncs bona nota per aquesta pel·lícula de Mandalorian i Grogu. I Francesc, ho deixarem aquí, ens guardem Encuentros en la tercera fase perquè la gent la pugui recuperar durant la setmana, i la setmana vinent en parlem a bastament.
0: Molt bé,
1: que vagi molt bé.
0: Gràcies, petons.
1: Adéu.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Han sortit de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
2: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
3: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
0: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
5: Tens un comerç al Prat?
6: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
7: 93 478 5360
8: 93 478 5360
5: Al Prat tot resulta ben pagat.
9: Són 2:15.
10: Serveis informatius al Prat Ràdio.
9: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. La multinacional japonesa Nissan ha rebaixat de 211 a 195 el nombre de treballadors afectats per l'expedient de regulació d'ocupació que preveu aplicar als centres de Catalunya. La reducció de 16 afectats i la millora de les condicions econòmiques de sortida són els principals avenços de l'última reunió del període de consultes entre empresa i representants sindicals. La trobada, que va començar dimarts al matí i s'ha allargat fins a primera hora d'aquest dimecres, va permetre apropar posicions, tot i que encara no s'ha tancat cap preacord definitiu. Els sindicats traslladaran ara la proposta a la plantilla en una assemblea informativa abans de sotmetre-la a referèndum. Les donacions i els trasplantaments d'òrgans i teixits han pujat lleugerament durant els primers 4 mesos de l'any. Són dades que recull l'Organització Catalana de Trasplantaments. El director de l'OCAT, Jaume Tort, valora aquests resultats positivament, però també amb prudència.
11: El fet que estiguem una mica per sobre de l'any passat és una magnífica notícia, però no, això no vol dir que al final de l'any estiguem també amb un increment o que estiguem igual que l'any passat. Això sempre és... ens movem sempre amb aquesta incògnita.
9: A Catalunya, la majoria dels trasplantaments es realitzen a partir d'òrgans procedents d'un donant cadàver, però en determinades circumstàncies es pot obtenir un òrgan a partir d'un donant viu. Segon dia de les proves d'accés a la universitat. Avui és el torn d'una matèria comuna i de les modalitats voluntàries. Els exàmens han arrencat a les 9 amb Història i Història de la Filosofia i han continuat amb anàlisi musical, dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i el disseny, ciències generals, llengua i cultura llatines i matemàtiques, i finalment a la tarda l'alumnat s'examinarà de biologia, disseny, funcionament de l'empresa i disseny de models de negoci, literatura catalana i tecnologia i enginyeria.
10: Esports.
9: El club barcelonista Terlenca vol moure fitxa amb celeritat per afrontar el retorn a segona catalana després del descens viscut fa poques setmanes. El club, després de confirmar que Marc García seria el nou entrenador, ha anunciat les primeres 8 renovacions. El capità Edgar Gómez, Sergio Campos, Chechi Preciado, Àlex Martos, Àlex Alonso, Ivan Rincón Gato i Adrián Moya. Els perfils de les primeres continuïtats anunciades són tota una declaració d'intencions i segueixen la línia anunciada pel club. El retorn a l'essència terlenquista. Això és tot de moment. Tornem amb més informació i ampliada, com sempre, a l'informatiu migdia a la una.
12: El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del cèntric espai cultural.
13: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon en homenatge al cineasta que va néixer el 1932.
1: Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
14: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
15: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat, t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Enterprise.
1: Sendes, coneix el territori, trepitja la terra, volta pel món.
2: Salut, amics i amigues, què tal, com va? Si us agrada fer senderisme, conèixer llocs interessants i viatjar arreu del món, acabeu de confluir en una cruïlla de camins que porta per nom Sendes. Un programa de Ràdio Martorell per la xarxa que en 25 minuts desplega 3 continguts relacionats amb aquestes temàtiques. Avui, en el capítol 574, tenim 3 continguts preparats que repassem tot seguit en el nostre sumari. Començarem el programa amarant-nos del romànic al Berguedà. La Violant Bonet, restauradora, conservadora d'art i guia turística, traça una ruta a diverses esglésies de la comarca per conèixer els arrencaments, és a dir, les pintures murals que hi va haver en aquests temples i que en van ser extretes. Amb el Xavi Tió farem senderisme al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Una caminada que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, amb panoràmica sobre les Medes, la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. Segon capítol dedicat a Sri Lanka, amb l'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje. Després de visitar la capital Colombo i el Parc Nacional de Willpatu, avui continuem de safari i anem a un altre parc, a Minerilla. També coneixerem les ruïnes de l'antiga capital i moltes coses més. Tot això als quaderns del viatger. I comencem el programa. Què? Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Poseu a funcionar la vostra imaginació. Davant el concepte d'arquitectura romànica, probablement el primer que us vingui al cap sigui una església de planta rectangular, amb poques finestres, foscor, frescor a l'interior i domini total de la pedra, tant dins com fora. Si el temple és més ric, l'imaginarem coronat per un campanar quadrat, robust, de varis pisos, amb arcs cecs i finestres geminades, com el cas de les esglésies de la Vall de Boí. Si és més auster, ens vindrà al cap una edificació més senzilla, coronada per una cadireta o espadanya sobre la façana. Tant en un cas com en l'altre, però, segur que a la vostra imatge mental no hi apareixen pintures a les parets. I és un error, perquè el romànic també va tenir en les pintures murals una forma de decoració important, exterior i sobretot interior. Per diverses raons, aquestes pintures murals van anar desapareixent dels temples. Al Berguedà n'hi ha molts casos i avui els rescatem. La conservadora i restauradora d'art Violant Bonet, propietària de l'empresa Bioguia, traça una ruta que uneix esglésies del Berguedà per recordar les pintures que hi van acollir i que avui són, sobretot, el MNAC i els museus de Vic i Solsona. Pintures murals que van ser extretes d'allà pel fenomen dels arrencaments, una praxis de principis del segle XX que ella mateixa comença a explicar-nos.
3: Quan comencen a haver-hi un cert interès per aquesta pintura romànica i en uns col·leccionistes catalans porten restauradors italians, potser la gent li sonarà el nom de Stefanoni, Cividini, etc, que són restauradors que saben fer aquesta tècnica, que consisteix en treure les pintures de la paret per poder-les transportar a un altre lloc. Qui diu un museu, qui diu doncs, traspassar-les sobre tela per poder-se-les emportar a casa amb una col·lecció particular, etc. Això comença el 1919 a Mur, a Santa Maria de Mur, en el qual doncs, es retira tota aquesta pintura per portar-la, finalment, després de diverses vicissituds, a Boston. I actualment tenim les pintures de Mur al Museu de Boston, als Estats Units.
2: Entenem com a pintura mural la que s'aplica sobre un mur, sigui de pedra, de totxanes o de guix, usant diferents tècniques i pintures segons el moment històric. La pintura mural ja existia a la prehistòria, al Neolític, i va continuar a l'antiga Mesopotàmia, a Egipte o a Roma. A casa nostra, la pintura mural té un exponent molt clar en el romànic. Com explica la Violant, majoritàriament es feia amb la tècnica al fresc.
3: Per fer pintura mural, per pintar els absis, estem parlant d'esglésies, doncs, el cas més paradigmàtic doncs, és el Pantocràtor de Sant Climent de Taüll. Totes aquestes esglésies, i concretament les del Berguedà també, normalment estaven pintades al fresc. És una tècnica tradicional que es feia amb morter de calç i s'aplicaven pigments amb aigua mentre el morter estava fresc. Per això es diu pintura al fresc, perquè el morter havia d'estar moll. Per tant, s'havia de fer en una sèrie de jornades, és a dir, en una sèrie de fragments, perquè no es podia pintar tot en un sol dia, i s'havien d'anar fent diferents fragments. Mentre estaven molls es podien pintar, i un cop s'havia assecat això, doncs ja no es podia pintar.
2: No era pas, però, l'única tècnica per fer pintures murals en temps del romànic. També n'hi havia en sec.
3: Per exemple, hi havia la pintura al tremp, tot i que el tremp s'utilitzava més aviat per pintar sobre fusta, per pintar doncs baldaquins, per pintar frontals d'altars. És un altre tipus de pintura que es feia amb bou, concretament, tot materials naturals, com anem veient. Podia haver-hi pintura al tremp de cola, amb cola animal, unes coles que es feien doncs, a partir de bullir pell i cartílegs de conill i d'animals més grossos, inclús. Hi havia diferents tècniques que es podien pintar amb el morter sec, i llavors ja no és una pintura al fresc, sinó que és una pintura al sec. La pintura al tremp, a la calç, a la caseïna, etcètera, etcètera. Hi havia diferents tècniques.
2: I encara una altra tècnica, els daurats, basats en fins fulls metàl·lics que s'aplicaven sobre fusta policromada per imitar peces d'orfebreria i que trobem molt representada en estils posteriors, com per exemple en el barroc. I ara sí, anem amb la ruta de temples romànics berguedans, on la Violant hi explica les pintures murals que hi va haver en el seu dia. Comencem per un espectacular temple, el terme municipal de Cercs, i molt a prop del cap i casal comarcal.
3: Sant Josep de Pedret doncs, és una església, de fet, d'origen preromànic, en el qual tenim aquesta figura tan emblemàtica que és l'Urant i també el cavaller, que són unes figures del segle X, unes pintures doncs, molt inèdites, inclús a nivell europeu s'estudien, i que actualment estan al Museu de Solsona. In situ tenim unes còpies, unes reproduccions, però bé, la importància que tenen aquestes pintures és la seva antiguitat, al segle X. Inclús la iconografia doncs, ha estat molt discutida per diferents historiadors de l'art, etc. I sobre d'aquesta pintura doncs, hi havia la pintura romànica, tot l'absis central, que està actualment doncs, també al Museu de Solsona. I a part d'això tenim les dues absidioles laterals que estan exposades al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
2: No massa lluny de Sant Quirze de Pedret, uns quants quilòmetres avall, la segona parada pot ser Sant Pau de Casserres.
3: De fet, in situ es conserva un dels pocs exemples de pintura romànica tirant cap al gòtic lineal ja a principis del segle XIII, que és un dimoni, una psicòstasi, i una pintura que representa el dimoni fent el passatge de les ànimes. No? És bastant divertit i bastant curiós, perquè a més està fent trampa, està amb un peu apretant un cantó de la balança per emportar-se les ànimes cap a l'infern. És una imatge molt curiosa i bastant desconeguda. I és una imatge que formava part de tot un conjunt sepulcral que va ser arrencat i que es va portar al Museu de Solsona. De fet, està allà exposada a l'exposició permanent del Museu Comarcal de Solsona.
2: I encara una mica més al sud, sota el castell Sant Martí de Porreig. Un cas curiós perquè, tot i que aquesta església va patir arrencaments, les pintures originals s'hi van tornar a instal·lar a una altra paret.
3: Això, l'any 1954, doncs, la Diputació de Barcelona va fer una sèrie d'actuacions i les van arrencar, però les van tornar a col·locar a l'església i, per tant, estan allà i es poden veure, es poden visitar amb horari d'obertura de l'església. I tenim doncs, unes escenes molt boniques de l'Anunciació, de la Visitació, de la Verge amb el Nen, una amfisbena, que és una serp de dos caps que ha tingut una interpretació així relacionada amb el catarisme, inclús amb... són d'època templera, vull dir que són molt i molt interessants, i és un dels pocs exemples que tenim de pintura romànica conservada in situ al Berguedà.
2: Tanquem el pòquer d'aquests temples airejant-nos prop del naixement del Llobregat. Entre la Pobla de Lillet i Castellar de Nuc, la Violant Bonet proposa una visita a Sant Vicenç del Rus.
3: En el qual doncs, hi havia tot l'absis també pintat amb una sèrie de sants, un pantocràtor, etc, que també van ser arrencades i es conserven al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. In situ actualment hi tenim una reproducció que va fer Ramon Millet dels anys 80 i té la particularitat aquesta pintura de ser de les últimes pintures arrencades aquí a Catalunya, va ser als anys 80. Desconec la causa exactament per la qual es va treure, jo crec que potser va ser més per protocol i per inèrcia que per necessitat, però sí.
2: Una pràctica, la dels arrencaments, que es va deixar de fer perquè, com explica la conservadora d'art, és molt dràstica i delicada i precisa de molta tècnica, cura i mans especialitzades. Però no hem acabat l'itinerari. Al marge de les pintures murals, la Violant proposa visitar tres temples més, que contenen un altre element romànic molt interessant, els frontals d'altar. Són Sant Andreu de Sagàs, Santa Maria d'Avià i, ja fora dels límits comarcals, per molt poquet, Santa Maria de Lluçà, joia de la corona en aquest àmbit. A part, la Violant destaca altres exemples de romànic a la comarca amb arquitectura molt destacable. Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de Lillet i Sant Llorenç prop Bagà, a Guardiola, un dels monestirs medievals més importants. Avui, a pedra vista, però en un passat policromat.
3: I hem de pensar que aquestes esglésies segurament que en origen anaven policromades. És a dir, aquesta idea que tenim del romànic de pedra vista és una falsa idea que tenim, que malauradament doncs, hem d'anar fent pedagogia perquè la gent vagi de mica en mica anar-se fent al cap que no eren així les esglésies. De la mateixa manera que avui en dia no deixem una paret amb maó vist, per exemple, sinó que normalment hi fem un arrebossat i ho pintem, doncs l'edat mitjana el mateix. No es concebia una església acabada si no anava, com a mínim, encalada, amb calç. I si hi havia diners, doncs llavors es podia policromar. Per dintre l'interior, en programes iconogràfics que estaven establerts o que es podien demanar, doncs aquí vull que em pintis la Mare de Déu, aquí vull que em pintis el Sant Crist amb el tetramorf, etc etc. I si no hi havia diners, doncs almenys es podien resseguir alguns finestrals, etc etc, inclús per l'exterior.
2: Així doncs, potser haurem de desterrar una mica la sensació de foscor, de tenebres i de manca de color de l'art romànic a casa nostra.
3: Pensem que la il·luminació en aquella època no era com avui en dia, sinó que era la llum de les espelmes, amb la qual cosa doncs, veure el Crist de Taüll mirant-te amb aquell rostre tan tènsim i amb aquells dits a la llum de les espelmes havia de tenir un punt doncs, de tenebrós i, de fet, alliçonador, no? Porteu-vos bé, perquè si no, doncs, passarà el que passarà, no? El dimoni, no? Per exemple, de Sant Pau de Casserres. Per tant, era una forma també doncs, d'alliçonar la gent i d'alguna forma doncs, de fer-li catequesis. Però sí que ens hem d'oblidar una miqueta d'aquesta idea de que no hi havia color a l'interior. Era un, de fet, els llocs on s'ha reproduït la pintura romànica, estic pensant, per exemple, doncs, en Sant Vicenç de Rus o Sant Joan de Boí, són unes esglésies amb uns colors, amb uns ocres, amb uns vermells, que no tenen absolutament res a veure amb aquesta idea que tenim doncs, de monocrom i de fosc i de pedra. No? Hem de pensar també que a part de lo que són les pintures també hi ha molt mobiliari litúrgic que s'ha perdut. Hi havia tapissos, hi havia els objectes litúrgics, per tant, bastant allunyat de la idea que tenim avui dia d'aquest romànic doncs, auster i fosc.
2: Trencats aquests mites, què us sembla si fem una ruta guiada o part o totalment d'aquests temples que ha unit la Violant? Ella mateixa ens pot fer la visita guiada i per això cal consultar a la www.bioguia.com o al seu Instagram @bioguia, amb B baixa, recordeu-ho, o també a través dels companys de Civitas Cultura, www.civitascultura.org.
1: Sendes.
2: Temps per fer senderisme al costat del Xavi Tió, com sempre. Xavi, què tal, com estem?
0: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
2: Cap on ens portes avui, aviam?
0: Doncs mira, del Lluçanès que estàvem la setmana passada, saltem al Baix Empordà.
2: Molt bé.
0: Per anar a fer un recorregut que ens deixarà tastar mar i muntanya.
2: Caram.
0: Us proposo una excursió pel Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. És una excursió que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura i que ens oferirà unes panoràmiques fabuloses sobre les Illes Medes i la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. És una proposta circular en sentit antihorari que ens oferirà tot un seguit de construccions de pedra seca, testimonis del passat agrícola i ramader del massís del Montgrí, junt amb l'ascensió a un parell de cims, el passeig per antigues pinedes i encara alguna altra sorpresa.
2: Doncs vinga, som-hi. Comencem amb el punt de sortida.
0: Anem a començar a caminar al capdamunt de la urbanització Torrevella, a uns 3 quilòmetres de Torroella de Montgrí per la carretera de l'Estartit, i al final de l'avinguda del Maresme tenim una esplanada on podem aparcar el cotxe i arrenquem a caminar per dins d'una pineda, acompanyats de garric i llentiscle, per un senderó pedregós que ens puja pel darrere de les últimes cases a trobar un dels plafons informatius de la Ruta del Vent. Una ruta senyalitzada, una ruta que té 14 panells informatius que expliquen el patrimoni històric i etnològic d'aquest massís calcari que és el Montgrí. Aquest primer panell que trobem, que no és el primer de la Ruta del Vent, que comença més avall, ens parla de la pineda de pi blanc, un tipus de pi que s'adapta força bé al terreny càrstic. I al poc, seguint una antiga carrerada per on passaven els ramats, trobem el forn de calç del Coll de les Sorres, amb un altre plafó informatiu. És un forn mig excavat a la roca, mig construït, i de seguida arribem a l'Eixart d'en Busqueta, on un plafó ens explica la construcció de les barraques de pedra seca que es construïen als eixarts o clapers, aquests espais artigats, és a dir, netejats de bosc, sotabosc i pedres, on es cultivaven bàsicament vinya i oliveres, i que solien estar delimitats per murs de pedra que els protegien dels ramats, del vent i de la sorra. Al mig de l'Aixart hi ha un parell de pins pinyoners grandiosos, dels més antics del massís, i el que fem és continuem de pla, anem a passar per la barraca del Ricardo Major, força sencera, acompanyada de tot de gruixuts murs, i després ja iniciem una pujadeta que ens du al Tossal Gros, primer dels miradors que passarem, amb vistes a sud cap al tram final del Ter, la muntanya del Montgrí amb el castell al damunt, el Mont Pla al costat, i tota la plana del Baix Empordà tancada per les Gavarres. Al costat del cim, arran del mirador final, podem baixar al cau del Tossal Gros, un avenc d'uns 7 metres de fondària, amb una petita sala d'uns 15 metres. I d'aquest Tossal Gros, l'itinerari ens du a baixar entre Pinedes, Clarissada, el Coll d'en Taians, i tornar a remuntar, ara per terreny obert i pedregós, bastant arran dels penya-segats d'una petita serra allargassada, encinglarada pel vessant sud, fins a assolir el cim de la Torre Moratxa. Trobem, arran de l'espadat calcari, les restes de la torre de guaita circular que s'hi va construir com a sistema de defensa contra el desembarcament dels pirates al segle XVIII. I és precisament des d'aquest punt, des de la Torre Moratxa, que tenim la millor panoràmica del dia, amb les illes Medes, l'Estartit i les parets verticals que el dominen, sobre les quals hi ha el cim de Roca Maura, amb unes antenes, que és el proper objectiu de l'excursió. Baixem a un collet proper i, connectant amb la pista que hi puja, acabem d'arribar a l'alçada màxima de la proposta d'avui, el cim de Roca Maura, penjat a plom sobre l'Estartit, amb vistes al sud cap a la platja de l'Estartit, amb els aiguamolls del Ter Vell, la Gola del Ter, que és la desembocadura actual, i la llarga platja de Pals fins al Cap de Begur. Cap a llevant tenim ben bé sota nostra l'Estartit i les Illes Medes, i cap a nord tenim una vista impressionant cap al Golf de Roses, amb el cim del Paní al darrere, i a l'horitzó el castell de Sant Salvador Saverdera, a la Serra de Rodes, la Serra de l'Albera amb el Puig Neulós, veiem el Coll del Pertús sobre la Jonquera, el Massís de les Salines, i fins a la Mare de Déu del Món, el Bassegoda i el Coma Negra, ja a la Garrotxa. Des del cim baixem molt fort fins a la Torre Ponça, una gran masia fortificada reconvertida en una preciosa casa d'estiueig, al mig d'una vasta finca, de les poques que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera, i d'aquesta Torre Ponça el que fem és pugem a la carretera vella de l'Escala a l'Estartit i dalt del Llom fem una anada i tornada curta pel camí de Cala Pedrosa per anar a veure la cova de l'avi Company. Realment és un ínfim avenc que quasi no justifica el viatge. I tornats dalt del Llom, anem a fer una altra anada i tornada, més curta encara, pel camí de les Pedreres per pujar al Puig Torró, amb vistes cap al vessant nord de la Torre Maura i de la Torre Moratxa. I d'aquest Puig Torró, desfent el camí i seguint els senyals del GR92, anem pel mig del Pinar Gran a retrobar la ruta del vent i passar pel Forn dels Hereus, un altre forn de calç, també de planta circular, testimoni de la forta activitat que hi va haver al massís, sobretot entre els segles XVII i XIX. Poc més enllà trobem el Pou del Mustinyà, també de pedra seca, d'uns 5 metres de profunditat. Passem un parell de plafons explicatius més, referents a les Pinedes i a l'Alzinar, i de nou per l'Aixart d'en Busqueta tanquem el cercle per recuperar el cotxe a la urbanització Torrevella.
2: Doncs bé, feta la ruta, el que toca ara és fer la fitxa tècnica, una fitxa tècnica que, com sabeu, comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
0: En aquest cas, 12,8 quilòmetres.
2: Desnivell.
0: 370 metres de desnivell positiu acumulat.
2: En quant de temps la farem?
0: Posem-hi unes 5 horetes perquè ens entretindrem amb les panoràmiques i amb tots els llocs interessants per on passarem.
2: Grau de dificultat de l'1 al 5.
0: 1,5 sobre 5, només.
2: Referències a internet.
0: Doncs trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Torroella de Montgrí, urbanització Torrevella, Roca Maura, 100 cims, ruta del vent, d'un usuari que es diu Mr. Terry.
2: Mari Muntanya, essència de l'Empordà. Avui l'hem portada a la secció de senderisme. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
0: Salut i república.
4: Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
2: Doncs seguim avançant per Sri Lanka, aquesta illa situada al sud-est de la Índia. Avui l'Helena ens proposa saltar a un altre parc natural per veure elefants. També veurem un jaciment arqueològic, unes coves i altres atractius. Descobriu-los amb nosaltres al segon capítol dels Quaderns del Viatger.
4: Com en els safaris a l'Àfrica, a Sri Lanka, quan vols visitar un parc, has d'anar la major part del temps dins del vehicle i només et deixen baixar en algunes zones habilitades. Per exemple, aquí a Wilpatu vam baixar en una zona amb serveis per al lavabo, etc. Aquí, per exemple, ens van trobar molts micos que s'anaven pujant pels tuc-tucs i ens anaven perseguint. Llavors és una experiència similar al que pots trobar a l'Àfrica. Els elefants són els animals protagonistes de Sri Lanka, perquè és un país on en diversos punts del país, també al sud, també al nord, com va ser el cas del parc que vam visitar, el parc de Minerilla, pots veure elefants vivint en llibertat, en zones acotades, però en llibertat, i en grups grans. Nosaltres vam fer un safari d'una tarda al parc de Minerilla, també amb un conductor que ens va anar conduint per dins dels camins del parc, i la veritat és que en una tarda igual vam veure com 50 elefants pel preu d'uns 100 euros, que és relativament econòmic, sobretot comparat amb Àfrica, que sí que és veritat que veus molts més animals, però trobo que Sri Lanka és una bona destinació si us agraden els animals. És molt recomanable poder veure 50 elefants allà al seu rotllo mentre estan a la tarda quan s'estava fent fosc amb el sol de fons. La veritat és que va ser una experiència genial i és un dels parcs més recomanables i és un dels parcs on podeu trobar més elefants a Sri Lanka. Al nord del país, Sirigilla és el principal reclam. De fet, és un dels llocs més coneguts a nivell de turístic de Sri Lanka, perquè aquí podeu visitar, de fet, nosaltres hi vam anar durant una tarda, la Roca del Lleó. És una gran roca que s'eleva sobre uns 200 metres d'altura, rodejada de tots aquests boscos que té el país, tota una zona verda, i llavors, en pujar, les vistes són espectaculars i et fan realment sentir que estàs per sobre de la selva. Estàs envoltat d'un bosc verd, d'un mar verd. Llavors aquesta roca té un temple a la part superior i a la part inferior té unes roques que semblen unes garres del lleó. Per això li diuen la Roca del Lleó. Per visitar la Roca del Lleó ho pots visitar en una tarda. Vas pujant a peu per unes zones amb escales que estan bé, amb seguretat, i a dalt pots passar el temps que vulguis. A dalt hi ha una zona amb temples, també amb unes vistes fantàstiques. Algunes de les millors fotos d'aquest mar verd que té Sri Lanka les vaig fer des de la Roca del Lleó. També és molt recomanable, a banda de visitar la Roca del Lleó, pujar a la muntanya que hi ha just del davant per veure la Roca del Lleó també envoltada d'aquest mar verd. Així pots veure doncs, aquest monument tan famós de Sri Lanka en perspectiva. Llavors, la visita a aquestes dues roques les pots fer en una tarda. Hi ha molta gent que va veure la sortida de sol i també la posta de sol. En podeu escollir. Jo recomano una potser a la posta de sol. I és una de les millors experiències del país.
2: Doncs se'ns ha acabat el nostre temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible aquest programa, l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que, com sempre, tingueu una molt bona ruta.
5: Planeta Prat.

Ara amb els serveis informatius del Prat Ràdio, com sempre agrair la tasca de col·laboradors i col·laboradores que cada dia fan molt més interessant el Planeta Prat, també del nostre equip amb Sergio Villera a part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials i com sempre gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!

0: És la una.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Bona tarda. La multinacional japonesa Nissan ha rebaixat de 211 a 195 el nombre de treballadors afectats per l'expedient de regulació d'ocupació que preveu aplicar als centres de Catalunya. La reducció de 16 afectats i la millora de les condicions econòmiques de sortida són els principals avenços de l'última reunió del període de consultes entre l'empresa i representants dels treballadors. La trobada, que va començar dimarts al matí i es va allargar fins a primera hora d'aquest dimecres, va permetre acostar posicions, tot i que encara no s'ha tancat cap preacord definitiu. Els sindicats traslladaran ara la proposta a la plantilla en una assemblea informativa abans de sotmetre-la a referèndum. De seguida ho ampliem abans, però repassem els titulars d'avui dimecres 10 de juny de 2026.

0: Les donacions i els trasplantaments d'òrgans i teixits han pujat lleugerament durant els primers 4 mesos de l'any. Són dades que recull l'Organització Catalana de Transplantaments, que posa en valor la col·laboració entre entitats i diferents àmbits. Segon dia de les proves d'accés a la universitat. Avui és el torn d'una matèria comuna i de les modalitats voluntàries. Els exàmens han arrencat a les 9 amb Història i Història de la Filosofia. El qüestionament de l'ús que fem de les plataformes de streaming serà protagonista aquesta tarda a la nova edició del So Perifèric, un espai dedicat al diàleg i la reflexió sobre les experiències vinculades amb maneres de fer, organitzar o viure la música. I als esports, el club barcelonista Terlenca vol afrontar el retorn a segona catalana després del descens viscut fa poques setmanes. Després de confirmar que Marc García serà el nou entrenador, ha anunciat les primeres 8 renovacions. En parlarem al Prat Esports amb Jonathan Marín González. Pel que fa al temps, continuen les nuvolades matinals que a la tarda haurien de deixar pas al sol. Malgrat la humitat de l'ambient, les temperatures són més aviat fresques, també a les hores centrals del dia. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i que us parla avui Víctor Asensio García. La multinacional japonesa Nissan ha rebaixat de 211 a 195 el nombre de treballadors afectats per l'expedient de regulació d'ocupació que preveu aplicar als seus centres de Catalunya. La reducció de 16 afectats i la millora de les condicions econòmiques de sortida són els principals avenços de l'última reunió del període de consultes entre empresa i representants dels treballadors. La trobada, que va començar dimarts al matí i s'ha allargat fins a primera hora d'aquest dimecres, ha permès acostar posicions, tot i que encara no s'ha tancat cap preacord definitiu. Els sindicats traslladaran ara la proposta a la plantilla en una assemblea informativa abans de sotmetre-la a referèndum. Pel que fa a les indemnitzacions, l'empresa ofereix als treballadors de fins a 53 anys una compensació de 50 dies per any treballat sense límit de mensualitats, una millora respecte a les propostes inicials. Per als empleats que compleixin 54 anys aquest 2026, Nissan planteja un pla de rendes equivalent al 75% del salari net fins als 62 anys. Els treballadors de 55 anys o més es beneficiaran també d'un pla de rendes encara més favorable, amb el 80% del salari net fins als 62 anys. A més, la companyia es compromet a assumir el cost del conveni especial amb la Seguretat Social fins als 63 anys. L'ERO afecta tres centres que Nissan manté actualment a Catalunya: el centre logístic de recanvis del Prat, el més perjudicat per l'ajust, el centre tècnic de la zona franca de Barcelona i el centre d'àrees funcionals del Prat, on es concentren els serveis com recursos humans i la prevenció de riscos laborals. En el cas de que la plantilla avali aquest acord, Nissan crearà una comissió de seguiment encarregada d'analitzar possibles recol·locacions i de facilitar la preferència dels treballadors afectats davant futures vacants dins del grup. Els sindicats mantenen la preocupació pel futur del centre de recanvis del Prat, especialment després del tancament l'any 2020 de les plantes de la zona franca, Sant Andreu de la Barca i Montcada i Reixac, una decisió que va provocar una de les crisis industrials més importants de l'última dècada a Catalunya. La decisió final sobre l'acord dependrà ara del resultat del referèndum que els treballadors celebraran els pròxims dies. De moment, però, es manté la vaga indefinida als centres de treball afectats per l'ERO.
1: Salut.
0: Les donacions i els trasplantaments d'òrgans i teixits han pujat lleugerament durant els primers 4 mesos de l'any. Són dades que recull l'Organització Catalana de Transplantaments, que posa en valor la col·laboració entre entitats i diferents àmbits per fer possible millorar la conscienciació de la població catalana sobre la donació d'òrgans i teixits. El director del LOCAT, Jaume Tort, valora aquests resultats positivament, però també amb prudència.
2: Prudència, perquè no hi ha cap evidència científica que ens digui per què un mes hi ha menys donants que d'altres, i per tant, doncs, bé, el fet que estiguem una mica per sobre doncs, de l'any passat, doncs, és una magnífica notícia, però no, això no vol dir que al final de l'any doncs, estiguem també amb un increment o que estiguem igual que l'any passat. Això sempre és... ens movem sempre amb aquesta incògnita.
0: Fer-se donant és molt senzill. Només cal fer voluntats anticipades anant al CAP o bé expressar la nostra opinió a través de l'aplicació de La Meva Salut. En cas de morir sense haver expressat la nostra voluntat, la família tindrà l'última paraula.
2: Se li pregunta a la família quina era l'opinió de la persona que ha mort i si tenia voluntat de donar o no. I la família té l'última paraula, o sigui, sempre respecta el que digui la família. Ara bé, hi ha una manera molt senzilla. Si una persona té clar que vol ser donant, el més senzill i més segur i legalment doncs, és vinculant, és fer les voluntats anticipades. Que això, afortunadament, ara és fàcil de fer-ho, abans era més complicat, ara ho pots fer al CAP, tots els CAPs tenen alguna persona que ajuda, per si la gent té dubtes, a entendre el document, revisar-lo i signar-lo, i llavors, dintre de les voluntats anticipades, hi ha l'apartat de donació.
0: Cal tenir en compte que per poder donar els nostres òrgans cal haver mort a l'hospital i seran els professionals qui valoraran cada cas.
2: No hi ha límit d'edat perquè cada persona s'ha d'avaluar. Per ser donant, això sí, s'ha de morir a l'hospital. Per donar òrgans, donar teixits no, però per òrgans s'ha de morir a l'hospital. I a l'hospital els professionals, els coordinadors de trasplantament, doncs són els que avaluen cada donant potencial i que avaluen cada òrgan en particular dels òrgans que es trasplanten. Llavors són aquests professionals els que diuen doncs sí, sí, compleix criteris, no compleix criteris, però en general hi ha poques limitacions, o sigui, sí, hi ha una limitació que és fàcil d'entendre, que si una persona doncs ha mort de càncer doncs no podrà ser donant, Tot i que sí, sí que podrà ser donant de les còrnies.
0: A Catalunya, la majoria dels trasplantaments es realitzen a partir d'òrgans procedents d'un donant cadàver, però en determinades circumstàncies es pot obtenir un òrgan a partir d'un donant viu. Tort explica que la donació en viu està molt orientada als ronyons.
2: La llista d'espera de trasplantament renal és molt gran. La insuficiència renal és una malaltia molt comú i que va creixent, que està relacionada amb l'edat. Per tant, si la societat s'envelleix, hi ha més insuficiència renal i més gent que necessita o la diàlisi o el trasplantament. I per tant, doncs, es tracta de que tinguem el màxim de donants possibles per poder trasplantar. Ara bé, una persona que sigui relativament jove, el que se li ha de proposar amb ell o demanar és si hi ha algú que li pugui donar un ronyó, perquè clar, és el millor tractament possible per la insuficiència renal.
0: El Dia del Donant d'Òrgans i Teixits es commemora cada primer dimecres de juny, una jornada per recordar i retre homenatge als donants i les seves famílies.
1: Altres apunts.
0: Segon dia de les proves d'accés a la universitat, l'ESPAU. Avui és el torn d'una matèria comuna i de les modalitats voluntàries. Ho repassem de la mà de la Irene Álvarez Trujillo. Bona tarda.
3: Bona tarda. Els exàmens s'han arrencat a les 9 amb història i història de la filosofia i continuaran amb anàlisi musical, dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i al disseny, ciències generals, llengua i cultura llatines i matemàtiques. Finalment, a la tarda, l'alumnat s'examinarà de biologia, disseny, funcionament de l'empresa i disseny de models de negoci, literatura catalana i tecnologia i enginyeria. Recordem que aquest serà l'últim curs amb una convocatòria extraordinària al setembre, ja que el 2027 s'avançarà al juliol, com a la resta de comunitats, per alinear-la amb les altres etapes educatives. Les notes es coneixeran el proper 23 de juny.
0: Moltes gràcies.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Moments com l'aterratge del Papa a l'aeroport del Prat provocant grans dubtes com actuen les autoritats en cas d'incidència greu o de situació de perill. Qui té la potestat, la jerarquia i la prioritat en un aeroport internacional pensat per Barcelona però dins del terreny municipal pratenc? En el cas de l'aeroport, l'Ajuntament del Prat té competències però depèn dels protocols i plans d'administracions superiors. Escoltem Meritxell Espanyol, cap de Protecció Civil de l'Ajuntament del Prat.
4: Que hauríem de fer en una emergència dins de l'aeroport de Barcelona és que ens donin aquest avís per activar el nostre pla d'actuació municipal i simplement hauríem d'actuar amb els nostres propis recursos humans i materials en el sentit de poder fer un control d'accessos a la zona afectada, revisar i facilitar l'accés també a bombers, com parlava l'altre dia el Carlos, i després també amb un tema de potser l'acollida de població, sobretot de passatgers, que es veiessin afectats.
0: En qualsevol situació o esdeveniment es creen plans d'autoprotecció penjats i coordinats a una plataforma que avisa cada administració en cas de veure's afectada. En el cas de la visita del Papa Lleó XVI al Prat no es veu directament afectat.
4: Les visites que farà el Papa a nosaltres no ens afecta per res perquè és a Barcelona. Clar. Però a Barcelona, a l'Ajuntament de Barcelona, li haurà afectat, en la direcció que tinguin de Protecció Civil a l'Ajuntament de Barcelona, els haurà afectat i hauran hagut de revisar aquella activitat temporal de la visita del Papa, i hauran hagut de fer doncs, el seu informe de delegacions.
0: No totes les empreses tenen pla d'autoprotecció, però sí estan obligades a tenir un pla d'emergència. Entitats i empreses, si no és d'una manera o d'una altra, han de tenir també ben marcats els seus protocols.
4: I el decret 82 era molt estricte, i el que es van adonar després, 5 anys més tard, van dir, ostres, no siguem tan estrictes, perquè sabem que moltes empreses, moltes entitats no podran, no poden complir amb aquests requisits que marca aquest decret, i per tant, doncs, anem a actualitzar-lo. I el 30 del 2015, l'any 2015, van actualitzar el decret, i van baixar una miqueta, entre cometes, les expectatives per fer-ho una miqueta més assequible per tothom. Però bé, tu agafes el llistat i Déu-n'hi-do, vull dir, és impossible que t'ho aprenguis.
0: Els plans d'autoprotecció per activitats recurrents d'un municipi, com les festes majors, es poden prorrogar anualment durant 4 anys, però han de ser modificats en cas de canvis sensibles, com un canvi de recorregut d'una cercavila o de la persona titular responsable d'aquest pla. Tretze minuts per sobre de la una, moment de fer una pausa publicitària i tornem amb més temes.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar, i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
8: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat, o visita-nos en kia.com. Hey, hey, the blues is all right.
9: Hey, the blues is alright. Hey, hey, the blues is alright. The blues is alright. Right. Right. Roots right. Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/radio.

0: Time for DJ.
1: Sábado. En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
2: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche. Un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
1: Cultura.
3: Tinc ganes de cridar al món, un t'estimo ben gran, però no sé si el sentiràs entre totes les persones. Tots els cors que ara bateguen, hi haurà un lloc al teu costat.
4: El cantant Alfred García ha actuat aquest dimarts a l'estadi Lluís Companys amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. El pretenc actuarà també al Prat a un concert gratuït a la Granja de la Ricarda amb motiu de la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am. El cantautor ha passat també pel planeta Prat aquesta setmana on, entre d'altres coses, ha parlat del català, cada cop més present a la seva música.
5: Crec que estic en un moment que la llengua també formarà part de diguem-ne, del canvi, d'un canvi dintre la meva carrera, doncs m'estic cada vegada més enfocant al català, sense deixar el castellà, però crec que ve una època on les meves cançons seran pràcticament totes en català. No sé si és una mica primícia això que t'estic dient, però bueno, bàsicament és això, no? I T'estimo, te quiero ha sigut, doncs sí, una sorpresa, o sigui, una sorpresa molt gran. Hem aconseguit rècords a nivell català, però també nacional. Parlar amb una llengua cooficial com és el català et limita, jo crec que tot el contrari, jo crec que obre la porta.
4: Podeu escoltar tota l'entrevista del Planeta Prat a www.elprat.radio.
1: Serveis informatius, el Prat Ràdio.
4: El qüestionament de l'ús que fem de les plataformes de streaming serà protagonista aquesta tarda a la nova edició del So Perifèric, un espai dedicat al diàleg i la reflexió sobre les experiències vinculades amb maneres de fer, organitzar o viure la música. És una informació que ens amplia la Noelia Aguilar. Bueno, bona tarda.
6: Bona tarda. A partir de les 7 de la tarda, la CAPSA es convertirà en un espai de pensament crític i es plantejaran alternatives a grans plataformes de música com Spotify o quin paper haurien de jugar els artistes. Escoltem la Lucía Vilchez, membre d'organització de la CAPSA.
7: Que no soc conscient en quin moment vam deixar de comprar CDs o això que jo entrava a l'iTunes o em descarregava música, piratejava música, sí. Tots. I en quin moment vaig incorporar com les plataformes a la meva vida, com que no soc conscient d'aquell clic i de cop ha canviat radicalment la forma d'escoltar música per totes i ja no pots sortir escapar de l'algoritme, no?
8: No, amb les eines que tenim no veiem com podem sortir d'aquí i quina pot ser la solució, parlem-ne, obrim un espai de debat, veiem en quin punt està la gent i compartim una mica aquesta angoixa com a mínim i veiem si podem trobar possibles solucions.
6: Tres membres del procés obert d'organització i debat al voltant de la música, la instrumental, la Birch, en Marcel Costa i l'Anna Vicent, participaran en el So Perifèric proposant projectes per combatre l'auge de les cançons fetes amb intel·ligència artificial i també promoure un consum diferent de la música. Alguns exemples són un boicot a Spotify o la creació d'un programari descentralitzat valorant la feina dels artistes. Escoltem el Marcel Costa, membre de la instrumental.
9: Per una banda està el boicot a Spotify, no? Que va aclusinar i va recollir totes aquestes inquietuds de les artistes respecte a participar a Spotify, però no ens quedem només amb el boicot, no? Perquè el boicot, si no tens una alternativa, doncs és difícil escapar, no? Com ja heu comentat. I per una banda tenim un projecte i estem creant un software, no? Un software basat en programari lliure i descentralitzat, amb la idea d'empoderar tant les artistes com les oients. I també tenim un projecte més enfocat a organitzar-se, a interpel·lar les oients, a responsabilitzar-se també d'aquesta creació cultural, no? I que hi hagi una comunicació fluida i que es generi una comunitat amb les artistes.
6: A l'acte hi participarà també Miquel Barceló, membre del grup Garrafa Nadal, que pertany al col·lectiu Punyetamon, juntament amb altres noms com Nita, Saïm i Reina.
0: El temps.
4: I moment ara per conèixer la previsió meteorològica per les pròximes hores. Ho fem, com sempre, a la mà del Lluís Mi Pérez. Lluís Mi, bon dia.
10: Bon dia, ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. A Artesa de Segre, també 10 litres, a Cantoni Gros o, en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent i, de fet, a hores d'ara, el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva o cap al Gironès. Aquests núvols que en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puigcercal. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista al dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent, la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui.
4: I quina és, doncs, la situació que es preveu al litoral?
10: Una situació dominada encara per aquests vents que seran força variables en direcció. De moment, al nord de la Costa Brava continuarà el vent de gregal i també de tramuntana. Hi ha força corrent de gregal en aquesta zona de Girona, especialment mar endins. Per tant, compta amb aquesta mar de fons que tenim i, de fet, la mar de vent que continuarà sent de maró en general. Per tant, onades de metre i mig, dos metres en alguns moments. La costa barcelonina quedarà a recer d'aquesta tramuntana i tindrem vents de refrontall, per tant, una mica de regolf del sud-est. I a la costa daurada, del vent de mestral que teníem aquest matí, passarem també a vent de xaloc aquesta tarda, amb marejol, maró, si de cas. Els núvols també s'han d'anar trencant. Pel que fa al dijous, una situació molt semblant a la d'avui. Començarem el matí amb una miqueta de mestraleta a la Costa Daurada, també tramuntant a la Costa Brava Nord, vent de sud a la costa barcelonina. Durant la tarda gairebé a tot arreu, el vent s'anirà imposant de migjorn, en general amb marejol. N'estem pendents a la xarxa.
4: Gràcies, Lluís Mi.

Arribem al final d'aquest informatiu fent un repàs dels principals titulars que ens ha deixat la jornada i que obríem aquest anunci de la multinacional japonesa Nissan, que ha rebaixat de 211 a 195 el nombre de treballadors afectats per l'expedient de regulació d'ocupació que preveu aplicar als seus centres de Catalunya. La reducció de 16 afectats i la millora de les condicions econòmiques de sortida són els principals avenços, però ara han de ser prorrogats també pels treballadors. Les donacions i els trasplantaments d'òrgans i teixits han pujat lleugerament durant els primers 4 mesos de l'any. Són dades que recull l'Organització Catalana de Trasplantaments, que posa en valor la col·laboració entre entitats i diferents àmbits. També us hem anunciat que avui és el segon dia de les proves d'accés a la Universitat Les Pau. És el torn de la matèria comuna, amb les modalitats voluntàries i també els exàmens que han arrencat a les 9 del matí. Us ho explicàvem amb història i història de la filosofia. I també he parlat del qüestionament de l'ús que fem de les plataformes de streaming, que serà protagonista aquesta tarda a la nova edició del So Perifèric. Es tracta d'un espai dedicat al diàleg i la reflexió sobre les experiències vinculades amb maneres de fer, organitzar o viure la música.

0: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.
2: Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Ràdio.
3: Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Cosme FM.
4: Martes sí y martes no.
5: ¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
6: Martes sí, martes no.
3: Martes sí, martes no. Escucha la Cosme FM.

0: busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Radio. Te abrazamos.
1: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
2: Tu ets perfecta?
3: No ho sé.
2: I tu?
3: Pues clar que sí.
2: I tu, que ets perfecta?

0: perfecta.
1: Però n'hi ha algú perfecte?
0: No ho sé.
2: Clar que no.
0: No?
2: No, no hi ha ningú perfecte.
3: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.

0: al Prat d'Esport.
1: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Avui al programa parlem del Terlenca, que ja ha arrencat el seu procés de reestructuració per a la propera temporada a Segona Catalana. Com ja us vam comentar, el coordinador de l'entitat, Víctor Sandoval, busca tornar a l'essència que havia fet fort el Terlenca en temporades anteriors. I com cada dimecres, contarem amb la secció de Lliure Directe amb el nostre àrbitre de referència, Agustí Farizó, per repassar tota l'actualitat del món arbitral i ja amb la mirada posada en aquest Mundial de Futbol que arrenca demà. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa X, i ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar. Comencem, per tant, benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
2: Escoltes el Prat Esports.

first place. El club barcelonista d'Arlenca vol moure fitxa amb celeritat per afrontar el retorn a segona catalana després del descens viscut doncs, fa un parell de setmanes. El club, després de confirmar que Marc García serà el nou entrenador del primer equip, també ha anunciat les primeres 8 renovacions. El capità Edgar Gómez, Sergio Campos, Chechi Preciado, Alex Martos, Alex Alonso, Ibar Rincón, conegut com a Gato, i també Adrián Moya. La renovació de pilars de l'equip, així com la pujada de jugadors del filial, alguns de perfil més jove, d'altres que tornaran al primer equip, serà la columna vertebral d'aquest projecte del d'Arlenca, que, com dèiem, busca tornar a l'essència del passat, aquesta essència terlenquista d'apostar per la gent de casa i per la gent del Prat.

0: Anem ara amb tota la polèmica i tota l'actualitat del món arbitral amb el nostre àrbitre de referència, Agustí Farizo. Bona tarda, Agustí, com va?
1: Bona tarda, Jona, bona tarda a tots els oients del Prat Ràdio i el Prat Esports. Un dimecres més amb vosaltres, un plaer, com sempre.
0: Com ha anat la setmana, com ha anat el cap de setmana? Hem vist que has estat viral a xarxes, eh?
1: Doncs sí, vam penjar un vídeo d'una jugada concreta que es va produir en un dels partits i en menys de 48 hores es va fer viral i ara, a dies d'avui, em penso que ja hi ha més de 60-70.000 reproduccions.
0: A veure, explica'ns com va ser la jugada, que és el que va passar.
1: Una jugada molt senzilla que no sol donar en un partit de futbol, no és habitual. És una pilota que estava a prop de la línia de banda de la banqueta d'un dels equips i el president i a la vegada entrenador de l'equip va ficar el peu, va tocar la pilota dintre del terreny de joc i per tant això es resol amb targeta groga per ell i amb una falta lliure indirecta en contra del seu equip. Si això hagués sigut amb un atac prometedor de l'altre equip, que hagués sigut una pilota que es toca el jugador en llarg i se'n va sol, això hagués pogut ser inclús vermella.
0: Bueno, podeu veure el clip al canal de la xarxa social d'Instagram de la Gypsy League, no? Que em sembla que està allà penjat.
1: I a TikTok també.
0: TikTok també. T'he vist ferme en la teva decisió, no
1: sí, has titubejat. És molt fàcil quan tu li estàs explicant el reglament a jugadors, a entrenadors o a les persones que estan vinculades al futbol, doncs normalment ho entenen. Aquí el problema que va haver és que són molt intensos i no em deixava quasi ni parlar, i en un moment del vídeo es veu com li dic, em deixes parlar i t'ho explico, però no perquè jo sigui l'àrbitre, xiulo això i es fa així, no, simplement perquè la regla, el reglament del futbol diu això i jo ho aplico, simplement.
0: Després del partit ja vau tornar a xerrar?
1: Sí, per suposat, per suposat. Inclús ha dit una petita mentireta que diu, després m'acabo dando la razón. No li he donat la raó en cap moment, perquè ja et dic, és una cosa molt clara, és totalment objectiva, qui ho vegi ho pot comprovar, que és una cosa de reglament pur i dur.
0: Vinga, anem ara amb la... Bueno, alguna cosa més de la Gypsy League que vulguis destacar o que no hem pogut veure a xarxes socials però que...
1: No hi ha res. A la competició, el campionat s'està desenvolupant amb perfecta normalitat i si Déu vol, doncs crec que no em vull equivocar, els play-offs i les semifinals i finals es jugaran a la segona setmana de juliol, el 11 i 12 de juliol, si no m'equivoco, i bé, hi ha molta expectació perquè hi ha equips molt potents, l'equip de Mallorca ha fet un equip potentíssim amb molts jugadors de tercera red de Mallorca que ara han acabat les competicions i venen a jugar, i bueno, i si veiéssiu les alineacions de molts equips, mira, amb aquest equip, per exemple, Hinojos, us donaré algun nom que tothom coneix, està jugant per exemple Òscar Sierra, i de l'Atlètic Sant Joan de Montcada està jugant Sergi Molero, està jugant Ponyo, està jugant Galde, molta gent de la Kings League també està jugant amb nosaltres, clar, s'han acabat totes les competicions,
0: aprofiten i van cap allà,
1: clar, i això fa un relleu en la competició de la Gypsy League Barcelona i la grada pues, plena cada setmana.
0: Vinga, anem ara amb l'actualitat. Aquesta setmana coneixíem que els Estats Units han denegat l'entrada d'un dels millors àrbitres d'Àfrica i que el deixen fora, per tant, del Mundial de 2026, ja que no ha pogut entrar al país. Les autoritats li han retirat el visat i, per tant, doncs, bueno, aquesta situació que aixeca una miqueta de polèmica, perquè en teoria la FIFA havia doncs, arribat a una mena com d'acord per facilitar que tots els àrbitres de diferents països doncs, tinguessin garantida la seva accessibilitat a la cita mundialista. Doncs sembla que una cosa és el que es va parlar i una altra cosa és la realitat, que de moment doncs, veiem que en aquest cas l'àrbitre somalí Omar Abdulkadir Artan doncs, no podrà xiular si
1: és
0: no hi ha
1: pena.
0: Un canvi de decisió d'última hora.
1: És una pena, perquè aquest àrbitre, sí que és veritat, havia sentit parlar d'ell, és un dels millors àrbitres de tota Àfrica, i bé, aquí, evidentment, no cal que ni que s'expliqui, es veu claríssimament que en alguna part, en algun lloc, en algun moment, hi ha una errada grandíssima, perquè tot això es té que fer amb una previsió més gran que el que estem explicant, perquè no pot ser que ara, quan arriba el Mundial, a pocs dies de començar, et diguin que no pots xiular i que no pots entrar al país. Això, aquí hi ha hagut una errada a nivell administratiu, a nivell institucional o el que sigui. Aquí penso que la FIFA tenia que haver-ho lligat molt millor del que ho ha fet. No sé com ho ha fet, evidentment, però tenia que haver-ho lligat molt millor, i sobretot un document acreditatiu que aquest senyor podia estar a Estats Units almenys des d'una mica abans de començar el Mundial, perquè recordem que els àrbitres també tenen preparació prèvia al Mundial, etc.
0: Sí, sí,
1: hem vist algunes
0: setmana,
1: imatges.
0: Bueno, des de la setmana passada ja estan fent amistosos, per de preparació.
1: I és més, vull dir, sense anar més lluny, crec que va ser dissabte, va estar Infantino a la concentració dels àrbits amb el màxim responsable de FIFA a nivell arbitral, que és Pierluigi Collina, i hi ha documentals a les reds i hi ha imatges que es veu que estan tots allà. Bé, això és una mica abans de començar el Mundial, almenys, com dèiem, almenys tindrien que garantir que aquest senyor pogués estar a territori americà des d'una miqueta abans, com dèiem, fins després d'acabar el Mundial.
0: Doncs veurem, veurem aquest Mundial, però ja comença amb polèmica i em sembla a mi que aquesta no serà la darrera. I ja que parlem del Mundial i d'àrbitres, l'altre dia doncs vam veure una curiosa imatge, no? I és amb el tema de les noves normes, Agustí, perquè Islàndia va trigar com més de 10 segons en fer una substitució i l'àrbitre va aplicar aquesta regla de durant un minut amb 10 homes com a sanció per haver perdut una mica de temps. I clar, en aquesta avinentesa el Japó va aprofitar la superioritat numèrica i va anotar un gol.
1: Molt curiós.
0: Veurem també si això després s'aplica en grans seleccions. És molt fàcil ara en els amistosos aplicar aquesta nova normativa com a avís, però clar, jo ho vull veure en unes semifinals, en uns quarts de final, un Anglaterra-França, un Alemanya-Espanya.
1: Ho hem parlat tu i jo, i ho he parlat amb diversos companys fora de micro, i bé, és com tot, és com el que hem parlat moltes vegades aquí al programa del VAR. Segons quins equips són anem al VAR en seguida, segons quins equips són no fem ni cas i no li diem res a l'àrbitre. Doncs això serà igual. Primer, ens sobta, com qualsevol novetat que hi hagi a les normes del reglament, a l'aplicació de qualsevol esport, ens sobta doncs, al principi que aquestes coses passin, perquè no estàs acostumat. Però bé, sí que és veritat que aquest partit, el recordo, era a l'Islàndia-Japó, i va tardar més de 10 segons en sortir. Després el jugador es va quedar fora durant un minut i just amb aquest temps, casualment també, es va marcar un gol per part de l'altre equip. Jo també tinc els meus dubtes, Jonathan, tinc les meves, no sé, cosetes al cap.
0: Sospites de que no s'aplicarà sempre.
1: I sospites moltes. I el que dius tu, aviam qui és el guapo, quin és l'àrbitre, que amb un Argentina-Holanda, per exemple, o amb un Brasil Marroc aplica això als dos equips, perquè potser els primers que li toquen la cresta són els responsables de l'arbitratge FIFA, i li diuen, home, sigues una mica més laxa. Llavors ja no estem parlant de lo mateix.
0: També és veritat que es vol aplicar, s'ha d'aplicar amb tots, i doncs, bueno, si és així, jo perfecte, o sigui, perquè és veritat que és una tàctica molt habitual, en els canvis, perdre temps.
1: Hi ha jugades més concretes, sí, sí, encara, que seran més conflictives encara. Quan un porter tardi molt en treure un corner en contra del seu equip i que et facin un gol, o una sacada de banda que si tardes també més de 5 segons en treure, treu l'altre equip. Imagina't que és el defensor el que té que treure, està a prop de la seva porteria, li canvien la sacada de banda, saca l'altre equip i fan gol perquè estan al costat. Clar, és que això pot portar moltes polèmiques. Tu te'n recordes quan al principi de tot, ja ens hem de remuntar ja uns anys enrere, van dir que aplicarien el VAR al videoarbitratge, que es revisarien la jugada i tal, tothom van dir, ostres, que bé, que això serà molt millor pel futbol. Anys després estem veient que, al contrari, crea moltes més polèmiques de les que teníem abans. Doncs això, em penso que hi ha algunes de les normes noves que, si no succeeix això, propet estarem.
0: Mira, ja que estem parlant d'aquestes normes i ja has comentat ja doncs el tema també del servei de banda, si et sembla bé les repassem. Estem a poques hores de l'inici del primer partit del Mundial de 2026.
1: Demà a les 9 de la nit, Mèxic-Sud-Àfrica, serà la inauguració del Mundial.
0: Com dèiem, hi ha normes en diferents punts. Un que comentem ara, que és el tema del temps, per posar fi, no?, a l'antifutbol. Tenim això, límit en serveis de banda i de porteria, i aquests són de 5 segons. Si es detecten pèrdues de temps, la possessió passa pel rival, no?
1: Correcte, passa pel rival, i en el cas d'una aturada del porter en la seva pròpia àrea de penal, pues seria un corna en la seva contra. Clar, és que són jugades molt determinants. Per això et dic que hi haurà lius i grossos. I això, a partir de la fase regular, veurem a setzens, vuitens, quarts, semifinals i finals si s'aplica amb la mateixa facilitat que es pot aplicar a la fase regular, però clar, amb qui? Amb Curaçao, amb Cabo Verde, amb Senegal, encara que sigui la campiona d'Àfrica. Clar, això és el que jo vull veure, perquè això és uniforme, el reglament és igual per tots, però s'aplica de la mateixa manera. Ho sento, però això és com la justícia. La justícia és igual per tots, però no s'aplica de la mateixa manera.
0: I el porter no només té aquesta pressió dels 5 segons quan fa un servei de porteria, també té un límit de temps quan té la pilota en possessió. Aquí sí, és veritat que és una mica més, són 8 segons.
1: 8 segons, però tenim en compte que 8 segons, imagina't, posem una jugada tipus. Una centrada, el porter la bloca a dalt, cau al terra, i que no és que es tiri al terra, cau al terra per la inèrcia de la jugada i es queda amb la pilota ja agafada al terra. Aquí ja comencen a comptar els 8 segons. Si el porter tarda 2 segons a aixecar-se, ja no són 8, ja li queden 6 només. Llavors té 6 segons per treure. Vull dir, clar, és que s'ha d'analitzar la lletra petita del reglament. I t'ho diu molt clar, que serà a partir, començarà a comptar el temps, a partir de que el porter controli completament la pilota amb les seves mans. Clar, aquí qui començarà a comptar quan estigui el porter a terra? Ja ho veurem. A no ser que sigui molt agosarat i estigui 3 o 4 segons. Tindrà tela.
0: Hem comentat també el tema de les substitucions, que hi ha un màxim de temps de 10 segons. Si el jugador doncs s'encanta o aprofita per saludar a tothom, doncs també aquí doncs hi ha aquest tema d'un minut. Es quedarà amb 10 jugadors durant un minut i doncs, com vam veure, Japó ho va aprofitar
1: jo
0: i molt bé.
1: Jo vull pensar, Jonathan, vull creure que els equips són lo suficientment intel·ligents, tant ells com els seus entrenadors, delegats i l'staff tècnic, com per, igual que abans es feia, anem a canviar, vés-te'n a l'altra punta del camp, val? Ara suposo que seran lo suficientment intel·ligents, repeteixo, per dir-los, escolta'm, a la següent aturada de joc et canviem, vine cap aquí.
0: Veurem picaresca. Picaresca, tret que es comenci a sancionar, que si es sanciona ja la picaresca s'acaba.
1: Clar, però vull dir que li diran al jugador, no te'n vagis molt lluny perquè a la següent aturada de joc et canviem. Vull pensar que serà així, Des de la noblesa dels equips i dels jugadors.
0: Atenció mèdica també, fora del camp. Qualsevol jugador que rebi assistència mèdica sobre la gespa haurà de romandre fora del terreny durant almenys un minut després de la represa. Evidentment queden exempts els porters i els xocs forts o també de cap.
1: O topades de caps aquí, entre dos jugadors.
0: Aquí em recorda el tema que vam parlar fa un parell de setmana, el tema de l'Araujo, no? Que recordes que i l'àrbitre el va tenir castigat un temps i
1: una
0: va acabar amb
1: fora.
0: Un gol en contra del Barça.
1: Sí, amb una estoneta fora del camp que no va poder entrar, sí. Però bé, això també aquí també... És que en qualsevol supòsit que puguem buscar de totes aquestes normes i regles noves hi haurà picaresca. Tu has dit la paraula, picaresca hi haurà sempre. Ara, fins que els hi comencin a tocar el crostó. Quan els hi comencin a tocar el crostó, no et preocupis, que si els hi marquen algun gol o hi ha alguna cosa més en aquestes coses, ja veuràs com a partir d'aquí els altres equips també faran orella i es posaran les piles.
0: Aquesta m'ha creat l'atenció, i ja acabem amb el tema del límit i control de temps, la prohibició de xerrades tècniques ocultes, és a dir, els futbolistes tenen prohibit apropar-se al seu director tècnic, és a dir, l'entrenador, per rebre instruccions tàctiques mentre el porter estigui rebent assistència mèdica. A mi aquesta m'ha creat l'atenció, no sé, no la veig tampoc tan per posar fi, però bueno.
1: No, aquesta és una norma que tampoc la veig jo molt normal, perquè, bueno, si el joc està aturat, estan assistint al seu porter, què més dona si un jugador està... Per la seva demarcació.
0: Si ja la fan durant el partit, no passa.
1: Clar,
0: no,
1: si el jugador per la seva demarcació està jugant en punta i està a prop de la banqueta, al costat de la banda, per què no pot rebre instruccions del seu entrenador, del seu segon entrenador? Bé, aquí això és més feina pel quart àrbitre, que serà el que estarà per allà proper, per dir a l'àrbitre pel pinganillo, escolta, mira, que li estan donant instrucció, amonesta'l. O no, clar, perquè és que, aviam, aquí pot derivar moltes històries diferents,
0: sí,
1: perquè
0: sí.
1: T'ho imagina't que per això s'amonesta el jugador, s'amonesta el cos tècnic, en aquest cas tampoc passaria gaire cosa, però el jugador que ja té una groga i per aquesta tonteria li ensenya la segona groga, vull dir, crec que s'ho miraran i
0: sí,
1: molt bé.
0: Jo crec que aquesta està agafada una mica amb pinces. Anem amb el VAR. Aquí hi ha joc. Tenim revisió de segones grogues. Recordem, el VAR podrà intervenir si l'àrbitre mostra una segona targeta groga de manera errònia, evitant així expulsions injustes, però clar, és la segona. Si a vegades no és la segona, és la primera.
1: Correcte. Bueno. Ho vam comentar, Jonathan. Aquí penso que o es revisen totes les targetes grogues, en la qual suposo que FIFA no ha considerat que fos viable revisar totes les targetes grogues d'un partit, però clar, a lo millor, com tu molt bé dius, la injusta no ha sigut la segona, a lo millor la segona és una groga de manual, és una groga que hem vist tothom, però la primera sí que ha sigut injusta. Llavors clar, el fas fora perquè la segona és correcta i el jugador té dues grogues, per tant, vermella. Aquí això també pot portar també més d'una controvèrsia.
0: Aquesta em crida l'atenció, veurem també si s'aplica o no molt. Correcció de corner, si es concedeix un corner de manera equivocada, quan hauria d'haver estat un servei de porteria, i és un error evident. El VAR podria corregir, o podrà, almenys tindrà el poder de poder corregir la decisió abans que es reprengui el joc.
1: Clar.
0: Que miraran tots els corners.
1: Clar, això vol dir...
0: Jo el veuria bé si el corner acabés en gol, que es revisés, i per
1: correcte.
0: Tant no es diu res. Però si no acaba en gol, bueno, si
1: tal
0: hem
1: qual.
0: De parar el partit tota l'estona, déu-n'hi-do, se'ns farà
1: tu
0: llarg.
1: Tu ho acabes de contestar. Jo també estava pensant, mentre m'estaves plantejant aquesta situació, que jo suposo, igual que quan hi ha un fora de joc que és evident i manifest, deixem acabar la jugada, encara que sigui molt manifest, ho hem vist en totes les competicions de primera i segona divisió durant moltes jornades, i deixen acabar la jugada i després aixecar la bandera. Aquí tindria que ser el mateix. O sigui, si és molt manifest que el corna és corna, doncs deixar xutar el corna i després s'acaba en gol, encara que t'hagis equivocat, doncs que el VAR et rectifiqui abans de reanudar el joc amb la centrada des del mig del camp. Cuidado, Jonathan, que un gol, recordem, que no puja al marcador hasta que no s'executa la centrada del centre del camp sense cometre cap infracció, llavors és quan el gol és vàlid, llavors es tindria que deixar això, xutar el corna, i amb aquest temps que s'està xutant el corna i veiem com evoluciona, si no acaba en gol, res, i si acaba en gol, el VAR ha tingut temps de revisar el corna i dir, no, ara s'acaba de porta perquè el corna era incorrecte, encara que hagi acabat en gol perquè no era corna. Això sí que em semblaria bé.
0: I anem amb l'última del VAR, les faltes prèvies a la pilota en joc. L'equip de videoarbitratge podrà revisar i intervenir davant d'infraccions comeses a l'àrea, com agafar dos bloquejos, abans que es llenci un córner o un tir lliure, fins i tot si la pilota encara no s'ha posat en moviment. I a banda de tot això, els àrbitres podran explicar al públic en viu i a través dels altaveus de l'estadi el motiu de les seves decisions preses després d'anar a la revisió del VAR. Això ho hem vist en algun esdeveniment... però a mi necessitaria una explicació més pedagògica. A mi si em diu és falta, el jugador toca tal, bueno,
1: sí, suposo,
0: em queda una miqueta curt, però bueno, és un...
1: suposo que el que volen fer és donar més transparència, més una situació que sigui més propera al públic, que s'humanitzi una mica més les decisions arbitrals, però bé.
0: A mi m'agradaria que s'escoltés tota la conversa amb els altres àrbitres, no només que ha assenyalat falta perquè ve una mà.
1: Sí, sí.
0: M'agradaria que doncs, hi hagués aquesta conversació d'aquest debat entre àrbitres.
1: Clar.
0: Per dir, doncs mira, ho veu per això i per tal.
1: Claro, que hi hagi una coherència i una harmonia coherent dintre de l'arbitratge per part de tota la tripetra arbitral i inclús el quart àrbitre i els àrbitres de VAR. Però bé, això, Jonathan, és molt complicat. De fet, les jugades del temps de revisió que hem vist aquest any, amb algunes ja hem sentit els àudios a toro pasado, com se sol dir, i a toro passat, doncs la veritat és que és una mica complicat poder avaluar, perquè clar, s'ha de decidir en aquell moment, però sí que seria interessant que se sentigués la conversa, la que sents tu quan estàs al centre del camp com a àrbitre o de quart àrbitre o d'assistent.
0: I també hi haurà una mica més de mà dura a la indisciplina i protestes. Tenim, per exemple, doncs això que només pot parlar el capità amb l'àrbitre, però bueno, això ja ho hem vist al llarg d'aquesta temporada, que bueno, es deixa fer a vegades una mica. Però hi haurà expulsió per tapar-se la boca. Targeta vermella per al jugador que es tapi la boca amb el braç, amb la mà o amb la samarreta durant una confrontació o discussió amb rivals o àrbitres. Per tant,
1: jo aquesta norma la veig inclús absurda. O sigui, és que és tan...
0: Si els jugadors entre dos companys estan tapant-se la boca, no és vermella, és en cas que hi hagi una discussió.
1: Ja, però jo puc posar-me la mà a la boca i girar-me cap a tu i el jugador contrari que passa pel costat dir-li qualsevol barbaritat. M'entens?
0: Sí.
1: No sé, és una norma, per mi, ja et dic, la trobo un palet absurda, sempre des del respecte, però és que no, t'aparta la boca, vés a saber si tens que dir-li a algun company, perquè clar, això també pot ser interpretatiu per part de l'àrbitre, es tapa la boca per dir alguna cosa al company, passa un per allà i diu, m'ha dit el que sigui, i l'àrbitre ha vist que t'has tapat la boca però tu no estaves parant amb aquell jugador i et pot expulsar. Uf, és una norma que s'ha d'agafar amb pinces, vull dir, cuidado, que és molt delicat. De totes formes, em remeteixo a lo mateix, segons quins equips siguin, no et preocupis, Jonathan, que no ho veuràs.
0: I ja per acabar, pregunta sorpresa d'examen, Agustí. Un àrbitre de tot el Mundial que tu dius, teniu en pendent aquest que us agradarà o que ho farà molt bé. Algú que et vingui a la ment que anirà cap a la cita mundialista i que doncs, el tinguis en molt bona consideració i que per tant el hem de tenir en compte?
1: Aviam, jo tots els àrbitres europeus, que són els que conec més, per mi et donen molt bones garanties arbitrals. A mi és que a mi m'agrada molt l'arbitratge anglès. De fet, jo intento, quan xiulo partits, ser una mica anglès, el que se sol dir arbitratge UEFA. A mi m'agrada molt els dos anglesos, Anthony Taylor i Michael Oliver, deixen jugar moltíssim, jugades que mentre estigui la pilota en disputa, encara que hi hagin el que pot semblar des de fora trompades i tal, però és futbol en estat pur. I a mi els dos anglesos m'agraden molt. El francès, evidentment, Clément Turpin, m'encanta. És una pena que no pugui importar països com Espanya, França, et diria Anglaterra i poc més, perquè a Itàlia hi ha alguns que poden anar, però bé, per mi a dia d'avui a nivell arbitral França, Anglaterra i Espanya són els millors àrbitres del món, i els criteris jo veig que són algo diferents a, per exemple, àrbitres de Brasil, de Centroamèrica i inclús d'Estats Units, perquè clar, amb tots els respectes cap als Estats Units, però clar, un esport que ja li diuen soccer, clar, té que portar un àrbitre, i més quan és un dels països organitzadors. Però vaja, a mi jo he vist alguns arbitratges d'algun americà i veuen les coses una mica diferents, però ja et dic, i bueno, Hernández estic segur que ho farà molt bé. Veurem aviam quins partits li donen. I bueno, això és com una petita selectivitat, no? O sigui, tu vas xiulant partits i van quedant els millors. Quan acaba la fase regular, doncs ja molts àrbitres se'n van cap a casa. Llavors, clar, si tu vas passant exàmens, per dir-ho d'alguna forma, doncs veurem aviam qui arriba al final. Però bueno, si no hi ha...
0: molt també de les seves eleccions, que no vagin
1: també,
0: a...
1: també, clar, és que hi ha molts condicionants. Sí, sí. Primer, aviam, en principi, les seleccions europees són les més potents del Mundial, traient d'Amèrica, sense desmereixer ningú, Brasil, Argentina, el de més és probable que no arribi cap a partir de quarts. És probable, no impossible, òbviament. Llavors, és una pena perquè segurament a la final, si no arriben dos europeus, és molt, molt, molt difícil que la xiuli un europeu. Ho vam veure en el Mundial de 2010, el que ens va fer campió del món, que era Holanda i Espanya, i l'àrbitre era el que ara és un dels màxims responsables, després de Pierluigi Collina, dels àrbitres de FIFA, l'anglès, que és de professió sergent de la policia de Londres. Ara m'he quedat en blanc i no me'n recordo del nom.
0: No et preocupis.
1: És molt fort, és un àrbitre molt fort. És el que ens va pitar la final contra Holanda, que va permetre aquella patada de Kung Fu a Xavi Alonso, etc. I ara no me'n recordo del nom, disculpeu-me. Però bueno, és, ja et dic, un dels responsables de l'arbitratge FIFA. I bé, doncs sí que es podia donar el cas que, per exemple, un Espanya-França posa el pités Anthony Taylor o el Michael Oliver, o un França-Anglaterra el pités Hernández, per què no? Però bé, jo crec que, ja et dic, s'ha d'esperar, es veurà. Pensem que és un Mundial molt llarg, 48 seleccions per primera vegada en la història, hi ha 16 anys de final que no havia hagut mai a la vida, es classifiquen no sols els primers de cada grup, sinó els segons i després alguns tercers. Clar, és que és un còctel,
0: sí, sí,
1: futbolístic una mica pues, novedós i una mica pues, estrany per tot el que hem viscut de com han sigut els mundials fins ara. Però bueno, els arbitratges europeus vull pensar que seran molt bons i espero no equivocar-me perquè també a la prèvia de l'últim partit del Prat també vaig posar al col·legiat
0: sí, i després no
1: molt bé i després no va cobrir les meves expectatives per mala sort per nosaltres i per mi en particular.
0: Ens quedem sense més temps, Agustí, gràcies i la propera setmana doncs, ja analitzarem com han estat aquestes actuacions arbitrals. Que vagi molt bé i fins la propera.
1: Pues moltes gràcies, salutacions a tots els oients del Prat Ràdio, el Prat Esports i segur que la setmana que ve tindrem moltíssimes coses per comentar. Una forta abraçada per tothom.

Acomiadem el programa d'avui, com sempre, agraint la col·laboració de la redacció d'Esports, del Prat de Ràdio, i des del control tècnic hem estat amb el Sergio Villar. Els Esports tornen aquesta tarda a partir d'un quart de vuit del vespre. Ara us deixem amb els serveis informatius de la xarxa. Gràcies per escollir-nos i fins aquesta tarda. Adeu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó XIV es retroba amb la Verge de Montserrat en una històrica visita que culmina el mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge, de qui el papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat. Un dia més, alternat català i castellà en els seus discursos, i avui, més allunyat del to polític, ha llançat un missatge d'amor i respecte per als altres, ja sigui en persona o a través de les xarxes socials.
2: Demà anem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics.
0: Lleó XIV també ha visitat el centre penitenciari de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. Allà ha destacat el dret d'equivocació, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. És dimecres 10 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'acte central de la visita del papa serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Sònia Kerr.
3: Abans, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables.
0: Maten d'un tret un home a Barcelona. Barcelona, a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes.
3: Un home ha batut un altre davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional i després ha fugit. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions a BTV.
4: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
0: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària.
3: Al matí s'han examinat d'història i filosofia i també d'algunes assignatures optatives. Avui, Universitats ha anunciat que s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir.
0: En Cultura, Fira Tàrrega programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus posat en l'esperit de festa i de celebració.
3: Més de la meitat de companyies s'estrenen en aquest certamen del 10 al 13 de setembre en una aposta clara per la renovació i els nous talents.
0: Als esports, l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'hoquei Lliga Masculina. Joan Barberà.
5: El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per un gol a dos. L'última Lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997, el rival en aquesta final, el Liceu Gallec.
0: I molt pendents del temps en aquesta jornada, Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. A Artesa de Segre, també 10 litres a Cantoni Gros, o en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent, i de fet a hores d'ara el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer, i es faran de fet el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva, o cap al Gironès. Aquests núvols en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puig de Calm. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista al dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent, la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr passa en 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: És el so de la històrica visita de Lleó 14 a Montserrat en la jornada que culmina la visita a Catalunya. En un ambient d'expectació màxima, el pontífex ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou, alternant català i castellà, Lleó 14 ha llançat un missatge d'amor cap als altres, també a través de les xarxes socials. A aquesta hora el papa dina amb la comunitat de monjos de Montserrat. Allà hi tenim el nostre company de Canal Taronja Noia, Sergi Lladó. Bon dia, Sergi.
1: Molt bones. El papa Lleó XIV ha rebut aquest migdia un bany de masses en la seva visita a Montserrat. És el segon pontífex que visita l'abadia en el marc del seu primer mil·lenni. Ha venerat, com dèieu, la imatge de la Verge, de la Mare de Déu de Montserrat, mentre el virolai sonava de fons. El papa Lleó XIV ha fet una manifestació de fe i ha fet moltes referències a la Verge de Montserrat.
2: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calumnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics, i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
1: Tot l'acte que estava previst avui a l'abadia de Montserrat ha anat, com es diria en anglès, on time, i és que el papa ha arribat amb el papa mòbil, descapotat als vols de les 12 del migdia, ha saludat a les 8.000 persones que s'aplegaven a la plaça de Santa Maria i després ha estat rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gast, ha presidit la pregària, el cant de la salve, i també ha pogut escoltar el virolai abans de venerar la Verge de Montserrat. Com dèieu, ara mateix, el papa Lleó 14 es troba dinant amb la comunitat benedictina de Montserrat.
0: Això passa en aquests moments, Sergi, però avui des de primera hora més de 8.000 persones han volgut assistir a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient, podríem dir, que d'il·lusió i de nervis. Ja des de primera hora els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex a l'hora d'entrar al monestir i fins i tot algunes persones han passat la nit a la muntanya per tal d'assegurar-se un lloc privilegiat. Sergi, tu has parlat amb algunes d'aquestes persones. Què t'han dit?
1: Hem parlat amb algunes d'aquestes persones i és que no només hi havia gent d'arreu de Catalunya, de les comarques de la Catalunya central, sinó de totes les províncies del país, però és que també ha vingut gent d'altres comunitats autònomes de l'estat espanyol i també gent d'arreu del món que ha viatjat expressament a Catalunya per veure de prop el papa Lleó XIV.
3: Emocionados, muy emocionados, estamos felices de estar aquí.
4: Felices, felices, no nos cabe la ilusión porque siempre hemos querido verlo y queremos que la visita de él nos traiga mucha paz, mucho amor.
5: Es un cap perseguirlo, ¿no? En el sentido de espiritualmente.
6: Un autobús con gente de Benicarló, de Benicàssim, de Nules, de Castelló de la Plana. Sí, sí, sí, estuvimos viendo Montserrat próximamente, Montserrat próximamente, Montserrat, Montserrat, y ya, lo cogimos.
1: Després de la intervenció del papa Lleó XIV, que ha fet al balcó de la façana del monestir de Montserrat, dirigint-se als fidels, en aquest cas només ho ha fet en llengua castellana, un cop el papa s'ha acomiadat dels fidels i els ha venerat, aquests han començat ja a marxar i a hores d'ara tots estan baixant a comptagotes, hem de dir, amb el cremallera i l'aeri, perquè són els dos únics vehicles amb els quals avui es podia accedir i sortir del recinte de l'abadia de Montserrat.
0: Moltes gràcies, Sergi Lladó, de Canal Taronja Noia, per aquesta feina excel·lent. Abans d'anar a Montserrat, Lleó 14 ha visitat el centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Allà hi ha estat també l'Anna Ruiz. Molt bon dia, Anna, com ha anat?
7: Bon dia, Marta. Doncs ha estat una visita que s'ha situat en el terreny pastoral, però que també ha portat una mirada complementària i diferent al viatge oficial del Papa a Barcelona i Catalunya. Recordem que la visita a Brians ha estat la primera parada en el seu segon dia, precisament en aquest viatge. Els reclusos, els interns, han estat esperant amb molta felicitat l'arribada del Papa. Han estat dues, les recluses, dues dones, les que han posat veu a aquest col·lectiu i amb les seves experiències personals han traslladat al Papa el que significa estar privat de llibertat. Quina ha estat la resposta del Papa? Doncs que cap error ens identifica com a persones.
8: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
9: Hoy Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
7: Una visita, Marta, que ha complert de manera escrupulosa l'horari previst. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, el president català, Salvador Illa, han estat els encarregats de donar la benvinguda en la primera visita que un pontífex fa a una presó espanyola.
0: Importantíssima visita en una agenda tremendament atapeïda, que és la que té avui el pontífex a Catalunya. L'acte central d'avui, però, serà la benedicció, serà aquesta tarda, de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint justament amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. És un acte que també serà multitudinari, com ho ha estat el de Montserrat, i estarà precedit d'un recorregut en papa mòbil pels carrers de l'Eixample. La Carina Bellvés a la Sagrada Família ha passat tot el matí recorrent aquests carrers que ja es preparen per l'acte d'aquesta tarda. Molt bon dia, Carina. Quin ambient es respira?
10: Bon dia, tot a punt al barri de l'Eixample per l'arribada del Papa amb el Papa Mòbil. El recorregut que farà el pontífex fins a la Sagrada Família pel carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins a Sardenya, ja està delimitat per tanques i els carrers adjacents estan tallats al trànsit en alguns casos com a carrer Girona ja des d'ahir a la tarda, abans del previst. Un recorregut blindat per policia armada a cada xamfrà, franctiradors als terrats i volardes als carrers adjacents per garantir la seguretat de la comitiva. Des de la primera hora del matí ja hi ha molts devots que guarden en lloc per veure el pontífex des de la primera fila i són molts els que venen de fora.
11: Venimos desde Honda, entonces pues lograr tener una buena visión.
12: Aviam si puc veure'l més a prop i amb el Papa mòbil.
13: Nunca hemos tenido la oportunidad de tener al Papa tan cerca, entonces para nosotros es una oportunidad muy hermosa.
14: Vinc de València, estic molt emocionada. Encara que no el vegi, serà la vegada que estigui més a prop d'ell.
10: Banderes vaticanes a balcons es combinen amb banderes de països com Argentina, Perú o Brasil a les tanques d'aquest recorregut per donar la benvinguda a Lleó XIV, però també es veuen pancartes contràries a la visita. Un Papa Go Home o un Jo no t'espero es combinen amb la crida a omplir de banderes palestines els balcons. I és que són molts els veïns que es queixen de les afectacions que suposa la visita papal. I és que el dispositiu de seguretat ha suposat la retirada de vehicles i de contenidors, el tancament del metro de Marina o el desviament de moltes línies d'autobús.
15: És un cost, no, que hem d'assumir tots i totes quan tenim ja prou problemes a la ciutat com per haver d'invertir en aquesta visita.
10: El Papa Mòbil arrencarà el seu recorregut cap a la Sagrada Família a 6:45 de la tarda.
0: Abans d'anar cap al temple, però, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval. Ho farà per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. Serà una trobada amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Aquesta parròquia està gestionada per la comunitat agustina, l'ordre religiós a la qual pertany, i el papa coneix el seu rector, el pare Faustín, d'anteriors trobades en altres països. Aquí treballa una comunitat de missioneres que cada dia serveixen prop de 400 dinars a persones vulnerables. La trobada es farà a 4:45 de la tarda i seran presents unes 90 institucions que treballen amb la pobresa. Tres d'elles expressaran al pontífex les inquietuds i necessitats dels usuaris a qui assisteixen. Està previst que parli una representació de Càritas o Vinso, que es dedica a l'atenció de persones amb addiccions, i les adoratrius religioses que assisteixen dones que han exercit la prostitució. També parlarà un nen que viu al Raval i li explicarà la realitat de la seva família al barri. El papa s'adreçarà a tots ells al final de la trobada, que es preveu que duri una hora.
0: Com sentíem, una de les entitats que participaran en aquesta trobada és Ovinso. Són sigles que responen a obra d'integració social i acumulen més de 50 anys d'experiència treballant contra l'exclusió social.
17: Acompanyen joves i adults atrapats en addiccions, salut mental fràgil i trajectòries de vida molt dures. El sotsdirector de l'entitat, Xavier Gramunt, ha explicat en declaracions a la xarxa la importància d'aquesta visita papal.
18: És important que no només quedin paraules, sinó que un gest com aquest, és a dir, o les visites d'avui, no? Anar brillants, venir, trobar-se amb nosaltres, per nosaltres és un recolzament molt fort. Perquè pensa que el dia a dia dels nostres professionals és molt complexa. És molt complexa i més amb aquesta situació que comento. La patologia dual fa que puguis sortir de les addiccions. Bueno, pots sortir de les addiccions, però el trastorn de salut mental segueix.
19: Notícies en xarxa.
0: Entrem en crònica política, però no deixem del tot la visita del papa, perquè Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to al Congrés dels Diputats, i ha estat només dos dies després que el Callao 14 demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la via del diàleg per arribar a grans acords. Jordi Casino, bon dia.
20: Bon dia, Marta. En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
21: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
22: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
20: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
23: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
22: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
20: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal com està previst.
0: Aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Llau 14.
17: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí just davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. Un home n'ha batut un altre a trets i després ha fugit. La proximitat amb la comissaria de policia fa que es disposin d'imatges de l'autor dels fets. Els Mossos han pogut localitzar l'arma, però no el pistoler. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que cal més policia davant de fets com aquest.
17: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i al tràfic de drogues.
24: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
17: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup al consistori, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
0: A la Bisbal d'Empordà, una cinquantena de persones s'han concentrat a les portes del jutjat per denunciar inacció de la justícia en el cas del jove de 23 anys que va morir fa dos fixant unes barques a les boies de la platja de Sarriera de Begur. No entenen per què no s'han cridat a declarar els responsables del Club Nàutic, malgrat l'informe demolidor de treball. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
2: Familiars i amics del jove que va morir fixant bolles a Begur s'han concentrat per denunciar que en 2 anys la causa no ha avançat, assegurant que l'informe de treball és demolador. Indica que el noi feia una tasca que no li corresponia, ja que no era bussejador professional. L'advocada de la família, Paz Rodríguez, lamenta que no s'hagi citat ningú a declarar.
3: Lo que no puede ser es, como dice la familia, después de 2 años no saber nada. Que no se haya citado ni siquiera a los responsables que en aquel momento llevaban al club, ni siquiera a las personas que daban órdenes a Mar para que hiciera estos trabajos.
2: No entenen per què la jutgessa que porta el cas encara no els ha atès. S'han concentrat davant els jutjats per reclamar justícia. Volen saber la veritat del que va passar. Marta Cabanyó és la mare del jove.
4: I cada dia que passa, doncs és un dia més en aquesta vida que tenim que esperar i esperar i esperar i esperar. I no, ja volem respostes, volem respostes.
2: El següent pas, si res canvia, és presentar la denúncia al Consell General del Poder Judicial.
0: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a la universitat. Al matí s'han examinat d'història i filosofia, així com d'algunes assignatures optatives. En el cas de la prova de física, per cert, s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta que ahir es va fer fora de currículum i que va causar gran confusió. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
5: A Història s'ha preguntat pel paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, per la immigració andalusa a Catalunya o pel cop d'estat del 23F. I a Filosofia hi ha hagut preguntes sobre Plató, Marta Nussbaum o per la tesi de Nietzsche, Déu ha mort. Així valoraven aquestes proves els alumnes que s'estan examinant al Tecnocampus.
6: Crec que han sortit temes bastant assequibles. M'esperava bastant pitjor, la veritat. I ho he respost tot. Jo crec que bé.
25: Les preguntes eren com bastant àmplies i a la veu bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria doncs hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
26: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit, que han sigut... He parlat també de Descartes, una mica de Nietzsche.
5: Al migdia s'han fet les proves de matèries obligatòries de modalitat com música, matemàtiques o llatí, i a la tarda serà el torn de les optatives. I pel que fa a l'examen de física d'aquest dimarts, on s'havia detectat un error a l'enunciat d'un exercici, el Comitè de les Pau ha anunciat que els correctors seran totalment flexibles i que acceptaran com a vàlides les dues maneres diferents d'interpretar el concepte pel qual es preguntava.
0: És moment per a la cultura. Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit de festa i la celebració. Més de la meitat de les companyies s'estrenen en aquest certamen, una aposta clara per la renovació i els nous talents. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
27: Sota el lema Celebrem, la fira reivindica l'esperit de la festa i celebració amb què va néixer. La directora artística Anna Giribet assegura que la voluntat de la fira és convertir Tàrrega en un espai de trobada i festa.
28: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'Institu Focus, d'artistes emergents interessats en la creació, en l'espai públic, i el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
27: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka, amb In Continuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una 80 de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector.
0: Comèdia, dansa, moda i art contemporani complementaran l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona. Serà del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. David Navarro, bon dia.
29: Bon dia. Així, per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quant a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
30: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
29: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.
0: I és moment per a la informació esportiva.

0: Gallec, el president de l'equip igualadí és Manel Boron. Són declaracions a la xarxa.
1: Treball i solidaritat. Són una mica aquest ADN de l'Igualadi que es va crear ja a les èpoques dels 90 amb Figueroa, Tarrida i Pont com a tècnics, i que Marc Montaner, que mamat i ha begut aquest de l'escola de Tarrida i de Pont, que una miqueta també són els seus consellers, és això, és lluitar-ho tot, treballar-ho tot, tots els detalls, intentar tenir-los controlats, i doncs bé, i sobretot hi ha una cosa que en aquest club no es permet, no donar-ho tot. Per tant, si tu dones tot i l'equip rival és superior, té més qualitat i està més encertat, se'l felicita i ja està, però que no es pugui dir que tu a la pista no ho has donat tot.
0: I ahir es va acomiadar del Barça després de 16 temporades l'experimentat i destacat porter Sergi Fernández.
2: Emocions contrastades, content i orgullós per haver tingut l'oportunitat i el privilegi d'estar tants anys en aquest gran club i defensar aquest escut i guanyar molts títols i tenir els millors anys de la meva vida. I alhora, doncs, molt trist per no haver pogut arribar a aquesta final de la Lliga, la meva última temporada aquí, i poder brindar un últim títol, o si més no, una última batalla al Palau, no?
0: Avui arrenca a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana. A partir de les 7 de la tarda, el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final, i a les 9 de la nit el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec. Dani Ballar és el tècnic del conjunt català.
3: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut serà una semifinal competida i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
0: En bàsquet, en el món de la cistella, a les semifinals de la Lliga CB, el Joventut Badalona juga aquest vespre a les 8 a la pista del València, primer partit de l'eliminatòria. Ahir, en el primer partit de les semis, el Barça va guanyar clarament el Tenerife per 167. També en bàsquet destaquem que el Kitsanàs Manresa ha anunciat el fitxatge de l'aler Pablo Tamba, que arriba de la Lliga Universitària dels Estats Units.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petitíssima pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
6: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori. Temporada 2026-2027.
7: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
8: Alenada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
9: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
8: Un impuls.
9: Un refugi.
8: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
9: I fer-se sentir.
8: Això és el que volem que sigui l'alenada.
9: Ens acompanyes?
10: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
11: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
12: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
13: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques

0: contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Lleó XIV es retroba amb la Verge de Montserrat en una històrica visita que culmina el mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge, de qui el Papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat. Un dia més alternat, català i castellà, i avui, més allunyat del to polític, ha llançat un missatge d'amor i respecte per als altres, ja sigui en persona o a través de les xarxes socials.
5: Demà anem a Maria, reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics.
3: Lleó XIV també ha visitat el centre penitenciari de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. Allà ha destacat el dret d'equivocació, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. És dimecres 10 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'acte central de la visita papal serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Sònia Kerr.
6: Abans, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables.
3: Maten d'un tret un home a Barcelona, a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes.
6: Un home n'ha batut un altre davant de l'oficina d'expedició dels DNIs de la Policia Nacional i després ha fugit. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions a BTV.
7: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que el dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
3: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària.
6: Al matí s'han examinat d'història i filosofia i també d'algunes assignatures optatives. Avui, universitats han anunciat que acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir.
3: En Cultura, Fira Tàrrega programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus posat en l'esperit de festa i la celebració.
6: Més de la meitat de les companyies s'estrenen al certamen del 10 al 13 de setembre en una aposta clara per la renovació i els nous talents.
3: Els esports, l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'hoquei Lliga Masculina. Joan Barberà.
8: El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaurana per 1-2. L'última Lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El seu rival a la final, el Liceu Gallec.
3: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia, ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. Artesa de Segre, també 10 litres a Cantoni Gros o, en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent i, de fet, a hores d'ara, el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva o cap al Gironès. Aquests núvols en alguns moments deixaran 4 gotes despistades, la veritat, al voltant del Puig de Calm. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista al dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent, la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
3: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: És el so de la històrica visita que ha fet Lleó XIV a Montserrat en la jornada que culmina la visita a Catalunya. En un ambient d'expectació màxima, el pontífex ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou alternant català i castellà, Lleó XIV ha llançat un missatge d'amor i de respecte cap als altres. A aquesta hora, el papa dina amb la comunitat de monjos de Montserrat. Allà a Montserrat tenim el nostre company de Canal Taronja Anoia, Sergi Lladó, que ha seguit tots els actes de la jornada. Molt bon dia, Sergi.
1: Molt bona tarda. El papa Lleó XIV ha llançat un missatge de fe. Ha dit que els pelegrins presents en aquesta visita que ha fet Lleó XIV a Montserrat són una única família. Ha fet moltes referències a la Verge de la Mare de Déu de Montserrat a la seva visita, que ha rebut un bany de masses. Una curiositat, l'actual sant pare Lleó XIV, durant la seva etapa com a missioner a una ciutat del nord de Perú durant els anys 90, va ser un dels impulsors de la construcció d'un temple anomenat Mare de Déu de Montserrat, allà, a Trujillo, a Perú. N'ha fet referència avui en el seu discurs.
2: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat, a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe. Els murs d'aquest recinte podrien explicar-nos les innombrables històries de devoció, agraïment i esperança que han contemplat al llarg dels segles al voltant de la Verge de Montserrat i també han estat testimonis de la sang vessada per amor a Jesucrist.
1: 8.000 persones no s'han perdut aquest dia històric. És la segona vegada de la visita d'un papa a Montserrat. Han vingut persones d'arreu de Catalunya, d'arreu de l'estat espanyol i d'arreu del món, fins i tot de Colòmbia.
0: Efectivament, més de 8.000 persones han assistit a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient d'il·lusió i de nervi. Ja des de primera hora del matí, els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex per poder veure'l de prop. Fins i tot algunes han passat la nit a la muntanya per assegurar-s'hi un lloc privilegiat. Sergi, tu has parlat amb algunes d'aquestes persones. Què t'han dit?
1: Exactament el que comentàvem. Estaven molt emocionats de poder veure el papa de prop, que ha passat amb el papa mòbil als vols de les 12 del migdia, i això és el que ens deien.
3: Emocionados, muy emocionados, estamos felices de estar aquí.
4: Felices, felices, no nos cabe la ilusión porque siempre hemos querido verlo y queremos que la visita de él nos traiga mucha paz, mucho amor.
5: Es un cap perseguirlo, ¿no? En el sentido de espiritualmente.
6: Un autobús con gente de Benicarló, de Benicàssim, de Nules, de Castelló de la Plana. Sí, sí, sí, estuvimos viendo Montserrat próximamente, Montserrat próximamente, Montserrat, Montserrat, y ya, lo cogimos.
1: Feia 44 anys que un pontífex no visitava l'abadia de Montserrat, que acaba de celebrar el seu primer mil·lenni.
0: Gràcies, Sergi Lladó, per una feina excel·lent en aquesta jornada. Abans d'anar a Montserrat, Lleó XIV ha visitat el centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Allà hi ha estat també l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
7: Bon dia, Marta. Ha estat la primera del segon dia de viatge a Barcelona i Catalunya del papa Lleó XIV i sí, ha estat el primer cop que un pontífex visita una presó espanyola. 80 interns esperaven al papa Lleó XIV a la seva arribada al teatre de Brians 1. D'aquestes 80 persones, 22 eren dones i dues d'elles han estat les dues recluses encarregades de posar veu al col·lectiu de les persones privades de llibertat. Han estat Josefina i Montse. El papa què els ha dit? Què els ha respost? Doncs que cap error defineix les nostres vides.
8: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
9: Hoy, Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, Os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
7: La música ha tingut un paper molt rellevant en aquest acte del Papa, perquè les internes han rebut a Lleó XIV amb un cant de benvinguda en castellà, però després han seguit dues peces musicals més interpretades en català, amb el Virolai. S'ha posat el punt i final a aquest acte. Després de rebre els obsequis elaborats per les persones internes, el Sant Pare ha fet entrega al centre penitenciari d'una icona commemorativa destinada a quedar-se a Brianzó.
0: Gràcies, Anna. Una agenda molt atapeïda la que té avui el Pontífex. Ara ja marxat de Montserrat i la propera cita serà al convent de Sant Agustí a Barcelona. L'acte central, però, de la visita serà la benedicció ja aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Un acte que també serà multitudinari, serà un nou bany de masses per al Pontífex, ja que estarà precedit d'un recorregut en papamòbil pels carrers de l'Eixample. La Carina Bellver ha passat al matí a la Sagrada Família. Bon dia, Carina.
10: Bon dia, tot a punt al barri de l'Eixample per l'arribada del Papa amb el papamòbil. El recorregut que farà el Pontífex fins a la Sagrada Família pel carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins a Sardenya, ja està delimitat per tanques i els carrers adjacents estan tallats al trànsit en alguns casos com el carrer Girona ja des d'ahir a la tarda, abans del previst. Un recorregut blindat per policia armada a cada xamfrà, franctiradors als terrats i volardes als carrers adjacents per garantir la seguretat de la comitiva. Des de la primera hora del matí ja hi ha molts devots que guarden en lloc per veure el Pontífex des de la primera fila i són molts els que venen de fora.
11: Venimos desde Honda, entonces pues lograr tener una buena visión.
12: Aviam si puc veure'l més de prop i amb el Papa mòbil.
13: Nunca hemos tenido la oportunidad de tener al Papa tan cerca, entonces para nosotros es una oportunidad muy hermosa.
14: Vinc de València, estic molt emocionada. Encara que no el vegi, serà la vegada que estigui més a prop d'ell.
10: Banderes vaticanes a balcons es combinen amb banderes de països com Argentina, Perú o Brasil a les tanques d'aquest recorregut per donar la benvinguda a Lleó XIV, però també es veuen pancartes contràries a la visita. Un Papa Go Home o un Jo no t'espero es combinen amb la crida a omplir de banderes palestines els balcons. I és que són molts els veïns que es queixen de les afectacions que suposa la visita papal. I és que el dispositiu de seguretat ha suposat la retirada de vehicles i de contenidors, el tancament del metro de Marina o el desviament de moltes línies d'autobús.
15: És un cost, no, que hem d'assumir tots i totes quan tenim ja prou problemes a la ciutat com per haver d'invertir en aquesta visita.
10: El Papa Mòbil arrencarà el seu recorregut cap a la Sagrada Família a 6:45 de la tarda.
0: Abans, però, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval, com us dèiem, per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. Serà una trobada amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Aquesta parròquia està gestionada per la comunitat agustina, l'ordre religiós a la qual pertany, i el Papa coneix el seu rector, el pare Faustín, d'anteriors trobades en altres països. Aquí treballa una comunitat de missioneres que cada dia serveixen prop de 400 dinars a persones vulnerables. La trobada es farà 6:45 de la tarda i seran presents unes 90 institucions que treballen amb la pobresa. Tres d'elles expressaran al Pontífex les inquietuds i necessitats dels usuaris a qui assisteixen. Està previst que parli una representació de Càritas o Vinso, que es dedica a l'atenció de persones amb addiccions, i les adoratrius religioses que assisteixen dones que han exercit la prostitució. També parlarà un nen que viu al Raval i li explicarà la realitat de la seva família al barri. El Papa s'adreçarà a tots ells al final de la trobada, que es preveu que duri una hora.
17: Notícies en xarxa.
0: Encetem crònica política, però no abandonem del tot la visita del Papa, ja que avui Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to al Congrés dels Diputats, i ha estat només dos dies després que Lleó XIV demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostar per la via del diàleg per arribar a acords. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys el PP.
19: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
20: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
18: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
2: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
20: Nosotros estamos, como gobierno, trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular, que por cierto pide sus votos para hacer una moción de censura, que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
18: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal com està previst.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:45. Aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona. Ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14.
21: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí just al davant de l'oficina d'expedició dels DNIs de la Policia Nacional. Un home ha batut a un altre trets i després ha fugit. La proximitat de la comissaria fa que es disposin d'imatges de l'auto dels fets que s'han difós pels Mossos d'Esquadra, que han pogut localitzar l'arma però no el pistoler. Encara la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que cal més policia davant de fets com aquest, i és que es tracta del segon tiroteig aquesta setmana a la ciutat.
21: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i al tràfic de drogues.
22: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
21: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup al consistori, de fet, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
0: Avui, segon dia de selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a la universitat. Al matí s'han examinat d'història i filosofia, així com d'algunes assignatures optatives. En el cas de la prova de física d'ahir, per cert, s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum, que va causar una gran confusió durant la prova. Marataró Ràdio, Beti Doñate.
23: A Història s'ha preguntat pel paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, per la immigració andalusa a Catalunya o pel cop d'estat del 23F. I a Filosofia hi ha hagut preguntes sobre Plató, Marta Nussbaum o per la tesi de Nietzsche, Déu ha mort. Així valoraven aquestes proves els alumnes que s'estan examinant al Tecnocampus.
24: Crec que han sortit temes bastant assequibles. M'esperava bastant pitjor, la veritat, i ho he respost tot. Jo crec que bé.
25: Les preguntes eren com bastant àmplies i a la veu bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria doncs hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
26: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit, que han sigut... He parlat també de Descartes, una mica de Nietzsche.
23: Al migdia s'han fet les proves de matèries obligatòries de modalitat com música, matemàtiques o llatí, i a la tarda serà el torn de les optatives. I pel que fa a l'examen de física d'aquest dimarts, on s'havia detectat un error a l'enunciat d'un exercici, el comitè de les PAU ha anunciat que els correctors seran totalment flexibles i que acceptaran com a vàlides les dues maneres diferents d'interpretar el concepte pel qual es preguntava.
0: A Girona, l'Ajuntament xifra en un 61% el reciclatge a la ciutat durant el 2025. Això són 10 punts més que el 2023, amb el repte d'arribar al 70% l'any 2030. Amb Girona FM, Pau Villafañe.
27: L'Ajuntament de Girona ha fet públiques avui les dades de l'any passat que la situen com la ciutat mitjana de més de 100.000 habitants de Catalunya que té el percentatge de reciclatge més alt després d'estar durant anys al voltant del 50%. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, reconeix que l'incivisme en l'abocament de residus ha millorat, tot i que encara hi ha alguns punts crítics.
28: És evident que fa un any, com vam començar fa dos anys, hi havia un major grau d'incivisme, per entendre'ns, incivisme i altres coses, segurament. Llavors, també és veritat que hi havia doncs, una part important també de la fracció de rebuig i d'una cosa que evidentment era incivisme, però que tenia una detecció prou clara, que era el turisme d'escombraries. Això ha disminuït notablement, val? Segueixen havent-hi alguns punts crítics i sempre és molt difícil d'acabar, diguéssim, d'erradicar el 100%. Vale?
27: El regidor també ha explicat que el cost global del servei el 2025 va estar per sobre dels 17 milions d'euros i que la policia municipal va aixecar 842 actes per infraccions de la ciutadania.
0: I ens situem ara a l'àrea metropolitana de Barcelona, on continua creixent l'ús del transport públic i això obliga a reforçar algunes de les línies amb més demanda. És el cas de l'Express X30, que connecta Sant Just d'Esvern amb la Diagonal de Barcelona, en què avui justament ha entrat en funcionament el trajecte fins a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
1: A partir d'avui, la línia X30 allarga el seu recorregut fins a la Rambla de la Marquesa de Castellbell, a tocar de l'estació de Rodalies a Sant Feliu. A més, el servei incorpora autobusos articulats híbrids de 18 metres per incrementar la capacitat i reduir les aglomeracions en hores punta. Els nous vehicles disposen de pantalles informatives, càmeres de videovigilància i punts de càrrega USB per als usuaris. El vicepresident de Mobilitat de l'AMB, Carlos Cordón, assegura que la mesura dona resposta a un creixement sostingut de la demanda.
3: També hi ha la posada en marxa de vehicles com aquest d'aquí, vehicles llargs de 18 metres, vehicles articulats. Això fa possible que hi capigui més gent i per tant que no es quedi gent a les parades. Per tant, seguim incrementant la capacitat del transport públic metropolità per donar resposta a les necessitats.
1: L'ampliació també pretén cobrir necessitats concretes dels dos municipis connectats per la línia. D'una banda, facilitar els desplaçaments dels veïns de Sant Feliu cap a Barcelona, de l'altra, oferir als habitants de Sant Just una connexió més directa amb la xarxa ferroviària.
0: És moment per a la cultura. Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit de festa i en la celebració. Més de la meitat de les companyies s'estrenen en aquest certamen, en el que és una clara aposta per la renovació i els nous talents. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
4: Sota el lema Celebrem, la fira reivindica l'esperit de la festa i celebració amb què va néixer. La directora artística Anna Giribet assegura que la voluntat de la fira és convertir Tàrrega en un espai de trobada i festa.
5: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'Institut Focus, artistes emergents interessats en la creació, en l'espai públic, i el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
4: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka, amb In Continuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una vuitantena de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector.
6: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma, passant els dies, passa la vida.
0: I abans dels esports, una mica de música perquè Salvador Sobral, els Catarres, aquí estem escoltant, i també Ramon Mirabet o el Remei de Calafresca protagonitzaran la nova temporada de l'Auditori de Girona. El projecte d'Auditori Obert torna a oferir activitats vinculades a la programació, com per exemple xerrades prèvies, concerts escolars i també jornades formatives. Girona FM, Pau Villafañe.
27: Sota el lema On viu la música, l'equipament gironí ha presentat 48 propostes artístiques que suposen el 70% de la programació, amb altres noms com ara Malikian, Rodrigo Cuevas, Els Pets o El Pot Petit, entre les músiques modernes, o Sandra Radvanowski, Ludovic Tesier i Serena Sainz, entre les clàssiques. Quim Allats és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona.
7: Un espai que, entre els molts compromisos, un altre que des de l'inici pensàvem uns objectius molt concrets, que eren esdevenir un espai de referència a nivell nacional, de reconnectar amb el conjunt de la ciutat i el conjunt del país, i que també teníem un compte de vocació de servei públic, i aquí també vol dir, per assegurar el futur, pensar en la creació.
27: Les entrades ja estan a la venda al web de l'Auditori, excepte les del Pot Petit, que es posaran a la venda el 29 de juny.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada elimina el Barça i jugarà a la final de l'Hockey Lliga Masculina.
8: Bon dia, Marta. El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival a la final, el Liceo Gallec. El president de l'equip igualadí és Manel Brun, avui protagonista a la xarxa.
9: Sabem que l'equip ho donarà tot, no sabem què passarà, està clar que guanyarà un o l'altre, però bé, nosaltres hem d'intentar fer-ho el millor possible, i si és possible, doncs un dels dos, i si poden ser els dos, millor. guanyar la Corunya i després intentar, doncs, amb un tercer i un quart partit a casa, doncs, amb el recolzament de la nostra afició, doncs, poder-ho tirar endavant. Nosaltres, com contra el Barça, tenim molt a guanyar i poc a perdre. Els favorits són els altres.
8: Avui arrenca a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana. A partir de les 7 de la tarda, el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final. I a les 9 de la nit, el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec. Dani Ballart és el tècnic del conjunt català.
2: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut serà una final, una semifinal competida i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
8: En bàsquet, el Joventut Badalona juga aquest vespre a les 8 a la pista del València, primer partit de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga ACB. Dani Miret és el tècnic de la penya.
10: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria, aquesta cosa és diferencial. Vull dir, tenim un equip que amb molts jugadors que juguen per la penya, i aquest extra de l'Olímpic, de saber que portarem un partit de semifinals aquí.
8: I en futbol sala, el Barça s'ha classificat per a la final del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió, on guanyà la pista del Movistar Inter 5-6. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
11: Te voy a decir, después de clasificarnos ya para la Champions, ¿no? Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días, y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final.
8: I en futbol, a la Primera Federació, Xisco Campos és el nou tècnic del Nàstic de Tarragona. Campos arriba del Mallorca, on ha treballat les darreres temporades com a futbolista. Va estar 6 temporades al conjunt tarragoní.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà. Com sempre, a les 2. Bona tarda.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
12: Vas patir per amor.
13: Era tan bonic el vincle.
14: Quan després és com et tracta aquella persona.
13: Hi ha moments que m'han fet sentir
15: així. Passa el dia parlant.
13: No era culpa seva.
16: L'amor, la pressió estètica, l'assetjament, l'addicció al mòbil... Adolescents parlen sense filtres dels grans temes que els preocupen al podcast L'Hora del Pati. Un programa conduït pel professor i escriptor Cristian Oliver. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Lleó 14 ha visitat Montserrat en una jornada que culmina la seva visita a Catalunya. Abans el pontífex ha visitat també el centre penitenciari de Brians, UA, Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó.
2: Oi. Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres. Pero te sueñe mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
1: I aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona. Ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14. Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí, just davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquests. Són declaracions que ha fet a BTV.
3: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que és dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
1: I la direcció de Nissan proposa als sindicats rebaixar l'expedient de regulació d'ocupació a Catalunya dels 211 treballadors afectats a 195. La multinacional, que ha negociat amb els sindicats fins aquesta matinada, també argumenta les indemnitzacions pels acomiadaments que dependran de cada tram d'edat. Avui la plantilla vota el preacord en tres assemblees que després s'ha de ratificar, això sí, pels afectats. Comèdia, dansa, moda i art contemporani estan a l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona del 8 a l'11 de juliol. El festival també dedicarà enguany espai al Parc del Fòrum i a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. I l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'hoquei Lliga Masculina. El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última Lliga d'hoquei patins que va guanyar l'Igualada va ser el 1997.
4: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa. Aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 10 de juny i comencem amb la crònica del temps. Lluïsmi Pérez.
1: Bon dia, ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. Artesa de Segre, també 10 litres a Cantoni Gros o, en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent i, de fet, a hores d'ara, el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva o cap al Gironès. Aquests núvols en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puigcercal. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista al dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.

0: Connectats parlarem dels refugis climàtics i de l'augment en un 31% als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. En parlarem amb el conseller delegat d'Acció Climàtica, Guille López. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar el pla de sanitat per distribuir preservatius gratuïtament als joves i l'incivisme i les conseqüències que trobem quan tot això arriba al fons del mar. A partir de les 5 coneixerem el castellarenc Xavi Calm, entrenador de futbol. Continuarem amb gastronomia per descobrir un dels restaurants que triomfa a Sant Cugat, el Xivarri, i acabarem amb cultura per parlar de Sant Cugat com a campus d'arqueologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim també per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
1: Bona tarda, estudiants, professors i investigadors del campus de l'UPC de Terrassa disposen a partir d'ara d'una nova eina per formar-se amb la mateixa tecnologia que utilitzen els professionals a les grans empreses energètiques. Ha sigut possible gràcies a la sessió que han fet Typhoon HIL i ABB a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. És un equipament tecnològic punter per a estudis de seguretat elèctrica valorat en 100.000 euros. La sessió enforteix la transparència de coneixement entre el món acadèmic i l'industrial i també dona resposta a la manca de tècnics competents per desenvolupar treballs d'alta enginyeria en el món de l'electrificació, molt buscats per les empreses. Tot plegat en un context de canvi en el que l'electrificació guanya terreny amb les bateries d'emmagatzematge, les renovables, la integració a la xarxa de distribució, l'increment dels data center i l'ús de la intel·ligència artificial i les xarxes socials. Aquest equip de darrera generació permet passar de la teoria abstracta a la realitat de la indústria i, d'entre altres funcions, ajuda els estudiants a aprendre i comprendre com protegir les xarxes elèctriques abans que es produeixi una avaria.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La criminalitat ha repuntat un 5% a Sabadell en els primers mesos del 2026. Un augment que principalment s'explica per l'increment de l'anomenada criminalitat convencional, és a dir, els delictes menys greus. Així ho ha assenyalat el tinent d'alcaldessa de Seguretat, Adrián Hernández.
3: Què és la que ens puja en 145 delictes més? I què és això? Doncs són els delictes més lleus des del punt de vista penal. Estem parlant de les injúries, de la receptació, de l'accés de velocitat penal amb el cotxe, de conduir sense permís, de la desobediència o els atemptats a l'agents de l'autoritat, per tant, que estan dintre de l'àmbit penal, però que són els delictes lleus.
2: Entre les dades positives que constata l'últim balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior, hi ha un descens del 33% i del 35% dels delictes contra la llibertat sexual i de tràfic de drogues.
0: Gràcies, Júlia. Abandonem el Vallès momentàniament. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas. Bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Les obres de remodelació dels mercats Torner, Manyón i Llefià estaran iniciades abans de finalitzar el mandat. Així ho ha assegurat la primera tinenta d'alcaldia, Cristina Güera, al Badalona Matí. Güera està convençuda que les obres dels tres equipaments coincidiran amb el final del mandat. De moment, ja està en marxa la rehabilitació de l'exterior del mercat Torner, que inclou façanes així com millorar l'accessibilitat. Durant els pròxims dies es lliurarà també el projecte per rehabilitar a l'interior un espai provisional on ubica les parades mentre s'habilita tota la resta.
5: Segueixin puguem treballar, saps, una zona provisional per les parades, tot acordat amb ells, llavors aprovarem el projecte, ens l'entregaran aquesta setmana o com a molt la que ve i l'haurem d'aprovar. És la part interior, però la part provisional, diguéssim, perquè puguin seguir treballant mentre es fa l'altre espai.
4: Pel que fa al mercat de Llefià, la primera tinenta d'alcaldia ha reconegut que és el més endarrerit de tots tres. Amb tot, la intenció és tenir el projecte enllestit al setembre i ara s'està treballant en la cerca d'un operador que s'hi vulgui instal·lar.
5: Operador, o sigui, serà 40% mercat, 60% superfície d'operador, diguéssim, que això també és una concessió que s'ha de treure i, per tant, s'està treballant en aquesta dinàmica, que això jo crec que el tindrem potser el projecte, si no és a l'estiu, serà com matar al setembre.
6: Per tant, perquè les obres puguin començar abans que acabi el mandat?
5: De Llefià intentarem.
4: Segons ha assegurat Agüera, les tres rehabilitacions han rebut el vistiplau dels paradistes dels mercats.
0: Gràcies, Martí. Anem ara al Prat. Noelia Aguilar, bona tarda.
7: Bona tarda. El qüestionament de l'ús que fem de les plataformes de streaming serà protagonista aquesta tarda a la nova edició del So Perifèric, un espai dedicat al diàleg i la reflexió sobre les experiències vinculades amb maneres de fer, organitzar o viure la música. A partir de les 7 de la tarda, la capsa es convertirà en un espai de pensament crític i es plantejaran alternatives a grans plataformes de música com Spotify o quin paper haurien de jugar els artistes. Tres membres del procés obert d'organització i debat al voltant de la música, la instrumental, la Birch, en Marcel Costa i l'Anna Vicent, participaran en el So Perifèric proposant projectes per combatre l'auge de les cançons fetes amb intel·ligència artificial i promoure un consum diferent de la música. Alguns exemples són un boicot a Spotify o la creació d'un programari de centralització musicalitzat valorant la feina dels artistes. A l'acte hi participarà també Miquel Barceló, membre del grup Garrafa Nadal, que pertany al col·lectiu Punyeta Món, juntament amb altres noms com Nita, Saïm i Reina.
0: Gràcies, Noelia. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Castellà del Vallès ha començat aquesta setmana les obres d'un important pla d'asfaltatges i manteniment de voreres al nucli urbà Sant Feliu del Racó i les urbanitzacions, que suposarà una inversió total de gairebé 3,9 milions d'euros. Segons expliquen des de l'Ajuntament en un comunicat, l'actuació permetrà renovar paviments, reparar voreres, eliminar barreres arquitectòniques i millorar la seguretat i la comoditat dels desplaçaments a peu i en vehicle. A més, aquest pla dona continuïtat al treball iniciat els darrers anys per planificar les actuacions de manteniment de manera objectiva. En el cas dels asfaltatges, les prioritats s'han definit a partir d'un estudi tècnic de l'estat del paviment del municipi. Aquest mapa de desperfectes permet identificar els trams amb més deficiències i programar les intervencions de forma ordenada. A les urbanitzacions, el pla inclou la renovació d'asfalt i voreres dels sectors del Aire-Sols A, B, C i D, Can Avellaneda, Can Font, El Balcó i El Racó. A més, s'han d'afegir també les actuacions que s'han projectat al nucli agregat de Sant Feliu del Racó, que permetran renovar carrers i places del nucli, millorar l'accessibilitat, ordenar millor els recorreguts i fer més amable la mobilitat quotidiana.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a la crònica de Sant Cugat. Saravella.
9: Quan la Berta Sánchez va començar a entrar al monestir de Sant Cugat, no es considerava creient. No estava batejada, la seva família no era religiosa i tampoc havia crescut envoltada de persones que practiquessin la fe. I anava simplement perquè hi trobava calma. Aquelles visites esporàdiques es van acabar convertint en una recerca més profunda. Primer va començar a interessar-se per l'espiritualitat, després va assistir a misses i a poc es va anar introduint en una comunitat de joves que comparteixen la fe. Avui forma part d'un grup de formació per a persones que s'acosten al cristianisme o que volen completar els seus sagraments. El seu cas no és únic. A la parròquia de Sant Cugat asseguren que en els últims anys han detectat un augment de joves que s'apropen a la fe. Alguns provenen de famílies religioses, però cada vegada és més habitual trobar persones que hi arriben sense pràcticament cap contacte previ amb l'Església. Els testimonis recollits coincideixen en una idea. La fe no apareix tant com una tradició heretada, sinó com una resposta a inquietuds personals. L'Helena Codina, de 29 anys, tampoc havia tingut contacte amb la religió fins fa aproximadament un any. Va ser arran de la seva relació de parella, però assegura que el procés ha acabat sent profundament personal. En una societat marcada per les presses, l'estrès i la hiperconnexió, assegura que la fe li aporta una serenitat que no trobava en altres àmbits de la seva vida. No tots els joves que formen part de la comunitat han descobert la religió recentment. Alguns hi han crescut, però expliquen que també han hagut de fer un procés personal per convertir-la en una opció pròpia.
10: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: A l'àrea metropolitana de Barcelona, més de 500.000 de persones són especialment vulnerables a les onades de calor, que cada cop són més freqüents i intenses. Davant d'aquest escenari, l'AMB amplia la xarxa de refugis climàtics fins als 36 municipis i incrementa un 31% els espais disponibles, incorporant també, per primer cop, comerços com a microrefugis. Per conèixer més detalls, marxem fins al Prat. Als estudis del Prat Ràdio es troba Luis Rodríguez Alonso. Bona tarda.
1: Bona tarda. De tot plegat, en volem parlar amb Guille López, que és el conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB. Què tal? Bona tarda, com està?
2: Bona tarda, molt bé.
1: En primer lloc, parlem sovint de calor, però vostè insisteix molt en parlar que és un risc estructural. En quin punt ens trobem ara mateix en aquest entorn metropolità de Barcelona?
2: Doncs ho estem veient els últims estius i aquests últims dies fins i tot també, no? Les onades de calor són cada vegada més freqüents i tenen una durada més llarga. Malauradament, ja fa molts anys que els científics ens alerten, no?, de que això pot succeir i succeiria fruit del canvi climàtic, i la realitat així ho està constatant. Al final, aquestes onades de calor no és només un factor ambiental, sinó que estem veient molt clarament que té una afectació en salut, sobretot en les persones més vulnerables.
1: Dèiem que hi havia, doncs, pràcticament 500.000 de persones, que no és poc, especialment vulnerables. On es concentren i també per què?
2: Doncs des de l'àrea metropolitana hem fet un estudi de l'índex de vulnerabilitat a l'entorn metropolità, en aquests 36 municipis al voltant de Barcelona, i trobem que sobretot en aquells barris on hi viu més gent i no té un accés a infraestructura verda, parcs o entorns climàticament sostenibles, doncs fa que aquestes persones estiguin més exposades a aquestes altes temperatures i no tinguin una alternativa on refugiar-se.
1: Aquest any, com dèiem, s'ampliaran fins a un 31% més els refugis climàtics. Com es traduirà aquesta xifra en aquests 36 municipis de l'entorn metropolità?
2: Doncs són, en total, la xarxa metropolitana de refugis climàtics són 319 refugis que són principalment tant equipaments municipals com parcs i piscines municipals, i estan pensades aquesta xarxa amb la lògica que us explicava abans, no? Que aquelles persones que no disposen d'una alternativa perquè no tenen aire condicionat a les seves llars o perquè no poden sortir de la ciutat, doncs disposin d'espais municipals on puguin, en aquelles hores de més calor o quan ho necessiten, poder recuperar la temperatura i poder tenir llocs d'estada, que també molt important, no estiguin vinculats, no, a tenir que fer un consum com podria ser anar al cine o anar a un centre comercial.
1: En el cas de les parcs, entenc que... Què és el que entenem per refugi climàtic? És a dir, són aquells espais on hi hagi una font, o quins elements s'han de tenir perquè es pugui considerar com a refugi climàtic com a tal?
2: Doncs bona pregunta. Amb els parcs el que fem és fer una monitorització de la temperatura i de les condicions del parc, perquè és veritat que en certs moments, en certa intensitat de sol, i si no es donen les condicions adequades, de que hi hagi prou verdor, prou densitat de plantes, doncs pot ser que un parc no sigui el lloc adequat. El que hem vist és que els parcs metropolitans i els parcs municipals funcionen com a refugis climàtics precisament si tenen accés a l'aigua i es garanteix aquesta densitat de vegetació, fet que, per exemple, els últims anys amb la sequera no s'aconseguia. I el que fem és, diguem-ne, els parcs els incloem o no els incloem depenent d'aquest monitoratge que fem.
1: Això pel que fa als parcs, però pel que fa als centres cívics, ara que ve l'estiu també hi ha molts centres cívics que evidentment doncs tancaran portes, però com es garantirà que hi hagi, no sé, si com a mínim un o dos o quants refugis climàtics, en aquest cas per equipaments només, a cada municipi, per exemple?
2: Amb els centres cívics el que fem és, sobretot, primer de tot, fer una formació amb el personal que treballa en aquests centres, perquè al final no deixa de ser una activitat complementària, la de refugi climàtic, i el que sí que hem treballat, com bé apuntaves, i hem anat millorant el tant per cent de centres que estiguin oberts tant caps de setmana com a ple estiu, de forma que actualment més de la meitat dels equipaments municipals que es posen a disposició de la xarxa durant tant caps de setmana com els mesos d'estiu estaran disponibles.
1: Sí, no, acabi, perdoni.
2: No, i amb la novetat aquest any també de que complementem aquesta xarxa metropolitana de refugis climàtics amb el que diem microrefugis, i és que hem animat a les diferents botigues, al comerç local, a participar d'aquesta xarxa.
1: Justament és el que anava a preguntar-li ara. Sí. Com participen aquests comerços? És a dir, està oberta i ja es poden apuntar, o com serà això?
2: La veritat és que molts comerços ja fan aquesta funció de suport i d'acompanyament a la ciutadania, especialment quan doncs, un dels seus clients doncs, arriba sufocat o marejat al seu comerç. El que fem amb incorporant-los de forma formal a la xarxa de refugis climàtics és, per una banda, visibilitzar, és a dir, a les botigues, a l'entrada hi haurà una enganxina que diu que aquell comerç forma part de la xarxa, i incorporant-los el que ens permet és visibilitzar aquesta problemàtica, guanyant capil·laritat en quant a espais disponibles per fer aquest servei, i alhora sí que requerim uns certs mínims per tal de que el comerci es pugui incorporar. Que estigui climatitzat, que tingui la possibilitat d'oferir aigua i que tingui un lloc per seure, i alhora els oferim als comerços una petita formació perquè sàpiguen com actuar quan es troben en situacions com la d'un cop de calor.
1: Els teniu quantificats, el nombre de comerços? De moment, o sigui, entenc que això està obert encara al període perquè la gent s'hi pugui apuntar, no cada comerciant o cada establiment en definitiva, però estan quantificats més o menys ara de quants tindríem o...?
2: Sí, exacte. Fem una crida a tots els comerços que s'hi vulguin adherir, que contactin amb l'àrea metropolitana de Barcelona per tal de fer-ho, o amb el seu ajuntament. En aquesta primera edició que els hem incorporat seran 50 comerços dels diferents municipis que s'incorporaran.
1: Crec que aquesta fórmula pot créixer de cara al futur. Entenc que aquest any funciona com una mena de prova pilot, no? És el primer que es posa en marxa.
2: Sí, la intenció és exacta. Al final, en definitiva, el que estem fent és un canvi de paradigma, i ho estem veient tant amb la xarxa de refugis climàtics com aquest acompanyament per part dels comerços, o estem veient, per exemple, amb les escoles. Venim d'un context pre-crisi climàtica en el que a nivell metropolità, les infraestructures, els espais públics els habilitaven sobretot per lluitar contra el fred, però amb aquest augment de les temperatures dels últims anys el que hem de canviar és fer una sistemàtica, uns usos més adaptats a la calor. La intenció és que com a àrea metropolitana i també per part dels municipis puguem acompanyar davant d'aquests reptes a tota la ciutadania.
1: Per poder consultar tots aquests espais, com ho podem fer? És a dir, una persona que estigui a casa i digui, mira, fa molta calor, no puc suportar-lo més, necessito anar a un refugi climàtic. Tot això, com ho pot consultar, com pot apropar-se fins a un d'aquests espais que hi haurà?
2: Doncs a través dels ajuntaments i l'àrea metropolitana es pot consultar la ubicació dels refugis. També hem impulsat una campanya de comunicació per donar-los a conèixer, i molt important també treballem amb un

0: tal de, si es troben en una situació extrema, poder anar-hi.
1: Volíem preguntar-li també, senyor López, ja que tenim aquí, quines són les intervencions més efectives per tal de reduir la temperatura? És a dir, quines també, doncs, a banda d'aquesta xarxa de refugis climàtics que, doncs, impulseu des de l'AMB, quines altres també, doncs, no sé si obres o podríem dir millores a l'espai públic també s'impulsen des de l'ens supramunicipal per tal de millorar la confortabilitat entre que cap, evidentment, a les ciutats?
0: Sí, doncs davant d'aquest nou context cal fer exactament una prevenció i una adaptació dels nostres municipis a aquesta nova realitat, i en aquest sentit hi ha dos actuacions que són primordials. Per una banda, l'urbanisme, com dissenyem els carrers, que cal fer un urbanisme des d'una perspectiva climàtica, això vol dir amb moltes més ombres, també reduint com l'asfalt, no? Hi ha l'efecte illa de calor, on els municipis sempre tenen una temperatura 2, 3, 4 graus per sobre de l'entorn més rural, no? I cal reduir la quantitat d'asfalt que fem servir en el nostre urbanisme, perquè ens redueix aquest efecte de calor, i també perquè permet que l'aigua dreni molt més cap a les capes freàtiques. I després l'altre gran vector on s'ha d'actuar és la rehabilitació dels habitatges. Hem de fer uns habitatges que estiguin molt més aïllats, que aïllats alhora que ventilats, de forma que no haguem de fer un gran consum energètic per climatitzar-los. És a dir, la xarxa metropolitana de refugis climàtics és una xarxa, un servei d'emergència, però el que hem de fer és moure'ns cap a unes ciutats i uns municipis més adaptats a aquesta nova realitat.
1: En aquest sentit, quines decisions s'haurien de prendre encara no s'han pres, o què és el que caldria fer de cara al futur, i preveient, doncs, que aquesta situació encara anirà més, no? Acabem de deixar enrere un mes de maig especialment calorós, dels de rècord, podríem dir, que s'han registrat en els últims anys. En aquest sentit, doncs això, ja amb aquesta pregunta voldria acabar, què hem de fer a les ciutats i als municipis, en definitiva, per preparar-nos davant d'aquest escenari també?
0: Bueno, la nostra responsabilitat, tant ciutadana com administracions, és treballar tant en la mitigació, que és la reducció de les emissions, per tal de que reduïm la quantitat de CO2 que hi ha a l'atmosfera i reduïm aquest efecte d'increment de les temperatures, que malauradament les previsions és que podem arribar fins a un increment de fins a més 4 graus respecte a la fase preindustrial, i l'altra és l'adaptació, el que ja comentàvem, adaptar-nos a aquesta nova realitat, amb la perspectiva de que siguem capaços de revertir-la, però que mentre no la revertim, doncs ens afecti el mínim possible, i sobretot que afecti el mínim possible a les persones més vulnerables o que tenen menys capacitat, sobretot econòmica, per poder-hi actuar.
1: Doncs hem parlat amb Guille López, és el conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui, i molt bona tarda.
0: Molt bona tarda i moltes gràcies.

Arribant a 4:45 de la tarda, és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes que avui compartirem amb el Manel Esteban, que és coach empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes. Manel, molt bona tarda. Manel, bona tarda. Doncs anem a saludar l'Òscar Cardona, que és col·laborador

0: Ràdio Castellà, i m'imagino que sí que el tenim a l'estudi de Castellà. Òscar, bona tarda.
1: Doncs sí.
0: Sí, no?
1: Bona tarda, estic aquí.
0: Sí, el peu del canó.
1: El peu del canó.
0: El peu del canó. Molt bé. No tenim encara
2: molt bona tarda.
0: Ai, Manel, què tal? Mira que bé. Això de canviar de dia t'ha despistat una mica o què?
2: Sí, la veritat és que sí, ja m'ho entenc ja. Us han anat a veure, heu anat a veure el Papa o no?
0: No. Jo faig com aquell que deia que el Papa vingui a veure'ns aquí.
2: I estava dient als companys que si ve a casa meva encara li convidaria a prendre un cafè. O sigui que...
0: Sí, de veritat?
2: Sí.
0: Sí? Tens curiositat?
2: Pues encantat d'estar-hi aquí els dimecres, perquè jo normalment vinc els dijous.
0: Sí. No?
2: Però molt de gust d'estar-hi aquí.
0: Molt bé. Doncs de seguida que tinguem el nostre tertulià del Prat, el saludem i l'incorporem a la tertúlia. El Manel ha introduït el Papa com qui no vol la cosa. Evidentment no és tema de tertúlia d'avui, perquè ahir vam estar parlant de l'Església, de les dones, del Papa i de tot aquest... tinglado que s'ha muntat en aquesta visita que fa a l'estat espanyol. I no sé si és que voleu compartir alguna reflexió sobre tot el que està passant aquests dies, però molt ràpid.
2: Home, que és significatiu que estem en un país laic, no? I que realment perquè vingui un líder espiritual es munti la que es munta, no? Però bueno, la veritat és que no ningú va a missa, o va molt poca gent a missa, no? I ningú practica la religió, però mireu la quantitat de gent que està en els carrers i en qualsevol moviment que fa aquest senyor. O sigui que realment alguna cosa té que tindre o algun...
0: Sí, no ens quadren els números, no? No ens quadren els números. Òscar, vols fer una reflexió sobre el tema?
1: Sí, jo penso que els populismes, doncs, tots són molt benvinguts per una majoria. No m'atreviria a qualificar aquesta majoria perquè no m'escau, però, vaja, jo, doncs, que no sóc massa catòlic, no és que no estigui catòlic.
0: Que és diferent.
1: És que no sóc massa, doncs, prefereixo no opinar perquè diria coses que segurament no agradarien a molta gent.
0: Molt bé. Saludem el Pedro Ezcurra, periodista i directiu de l'Associació Esportiva Prat.
3: No, res,
0: Pedro.
3: No, què? Hola, com esteu?
0: Com estàs, Pedro? Molt bé.
3: Mira, doncs t'he dit que estava dormint la siesta.
0: Home, i t'han despertat.
3: M'ha passat l'hora, m'ha despertat el vostre col·lega de Ràdio Prat i veig que ha sigut l'Esprit Sant el que encara fa que pugui estar en via compromès i en via dormit. Però això és bona senyal, no?
0: Home, i tant. I tant.
3: I de què esteu parlant?
0: No, jo ara us estava donant la possibilitat que féssiu una única i breu reflexió sobre tot el tema de la visita del Papa. Lliurement, abans d'entrar en matèria, molt ràpid.
3: Sí, home, bueno, per això és matèria per 4 dies. Però, bueno, un minut. Home, jo vull, mira, jo sóc un ateu, però jo crec en tot, eh? I no crec en res. Però bueno, però avui he vist un rato abans de dinar, com a bon riberenc del Llobregat, jo sempre des de casa veig la muntanya i de ben petit, abans de la guerra ja anàvem en Romeria, a Montserrat, i jo recordo fins als 15 anys pues que Montserrat era una cosa obligatòria, els pagesos portaven els melons d'ofrena a la Mare de Déu, i després, bueno, llavors tots creiem, no?, perquè no creure era impossible, perquè ens havien... I en canvi avui he vist una cosa que és preciosa, que us recomano.
0: Quina?
3: És el cant de la com se diu, la Salve Regina,
0: sí,
3: per l'Escolania, i després de Virolai per l'Escolania.
0: Home, no m'estranya, amb tot això t'has quedat, com dirien els castellans, traspuesto, no?
3: No, però ha sigut preciós, jo us ho recomano.
0: Ja ho sé.
3: És d'una bellesa, independentment del Papa, com si m'ho haguessin cantat a mi, no? Però jo us ho recomano, sobretot, a l'Escolania, a l'ambient. I clar, tots creiem a la Mare de Déu, encara que siguem ateus, perquè jo la veig cada dia a la muntanya i vaig a mi 40-50 vegades.
0: Clar que sí, però mireu avui.
1: Mira,
0: Digues, Manel, vinga.
2: Que el Prat, no teniu gaires muntanyes, al Prat, eh?
3: No, però el riu...
0: A l'esquena, sí.
3: No, però és que el riu, que és el que marca tot el... Des de Castellar de Nuc, passa per Monistrol, per baix, i no para fins a arribar al Prat. I clar, jo visc al Prat i quan aixeco... I visc en un àtic, i quan m'aixeco al matí el primer que veig és Montserrat.
0: Clar.
3: I a part que, té, que per mi té un record... Vamos, una altra cosa és el tema religiós, i bueno, això és un altre tema molt llarg. Però jo, aquesta imatge d'avui...
0: T'ha recordat coses, sí.
3: No, i que la recomano des del punt de vista artístic, eh?
0: Ja. Avui parlarem de qüestions més terrenals, no? Com per exemple aquesta iniciativa del Ministeri de Sanitat, que està enllestint un pla per dispensar preservatius gratuïtament als joves d'entre 16 i 22 anys. Això a partir de 2027, a on? A les farmàcies. De quina manera? Doncs presentant només el DNI. Quin és l'objectiu? Doncs eliminar les possibles barreres econòmiques que es puguin trobar i també reforçar la prevenció. Quina és la lectura que feu vosaltres? Vinga, ràpid.
2: El Papa no estaria d'acord. El Papa segur que no estaria d'acord.
0: Ho sabem, però clar, això és una tertúlia ciutadana.
2: Però us dic una cosa, jo ho trobo molt, molt, molt, molt interessant. Hasta cert punt, us puc dir una anècdota que vaig viure no fa gaire temps, en el que estava a les urgències de l'Hospital de Badalona, no? I van entrar una parella... un noi i una noia que no tindrien més enllà de 15-16 anys, no?, a demanar la pastilla del dia després,
0: sí,
2: no? Que me'n sembla bé, o sigui, almenys van tindre la precaució, no?, ja que no van tindre el preservatiu a mà, no?, d'anar-hi a urgències a demanar aquesta pastilla per no complicar-se la vida. Con lo qual, si regalem preservatius, segurament posarem barrera a algo que històricament tots tenim una edat i tot ens passat per amics que en un moment d'un la vida li ha canviat per un mal moment o per una calentura, no? I per desgràcia, no? Que tinguem fills està molt bé, però que els tinguem quan els toca tindre,
0: quan toca.
2: En un dia de festa,
0: per un accident,
2: amb borratxos,
0: sí,
2: i tot, exactament, per un accident, no? Uh-huh. Tot el que sigui preveure aquestes coses crec que serà sempre positiu.
0: I quina és la reflexió que fas tu, Òscar?
1: Pues bé, jo tinc una sana enveja, perquè quan jo tenia aquestes edats, doncs, vaja, la cosa estava molt amagada, i si algú havia de comprar un preservatiu, doncs li feia molta vergonya.
0: Era pecat, llavors, no?
2: Tenies que anar-te als municipis més enllà.
1: Exacte. Sí, sí. Jo que vivia llavors a la Barcelona, doncs havia d'anar a la Barceloneta a comprar-los, perquè allà no en coneixia ningú. Vivia a Sant Andreu, o sigui que no hi havia manera que em coneguessin. I, vaja, jo penso que està molt bé aquesta mida, perquè, vaja, el que m'ha fet gràcia és el que ha dit el meu contertulià, d'un moment dolent. No, el moment és bo, són les conseqüències dolentes.
0: És veritat.
1: Colles a part, de veritat que crec que... El que m'agradaria és que s'estengués a més edats. No, aviam, no a la meva ja, però més edats, perquè penso que seria una cosa de que beneficiaria. Encara que reconec també que el clero hi estaria en contra, però bueno, aquests que fotin el que vulguin, aquests no els hi cal preservatius, no? Perquè els que són célibes, vull dir, no els hi cal, no en fan servir d'això. Vaja, a part dels pederastes, que també els recomanaria que ho deixessin de ser.
0: Ja.
1: Bé, la veritat és que em sembla molt bé, crec que és una mida interessant i que consciència, sobretot els homes, els nois, en aquest cas, doncs de que s'han de posar un preservatiu. Perquè que es veu que està molt de moda de negar-se a molts xicots de posar-se el preservatiu. Bueno, no passa res, no... I clar, sí que pot passar, Per almenys que sigui aquell moment bo i prou.
0: Nois i noies, tothom.
1: Nois i noies, no. Sí. Evidentment que sí. Però diu que hi ha nois que es neguen a posar-se'l, perquè clar, és millor fer-ho això que dirien a pelo, no?
2: Sí, sí,
1: a pèl.
2: Sí, sí.
1: Però clar,
2: Després hi ha els problemes.
1: Mm-hmm. Després hi ha els problemes, clar. Per tant, em sembla una mida excel·lent i penso que, vaja, hauríem de... així com el dos papes enrere va prohibir que certs llocs africans doncs haguessin preservatius, vaja, cosa que a mi em sembla retrògrada del tot, vull dir, digna d'un jutjat de guàrdia, perquè aquests senyors van fer que hi haguessin moltes malalties, moltes morts i fills no desitjats, i per mi això sí que és un crim.
0: Ja. Pedro, què n'opines tu sobre aquesta iniciativa del Ministeri de Sanitat?
3: Si tu és la paraula ho diu, això que ho tramita el Ministeri de Sanitat, no?
0: Clar.
3: I això, home, veig que els meus col·legues ho lliguen molt al tema de la penetració i de quedar-te embarassat. Jo penso que el tema és un tema de profilaxi sanitària. Sí. O sigui, si parles amb els urologs i els hi parles precisament dels problemes d'infeccions amb nois i noies de 16 a 22 anys, veuràs que el tema no és un tema de penetració o de no penetració, és de molt més complicat i molt més popular, no? Per això els urologs, si parles amb ells, et diuen què és el que està passant amb aquest segment de població.
0: Sí.
3: I llavors, clar, aquí això requereix després molta medicació i suposo que el Ministeri de Sanitat ha considerat que és més econòmic regalar els preservatius que no després tenir que receptar per la Seguretat Social tant, perquè el problema són les infeccions, el problema són les malalties, les transmissions, les pràctiques sexuals, que no té res a veure això amb el que estem parlant, és un tema sanitari, i el que s'ha de fer és agafar-ho des del punt de vista sanitari. I, per tant, si això fos la solució, que ho és, en certa manera, val. El que cal és informar bé a la gent i a les noies i als nois pues, les dificultats que es poden trobar si no tenen higiene i respecte a la possibilitat de contagiar uns als altres quan no hi ha respecte a l'altre, no? Les infeccions estan per aquí, i això tota la vida. I quan van venir els americans aquí, no tenien por a la sífilis perquè tenien la penicilina. Ara, com que no es mora ningú d'una malaltia venària, però en canvi els urologs us podrien dir la quantitat de contagis que hi ha, tant d'úter com de laringe, i això la sanitat ho està pagant.
0: Clar,
3: suposo que van per aquí, no?
0: Sí, sí, sí, perquè a més, és inevitable, dir que es tracta un problema també de falta d'educació
3: clar,
0: sexual, perquè a més cada vegada són més joves quan comencen a tenir aquestes relacions,
3: clar,
0: i segurament no són conscients dels riscos, que precisament és una de les qüestions que ha canviat socialment entre aquesta franja d'edat, la percepció del risc, el canvi també que hi ha hagut en els hàbits sexuals, no? La manera de practicar,
3: clar,
0: de relacionar-se. Però això també parla de la poca efectivitat de les campanyes que s'hagin pogut fer en quant a prevenció, no?
3: Sí, d'acord. És un tema sanitari. Com una,
2: sí, sí.
3: Amb el Covid vam tenir que regalar quasi bé mascaretes, doncs ara doncs, això està proliferant molt, i sobretot amb aquest segment de població, d'aquestes edats, 13, 12, 13, fins als 22, 23. Però que clar, és que els hi falta cultura sexual.
0: Clar.
3: És normal.
2: Sí, sí, sí. Des de luego, sí, crec que si regalessin a les edats que ens fiquem nosaltres els preservatius també a nosaltres, a la millor ens caducarien dintre de la cartera. Però per lo demés, és normal que sigui així,
1: Això serà vostè.
2: No. Jo no dic res. Però sí que estic d'acord amb els companys que al final és una qüestió que ara mateix, no sé, socialment, no sé, la liberalització de la sexualitat o la banalització de la sexualitat fa que hi hagin molts tipus de contactes, molts, molt, molts, molt més abans que almenys quan era jo jove, no? Que jo recordi, que jo recordi, i la veritat és que preveure tot, no solament embarassos no desitjats, sinó enfermetats venèries o inclús sida, etcètera, etcètera, crec que és una mesura molt interessant, sobretot pensant en el col·lapse de la sanitat pública, per si, perquè aquestes persones quan es contagien, doncs al final col·lapsen a la sanitat, i això ens perjudica, ens acaba perjudicant a tots, con lo qual la mesura aquesta, no, benvinguda sigui,
3: perdona,
2: ben aprovada.
3: A tots no, el sector farmacèutic mai surt perjudicat,
2: No, aquests ho tenen tot ben agafat,
3: sí, aquests sí. No perden mai.
2: Aquests no perden mai, no, la veritat és que no.
0: Bé, doncs estem en una situació, com marquen les estadístiques i els informes anuals de l'Agència de Salut Pública, tant a Catalunya com a l'Estat, de l'increment d'aquestes infeccions de transmissió sexual, que també hem de dir que des de l'àmbit sanitari sí que s'han preocupat de difondre de manera pedagògica a través de sessions que es fan als instituts, no? Vull dir que informació se'n dona. Una altra cosa és que un estigui atent el dia que se li fa la sessió, no? Per saber què és la clamídia, què és la gonorrea, la sífilis i totes aquestes infeccions que després es troben. I és que aquesta tendència ha anat a l'alça. O sigui que en algun moment s'ha de intentar posar remei. I paral·lelament a Catalunya, referent a aquesta qüestió, la Generalitat va presentar no fa gaire, perquè també ho vam tractar aquí a la tertúlia, un nou model d'atenció precisament de les ITS, d'aquestes infeccions de transmissió sexual, a partir ja dels 12 anys, és a dir, jovenets, jovenetes, que diria que encara estan amb el pediatre, pràcticament, o no sé si estan a cavall en el moment de fer el pas ja al metge. És en aquest moment, quan, a partir d'aquesta edat, que també se'ls començarà a prestar atenció en aquest tema. Per tant, una bona iniciativa,
2: en quant
0: no?
2: En quant a educació, suposo que parles, no, Carme? En quant a educació dintre de les col·legis, no? A donar-los formació.
0: No. Això té a veure amb el model sanitari, a Catalunya.
2: Vale.
0: Bé, no sé si teniu alguna altra reflexió sobre el tema. Potser hauríem de recuperar aquella campanya del Pónselo Ponteló, no? Que va ser molt efectiva en el seu moment. Va tenir una certa gràcia i va tenir la seva importància. Si us sembla, canviem de tema i parlem d'una qüestió esportiva, però que en el fons és política, com tot, no? Parlem d'aquest Mundial de Futbol, perquè s'estan donant una sèrie de situacions que m'agradaria saber com les valoreu vosaltres. I és que, suposo que ja ho sabeu, hi ha una selecció, la de l'Iran, que doncs està rebent un tracte, podríem dir que discriminatori respecte a la resta de seleccions, perquè és una selecció que haurà de jugar els seus partits als Estats Units, però als Estats Units només concedirà els visats pels dies de partit. És una situació que jo no sé si algú en un altre mundial s'havia produït, però quan parlem d'esport també parlem de política, i aquí estem veient doncs una qüestió flagrant, no?
2: Certament, i separar les dues coses és gairebé impossible, des del moment que el futbol, la veritat és que belluga el món, la veritat és que és aquesta, o sigui, és l'únic esport global del món, o sigui, hi ha molts esports però estan molt repartits o molt centralitzats en segons quins països, no? Però el futbol és el que aglutina tot, no? I aleshores, el fet de que estigui absolutament polititzat té tot el sentit del món, aunque no el comparteixo, però és veritat, o sigui, realment estem parlant de dos països que estan en guerra, que s'estan matant entre ells en tot el que poden, no? I puc entendre la, no compartir-ho, però sí entendre'l, no? Les reticències que pot tindre, sobretot de cara a l'electorat nord-americà, al deixar entrar una selecció d'un país que en aquest moment està sent el seu enemic, teòricament, aunque són els americans els que van començar aquest xivarri, no? Però ho puc entendre, el que passa que no el comparteixo. Jo suposo que al final tindran que fer-ho perquè molts diners, i jo suposo que la UEFA al final posarà seny i aquests jugadors de l'equip iraní podran jugar. Podran jugar els partits que li corresponen, però justos per després expulsar-los del país.
0: Però, clar, és que la FIFA el que fa, i també és una cosa que us volia preguntar, que quin paper penseu vosaltres que hauria de fer la FIFA en tot això? I ells s'expulsen de sobre les puces dient que ells no tenen res a veure amb les qüestions d'immigració i de visats, que això és cosa del país. Però, clar, ells sí que s'encarreguen de l'organització d'un mundial que es disputa en tres països diferents. Doncs si saps que tens un problema, mira d'arreglar-ho, no?
2: Sí. Òscar. Se l'han trobat de cop.
1: Bé, jo penso que en un cas així, jo, si fos un d'aquests països, em negaria anar-hi, francament. Perquè hi vas amb tots els drets, igual que els altres, o penso que això és una hipocresia total. Clar que, partint de la base de que qui mana als Estats Units, que és el senyor Trump, evidentment qualsevol cosa és possible. Però, i com m'ha dit el meu company, la política i el futbol és impossible separar-ho. Tot és política. El futbol és política. I el futbol són diners. No ens oblidem de que hi ha una economia al darrere i al davant del futbol que fa que moltes coses, doncs, es miri cap a un altre costat per tal de que el negoci vagi funcionant. Però repeteixo, jo en aquest cas d'aquests països em negaria, quan m'estan bombardejant que jo tingui que anar a jugar amb el meu enemic o en el camp d'un enemic meu,
2: matant la meva gent, i matant a la meva gent,
1: exacte, vull dir, francament, vull dir, em sembla que una cosa és l'esport i l'altra és la dignitat humana.
0: Pedro.
4: Hola.
0: Quina és la teva, la teva versió respecte d'aquesta situació?
4: Jo sóc un gran aficionat al futbol, que m'ho passo bé en veient partits. Ahir mateix, aquesta hora, una mica més tard, vaig jugar un Almeria-Castellón, que us recomano que li hagués futbol, perquè va ser un espectacle divertidíssim. Bon partit de futbol, no?
0: Qui va guanyar?
4: Què passaria si... Va guanyar al final, va guanyar l'Almeria amb molts jugadors que havien estat amb l'Espanyol, però va ser un partit de futbol preciós en quant a gols, emocions, divertiment, en fi, el que m'agrada del futbol, no? Ara, què passaria si el campionat del món l'haguessin organitzat a l'Iran i anirien els americans? Si hagués estat previst que el campionat del món el feien a l'Iran, què hauria passat? El problema no és que Estats Units no doni visats. El problema estarà que si Estats Units dona visats i per desgràcia arriben a la final un país enemic amb la selecció americana, el més possible és que anessin a parar tots a Guantánamo, no? Que els declararia terroristes.
2: Només tenim que recordar aquell partit d'Inglaterra contra Argentina quan
0: les Malvines.
2: No? Sí, que va ser un escàndol, no? O sigui, al final la política l'impregna absolutament tot.
4: El problema no és que et deixin entrar, el problema és que després et deixin sortir segons el color de la cara o de quin país siguis. Clar. Jo no aniria tranquil, no, per no entrar. És per arribar a casa i tornar, eh?
0: Penseu una
4: cosa.
0: Perquè
4: avui Estats Units està en mans d'un boig i tot pot passar, eh?
0: Ja. Penseu que a aquestes dues eleccions, l'Iran i els Estats Units, es podrien trobar en els 700 de final, si queden segons, cadascú del seu grup. Llavors, jo no sé la FIFA què farà. No sé on aniran a jugar.
2: Sortirien al camp.
0: Clar.
2: Sortirien al camp
4: Que vinguin a jugar aquí al Prat, al camp de l'Espanyol, i ja està. I ho arreglem tot, home.
0: Home, i també hi ha un altre cas, no només el de la selecció que parlem, sinó també d'un àrbitre d'un àrbitre somalí que l'han vinculat presumptament a organització terrorista i que el van tenir 11 hores a l'aeroport de Miami interrogant-lo i a última hora li van dir: senyor, vostè aquí no entra. Va girar cua, va marxar, però a més és que la FIFA no ha dit ni asa ni bèstia, ha dit, pues aquest senyor no podrà arbitrar.
4: Mireu lo que li ha passat al Zapatero per no aixecar-se a saludar la bandera. O sigui, què passaria al pobre que fotés un gol als Estats Units i li fes perdre el campionat del món, no? Aquest no surt, no surt dels Estats Units, segur.
2: El corredor de la muerte, sí, sí, està claríssim.
4: Clar.
2: Sí, sí.
0: Està la cosa calenteta, però penseu una cosa, és que hem vist Jocs Olímpics on Rússia ha competit, els seus esportistes han competit sota bandera olímpica, distingint entre la situació política i la situació dels esportistes. Eurovisió, aquest certamen de música del continent europeu, la que també s'ha creat amb el tema de la participació d'Israel. Vull dir, la política al final la trobem a tot arreu.
2: A tot arreu.
0: Passa és que, clar, qui gestiona totes aquestes convocatòries, aquestes iniciatives, aquestes actuacions, també han de tenir una mica de vista a l'hora de fer el que fan, perquè segurament que haurien pogut trobar solucions tant per aquest àrbitre somalí, que haurà de marxar a casa decepcionat perquè no ha pogut complir el somni de la seva vida, el millor àrbitre d'Àfrica, del continent africà, que no podrà debutar en un mundial.
4: Pensa que el futbol són peles, no? Són diners.
0: Sí,
4: diners. I els 4 o 5 milionaris més rics del món tots viuen als Estats Units. Per tant, no cal dir què passarà si tu t'enfrentes amb un equip i, per desgràcia, pues et toca jugar amb els Estats Units. Pues es poden posar represàlies als àrbits, a les famílies, als entrenadors. Les dies, pues, tindrà uns dies...
0: Esperem que no, Pedro, que no arribem a aquesta, aquesta situació.
4: Mira com va tot.
0: Ho deixem aquí i esperem poder gaudir del Mundial tranquil·lament, no?
1: Una vegada embafat de pilota, us dic adeu a tots.
5: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
6: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
7: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
8: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar, i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
9: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat, o visita-nos en kia.com.
10: La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
11: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.

0: la música del siglo pasado.
1: Música del segle passat.
0: La música del siglo pasado.
2: De la música del segle passat.
3: Música del segle passat.
4: Música del segle passat.
5: Els dijous de 8 a 9 de la nit a la 91.6 de l'FM, Prat Ràdio.
6: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
7: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
6: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
7: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
8: El Prat Radio, 91.6 FM.
9: Són les 5.
10: Serveis informatius, el Prat Radio.
9: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. La multinacional japonesa Nissan ha rebaixat de 211 a 195 el nombre de treballadors afectats per l'expedient de regulació d'ocupació que preveu aplicar als centres de Catalunya. La reducció de 16 afectats i la millora de les condicions econòmiques de sortida són els principals avenços de l'última reunió del període de consultes entre empresa i representants sindicals. La trobada, que va començar dimarts al matí i s'ha allargat fins a primera hora d'aquest dimecres, va permetre apropar posicions, tot i que encara no s'ha tancat cap preacord definitiu. Els sindicats traslladaran ara la proposta a la plantilla en una assemblea informativa abans de sotmetre-la a referèndum. Les donacions i els trasplantaments d'òrgans i teixits han pujat lleugerament durant els primers 4 mesos de l'any. Són dades que recull l'Organització Catalana de Trasplantaments. El director de l'OCAT, Jaume Tort, valora aquests resultats positivament, però també amb prudència.
11: El fet que estiguem una mica per sobre de l'any passat és una magnífica notícia, però això no vol dir que al final de l'any estiguem també amb un increment o que estiguem igual que l'any passat. Això sempre és... ens movem sempre amb aquesta incògnita.
9: A Catalunya, la majoria dels trasplantaments es realitzen a partir d'òrgans procedents d'un donant cadàver, però en determinades circumstàncies es pot obtenir un òrgan a partir d'un donant viu. Segon dia de les proves d'accés a la universitat. Avui és el torn d'una matèria comuna i de les modalitats voluntàries. Els exàmens han arrencat a les 9 amb història i història de la filosofia i han continuat amb anàlisi musical, dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i el disseny, ciències generals, llengua i cultura llatines i matemàtiques i finalment a la tarda l'alumnat s'examinarà de biologia, disseny, funcionament de l'empresa i disseny de models de negoci, literatura catalana i tecnologia i enginyeria.
10: Esports.
9: El club barcelonista Terlenca vol moure fitxa amb celeritat per afrontar el retorn a segona catalana després del descens viscut fa poques setmanes. El club, després de confirmar que Marc García seria el nou entrenador, ha anunciat les primeres 8 renovacions. El capità Edgar Gómez, Sergio Campos, Chechi Preciado, Àlex Martos, Àlex Alonso, Ivan Rincón Gato i Adrián Moya. Els perfils de les primeres continuïtats anunciades són tota una declaració d'intencions i segueixen la línia anunciada pel club. El retorn a l'essència terlanquista. Això és tot de moment. Tornem amb més informació al butlletí informatiu de les 6.

0: A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats amb l'inici de la segona hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs de moment no hi ha massa complicacions en general. A la xarxa viària podem destacar certa lentitud, intensitat al tram de Barberà del Vallès en l'autopista AP7, en sentit sud, en sentit Tarragona, i també a lateral d'aquesta autopista, és a dir, la B30, a la zona, en aquest cas, de Cerdanyola, on sí hi ha un quilòmetre d'aturades en sentit nord. A la C58, també, lentitud en retencions entre Montcada i Torrebaró, com sempre, d'entrada a la capital catalana, i força lentitud, alguna aturada a la C17, a Parets del Vallès, també en sentit Barcelona. A les dues rondes de Barcelona, de moment el trànsit va fent, hi ha punts d'intensitat, estones de lentitud, però com dèiem, ara com ara, sense grans cues o retencions. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: La Premier League anglesa és segurament la lliga més important del món en tots els àmbits. Al seu darrere està la Championship, la segona categoria, que està al nivell de moltes primeres lligues d'altres països. El castellarenc Xavi Calm porta diverses temporades entrenant allà. Albert Sant Andrés, Ràdio Castellà, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Birmingham, Queen's Park Rangers o Leicester han estat les banquetes per on ha passat en els últims anys com a tècnic assistent. Les últimes dues aventures amb Martí Cifuentes. Allà on ha passat ha deixat empremta. Xavi Calm, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I ara de vacances des de fa uns mesos, no? Després d'aquesta aventura al Leicester.
2: Sí, bueno, ja sabem com va aquest món, no? A vegades doncs, hi ha molta feina i a vegades... doncs estàs de vacances forçades més llargues, estem en aquest moment esperant una mica el que passa.
1: Perquè com ha anat aquesta temporada? Perquè vosaltres vau sortir a mitja temporada del Leicester, un equip que venia de descendir de la Premier, aquell famós equip quan el Claudio Ranieri, no?, va guanyar el títol de Lliga després d'ascendir, i que aquest any, després d'estar amb vosaltres, ha tornat a baixar a la First Division. O sigui...
2: Sí, un any complicat. Vam arribar una mica tard en pretemporada, ja portaven ells un parell de setmanes, i bé, va ser doncs, un inici molt complicat. Hi havia molts casos de jugadors doncs, que volien sortir. No és tan fàcil aquesta situació. Van sortir bastants i vam poder doncs, incorporar gent només cedida per un tema de Financial Fair Play, i bé, la temporada doncs, va ser bastant irregular. Estàvem doncs, a mitja taula, l'objectiu era estar doncs, un pèl més amunt, i van decidir doncs, de fer aquest canvi, i bueno, al final doncs, a vegades els canvis van bé, van malament. En aquest cas,
1: no gaire,
2: no va sortir tan bé, però bueno, el futbol ja sabem que és bastant complex.
1: Al final és el que deies, no? Un equip que venia de jugar 7 o 8 temporades seguides a la Premier, clar, amb jugadors d'un perfil que després no volen jugar a la Championship, que és la segona divisió anglesa, i el canvi és... pot semblar que no, però el canvi aquest és molt bèstia al final de jugadors, i us trobeu amb això, no? Que...
2: Sí, a més, en un any de Mundial, no? Teníem bastants jugadors internacionals, seleccions importants, Ghana, Dinamarca, Escòcia... difícil que et convoquin quan jugues a segona divisió. Les circumstàncies d'aquest any eren complicades i és el que ens van trobar.
1: I a més en un país com Anglaterra, no? Anglaterra, el bressol del futbol, no? Com és allà el futbol? Perquè ja es veu, no? Que home, jo crec personalment que és la lliga més potent del món a primer nivell, però la Championship tampoc és fàcil.
2: No, la Championship és complicadíssima. El tema del ritme és totalment diferent a Espanya, diferent a Itàlia. És un ritme doncs, que no tens temps de pensar, no? Sempre que parlem amb jugadors que venen de lligues europees, et diuen doncs, que el canvi és que no tenen temps de pensar, no tenen espai, sempre tenen pressions. És molt físic, no? I bé, al final el futbol anglès, la diferència més gran és aquesta, no? Que el ritme és tan alt i l'acció és tan vibrant doncs, que no tens pauses. I al final, a vegades he tingut alguna visita d'amics que venen amb les parelles o que venen amb els pares i et diuen que no havien estat mai en un espectacle així, no? És totalment diferent. És com si anessis a veure, doncs, no ho sé, és el circ a veure un espectacle.
1: Showtime, no? Aquell dels Lakers.
2: Sí, i al final també ells viuen el futbol, no sé si és pel tema del clima o de les opcions que tens, no? Aquí tenim moltes opcions a fer, de lleure, de cap de setmana tu pots triar a fer mil coses, no? Allà, doncs, bueno, com que plou bastant, mal temps, tens dues opcions, no? O tres, et quedes a casa, vas al pub o vas al futbol. Llavors la gent que va al futbol va amb tota la família, surt de casa a les 10 del matí, torna a les 7 de la tarda, els partits són sempre en hores molt bones, no hi ha 9 del vespre, 10, això res.
1: Això
2: és tot 12:30, 3 i 5, no? És una religió.
1: Parlaves ara del temps. Tu t'has arribat a acostumar a aquest temps? Perquè, clar, vens d'un clima més càlid, de sol, un clima de sol, sí, per dir-ho.
2: Bueno, complicat, complicat. El que passa que, bueno, al final t'abrigues i saps que et mullaràs cada dia, quasi cada dia. A part, el tema no és la pluja, és la pluja, el vent i el fred, tot combinat, és... Sí. És un somni, no? Però sí que és veritat que a Londres, per exemple, vaig notar que era un pèl menys greu.
1: Menys agressiu,
2: tot, no? La part del centre d'Anglaterra és més complicada.
1: Sí, clar, perquè has estat a Londres, has estat a Birmingham i ara a Leicester.
2: Sí, a Leicester.
1: Déu-n'hi-do, també quina ciutat... També tu venies del Hammarby, venies, sí, de Suècia, sí, o sigui que el temps suposo que una mica milloraria, no?
2: Sí, la veritat és que Suècia, clar, fa moltíssim fred, però la diferència per mi és que a Suècia, si t'abrigues bé i vas...
1: Ja saps el que hi ha, no? Ja.
2: Sí, i si t'abrigues, al final el fred es passa, no? Anglaterra és tipus bastant més humit i ja pots abrigar que...
1: Cala molt més.
2: Sí.
1: Com dèiem, això, has passat pel futbol internacional i futbol nacional. Amb quina quedes? Perquè ja has conegut tres lligues diferents.
2: Bueno, cada una té les seves coses, no? Jo crec que el futbol aquí a Espanya és més... potser és més tàctic, potser és més... jo t'espero a veure què fas, jo proposo això, després canvio, allà potser és molt més emocional tot, no? Aquí es marca un gol i s'està ja intentant defensar aquest gol, intentar que passin poques coses. Allà quan es marca un gol és com si s'obrís una olla a pressió, no? I després ja el que ha marcat vol marcar més perquè vol aprofitar el moment, el que ha rebut vol reaccionar, la gent és bastant diferent. Però bueno, cada lloc té la seva gràcia i l'important és acumular experiències i conèixer diferents cultures.
1: Una cosa que sobta molt, que a mi m'ha sobtat molt, de fet, seguint-te tots aquests anys, és el nivell, no?, de la Championship. Tu has entrenat a tres equips allà, o quatre, i els fitxatges, per exemple, no?, fitxatges de 10, 15 milions d'euros, algo que aquí a primera divisió és fins i tot difícil de veure, perquè no trobes un Alavés, per dir alguna cosa, un Elche, no. Gastant-se 15 milions d'euros ja estan a primera divisió, i allà a segona passa, no? És...
2: Sí, ara hem vist casos de que han fitxat jugadors de primera divisió d'aquí per anar a Championship, a segona, sí, sí, anglesa, no? Els recursos econòmics són molt diferents, el repartiment de drets televisius molt diferents...
1: La gestió,
2: final,
1: dels clubs,
2: la gestió
1: també,
2: del club, potser. Els propietaris...
1: Els propietaris.
2: I, a més a més, també, com que tenen molt múscul econòmic, els propietaris, i no poden invertir-ho tot en l'equip, doncs el que fan és invertir-ho en infraestructura, ciutats esportives, acadèmies, i es fa, bueno, te'n vas allà i tots els equips de Championship tenen ciutats esportives que potser aquí
1: no es
2: deixant,
1: somiar, no?
2: Deixant a part els equips top, doncs és inimaginable.
1: En tot cas, has estat entrenador també, has estat en aquestes aventures com a entrenador assistent, però també has entrenat com a entrenador al Cornellà, a l'Atlètic Balears, un Cornellà que va jugar fins i tot la promoció, sí, per ascendir a segona divisió. Com és estar, tenint la teva personalitat, el teu estil, com és estar a l'ombra d'un altre entrenador, que en aquest cas el Martí Cifuentes, que és amb qui has compartit més aventures?
2: Bueno, de fet, jo quan acabo l'etapa de futbol base, d'acadèmia, ell és el que em truca per anar al Rubí, a tercera divisió, a ajudar-lo, no? I va ser el salt meu de futbol base a futbol ja amateur o professional, o semiprofessional. I ens vam compenetrar molt bé, bueno, ens coneixíem, no tenim rols molt separats, sinó que ho fem tot entre tots dos, treballem molt a gust i després, per un tema de que ell no va tenir cap oferta en una temporada determinada, doncs ens vam separar, però hem quedat una mica que ens tornaríem a trobar, no? Llavors ell se'n va anar a Suècia, va fer la seva carrera a Suècia i jo em vaig quedar aquí, passant per Cornellà, Balears, bueno, i ens vam tornar a trobar després, no? Que cada rol té les seves coses bones i coses dolentes, no? El que sí que ara, cada vegada, el primer entrenador cada vegada engloba o té més responsabilitats que no tenen tant a veure amb el, amb el, amb el, amb el camp, no? O sigui, té moltes tasques, no? Perquè el futbol ara ja és doncs, un món ja, doncs, que has d'estar per moltes coses, no? I en aquest cas, doncs bueno, el segon entrenador es dedica una mica més a el que seria el dia a dia.
1: Quina feina t'agrada més? De primer o de segon entrenador? Com gaudeixes més? Com...
2: Totes dues tenen coses bones i coses dolentes. Actualment, doncs, de segon entrenador amb el Martí, en aquest cas, estic molt còmode, no? Perquè no és que no em sento ni que no tinc pes, ni em sento doncs d'una manera que estic incòmode, sinó que estic còmode, de moment doncs m'agrada aquest rol. I a més també, doncs, em permet centrar-me potser en coses que m'agraden una mica més que totes les responsabilitats que ara mateix un primer entrenador té.
1: De fet, una d'aquestes feines, no, de segon entrenador, jo destacaré ara que no s'escolta ningú, al Birmingham, quan portaves a l'equip sub-21,
2: sí.
1: És que tu ets un dels pares, ara diràs que no, però tu ets un dels pares de Jude Bellingham. O sigui, va ser un dels descobridors, jo recordo. Sí. Que ho havien parlat en aquell moment, no perdis la corda d'aquest nano, que i al final aquí el tenim, no? Al sí. Madrid.
2: Bueno, més que ser un pare, en aquell moment el propietari o el director esportiu del Birmingham era un propietat xinesa, no? I ell volia portar un entrenador perquè el Jude Bellingham, doncs, millorés i pogués fer un salt al futbol professional, no? I bueno, va triar a mi, no? Però bueno, jo amb ell vaig estar un mes en el sub-23. Després ell i els dos vam pujar al primer equip i allà ja, òbviament, el vaig ajudar amb el que vaig poder i bueno, va ser una experiència molt important per mi, molt gratificant, i ell doncs encara la recorda i també
1: de
2: fa il·lusió.
1: De fet, us va veure fa poc, no? Sí. Vas penjar unes fotos a xarxes socials, sí. Encara allà...
2: Sí, perquè el vaig anar a veure... No és fàcil, no?, tenir contacte amb aquests jugadors, tenen mil coses, tampoc... no tenim, òbviament, contacte diari, no?, però sí que vaig anar a veure un dia aquí al Princesa Sofia, que teníem partit de la selecció, i em va dir, el dia que vulguis, vine a Madrid, que em faria gràcia, i bueno, jo vaig anar a veure-ho ara, aprofitant que puc anar a veure partits i entrenaments i tinc més temps lliure.
1: Perquè què fa un entrenador quan no entrena?
2: Doncs quan no entrena, un entrenador intenta primer estar molt al dia de tot el que passa en el món del futbol, veure molts partits, posar ordre a tot el model de joc, a com entrenar el model de joc, amb coses que han sortit bé, amb coses que han sortit malament, intentar eliminar el que no ha funcionat, desenvolupar coses que sí que han funcionat i posar-te una mica a punt pel següent repte, no? També, doncs, mirar jugadors, tenim...
1: No pots perdre, no? Estar al tanto i al dia de...
2: Tenir uns llistats, al final també no és que puguis triar tots els jugadors en un club, però bueno, sempre que et demanin opinió, doncs tu puguis dir, m'agrada aquest tipus de jugador, dono aquests noms, després veurem si la direcció esportiva estarà d'acord o no, però bueno, el Martí ens dividim una mica a la feina i anem fent per la nostra banda esperant doncs, quan ho puguem dur a terme.
1: I aquesta és la pregunta del milió. Llavors, quines expectatives teniu de cara a la pròxima temporada?
2: Bueno, de moment nosaltres el que estem fent és preparar-nos per el que arribi. Ens agradaria un projecte doncs, que ens il·lusionés, que hi hagués bona sintonia doncs, amb tot el director esportiu, amb tota la propietat, que sigui un projecte doncs, engrescador. I de moment estem esperant. Sempre arriben algunes informacions, algunes coses, de moment només escoltant, valorant, Bueno, veurem què passa. A vegades hi ha moltes coses i no n'hi ha cap que acabi sortint, i a vegades no n'hi ha cap, i de cop, com va passar l'any passat, de cop surt i has de córrer. I...
1: Aquest any que us deixin treballar amb una mica més de temps per fer-ho,
2: bueno,
1: poder-ho fer.
2: Nosaltres les maletes sempre estan a punt per, tant per anar com per tornar, perquè l'entrenador sempre ha de tenir les maletes...
1: Sempre és el culpable, per lo bo i per lo dolent.
2: Això sí.
1: És el que passa. Doncs Xavi Calm, entrenador de futbol, moltes gràcies per estar aquesta estoneta amb nosaltres aquí al Connectat. I molta sort, i esperem veure't aviat en un altre equip, sigui a Anglaterra, sigui aquí a Espanya, on sigui, però veure't en un equip top, com fins ara.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Avui coneixerem una proposta gastronòmica que està tenint molt bona acollida a Sant Cugat. Alberto Ximeno i Àlex Barrio són els socis propietaris del restaurant Xivarri, que trobareu a la plaça de Sant Pere. I avui descobrirem la seva història, la història d'aquest petit establiment que fa les delícies dels seus clients. I per això ens acompanya l'Alberto Ximeno. Com estàs?
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Molt bon dia. Per començar, explica'ns des de quan va obrir portes Xivarri a Sant Cugat i com va néixer aquest projecte.
1: Bueno, això és una proposta que va començar ara al setembre, farem 6 anys, és a dir, al setembre del 2020. Això és un projecte de pandèmia, una oportunitat d'aquelles que no es poden deixar escapar, un tren que passa i que t'ofereixen i que es va portar a terme en 48 hores d'una decisió una mica esbojarrada entre dos amics que es coneixen des de fa pràcticament 30 anys i que van decidir donar un gir a la seva vida i agafar un local que hi havia aquí a Sant Cugat en traspàs i muntar aquest restaurant.
0: Però vosaltres veníeu del sector?
1: Sí, nosaltres som del sector els dos. L'Àlex va estudiar a dues escoles de cuina i jo vaig estudiar direcció hotelera aquí a la Universitat Autònoma de Barcelona. I llavors som de tota la vida del sector de la restauració. Ens vam conèixer fa al voltant de 25 anys a una empresa de càtering d'aquí de Sant Cugat, que es diu Sibaris Càtering, i allà és on vam iniciar el nostre recorregut, primer d'amics, i des de fa, doncs això, un temps com a socis, com a propietaris, com a emprenedors i com a treballadors del Xivarri.
0: Aquest és el primer projecte propi, diríem, no?
1: Totalment.
0: Sí. Xivarri, com definiríeu el vostre restaurant?
1: Bueno, és un projecte molt, molt personal. Vull dir, d'inici el nom ja és una barreja dels nostres cognoms. Ximeno, per un costat, d'aquí ve el Xi, i Barri, de Barrio, del cognom de l'Àlex. Llavors, a partir d'aquí, doncs, Xivarri és nosaltres. Vull dir, és un concepte de restaurant de cuina de mercat, de molt bona matèria primera, molt ben tocada per part de la persona que està a la cuina. Això, producte, un tracte proper, un local acollidor. És el restaurant que a nosaltres ens agradaria trobar. Bàsicament hem muntat, doncs, això, què ens agradaria trobar-nos, on ens agradaria anar? Pues un restaurant com el que tenim nosaltres, com Xivarri. El meu soci sempre diu que el que pitjor porta de treballar a Xivarri és que no pot anar a Xivarri. Nosaltres ens definim com a establiment conciliador. Això vol dir que per a nosaltres és molt important el poder disposar de temps per estar amb les nostres famílies. Tenim aquest defecte que ens agrada molt estar amb la família. Llavors, tenim un horari que no és habitual. Nosaltres treballem de dilluns a dissabte a migdia, o sigui, fem 6 migdies, però a la nit només obrim dos serveis, que són el de dijous i divendres.
0: Val. Tot és carta, t'ho pregunto, perquè a migdia hi ha la possibilitat d'oferir un menú?
1: No, la proposta sempre és carta.
0: Mm-hmm. Com és aquesta carta? És una carta extensa? És una carta ajustadeta, variada?
1: És una carta de plateig a compartir. Aquest és el concepte del restaurant. En tot moment és plats que van al centre de la taula per compartir entre els comensals que venen al restaurant. Llavors, aquí pots trobar una miqueta de tot. Hi ha un apartat que nosaltres li diem suggeriments, que serien plats fora de carta o plats del dia, que això depèn una miqueta del producte que et dona el mercat, la temporada, i després hi ha una base d'una carta bastant sòlida de producte que està molt integrat ja dintre de la nostra filosofia de restaurant. Llavors et pots trobar des de plats frescos, com ara, per exemple, fem un plat amb bacallà marinat, un plat fresc. Pots trobar-te coses de marisc, depenent del mercat. Pot haver-hi des d'una vidriera a la planxa, unes cloïsses a la planxa, i a partir d'aquí, doncs, plats de peix, plats de carn, arrossos, una miqueta de tot.
0: Mm-hmm. I carta de vins?
1: Carta de vins...
0: Quina és la vostra filosofia per la carta de vins?
1: Bueno, la nostra filosofia és com intentar-nos desmarcar una mica del que

0: llavors no podem tampoc ampliar molt més, però bueno, estem molt contents amb la selecció que tenim.
1: Com és el client de Chivarri?
0: Bueno, hi ha una miqueta de tot. Vull dir, hi ha des d'un públic... És un restaurant petit, llavors hi ha més un públic de tauleta petita, taula de dos, parella, dos parelles. No som un restaurant com per fer grups.
1: No, ni famílies.
0: Famílies estan sempre ben acollides. Sí que és veritat que nosaltres no tenim una oferta destinada directament a nens, per exemple, no? Llavors, els nens s'han d'adaptar a la carta que nosaltres oferim. I sí que és veritat que tenim moltes famílies. Al servei de dissabte al migdia, per exemple, per lo general, hi ha molts pares que venen amb els seus fills i gaudeixen del restaurant. Però no seria el nostre client principal, no? Seria més, doncs, això, parelles, grups de parelles, amics, sobretot, per exemple, la nit de dijous, i entre setmana, doncs, client d'empresa que decideix o que pot fer un àpat a la carta entre setmana, perquè també disposa d'una miqueta més de temps.
1: Uh-huh. Parlem del producte. M'imagino que és de proximitat, no?
0: Hi ha una miqueta de tot.
1: Hi ha una mica de tot?
0: Sí, col·laborem.
1: Però sí que treballem amb alguns proveïdors de la ciutat.
0: Col·laborem des de... amb empreses que tenen un volum relativament gran i que, per tant, no estan situades a les rodalies del nostre establiment, però també, per exemple, col·laborem amb botigues o comerços que estan a tocar nostre, com, per exemple, a Charcuteria Grífol, a Carnisseria Sagarra... vull dir, ara també pues, una part dels gelats que no elaborem nosaltres i que comprem són de Boglio, que és la gelateria que tenim també al costat del nostre establiment. Vull dir, intentem jugar una miqueta amb les dues coses. Uh-huh. Sempre amb la qualitat com a requisit principal.
1: Hi ha algun plat que s'hagi convertit en el imprescindible del Chivarri?
0: Bueno, aquí hi ha dos plats realment que mantenim pràcticament des de bon inici, que tenen molta acceptació i que la gent està més que contenta amb ells i que nosaltres sempre creiem que és impossible que no tinguem a la carta. I són dos plats que és molt curiós perquè tenen tocs asiàtics i nosaltres de restaurant asiàtic no tenim res, però un seria un salmó que fem, un salmó soassado. Això és un llom de salmó fresc, filetejat, només suplatejat. Per tant, és cru, amanit amb maionesa de wasabi, salsa ponzu i espècies japoneses. I aquest és el plat, podríem dir, estrella, juntament amb un filet que és un filet de vaca en cru, marinat al sake, marcat volta i volta i trinxat, passat per soja, pebre i oli d'oliva, acompanyat d'un timbal d'albergini amb salsa miso. Aquest és un filet no convencional. Jo, quan l'explico, l'Àlex es posa molt nerviós perquè jo dic sempre que és com un fals tartar i ell diu, no és un tartar. I és veritat que no és un tartar, perquè no s'assembla en res. Però has de donar un concepte al client o al comensal,
1: no?
0: Correcte, perquè es faci una idea del que pot arribar a ser. I són els dos plats que més agraden.
1: Són aquests dos plats els que penseu que també representa millor la vostra identitat, o no?
0: No té per què. Vull dir, la nostra oferta gastronòmica es basa en el que a l'Àlex li agrada. Ell cuina el que li agrada. Vull dir, llavors ara, per exemple, doncs tenim un plat de temporada que ja just està acabant, però amb pèsol. És un pèsol fresc del Maresme, saltejat, amb un toc d'anís i de menta, una miqueta de ceba i pernil, i et pot fer un plat, podríem dir, d'elaboració més clàssica, i després té aquests plats, per exemple, que tenen tocs asiàtics, perquè la cuina asiàtica li agrada molt a ell, que com li agrada, doncs els fa. I després et pot fer un arròs espectacular i un plat amb ous. Vull dir, és que dona igual el que faci perquè tot ho fa bé.
1: Abans parlàvem de l'acollida. Sabem, pel que ens arriba, que els clients estan molt, molt contents, que costa molt de reservar una taula. L'acollida està sent com esperàveu, millor?
0: Jo crec que som afortunats, estem molt contents del projecte que tenim, de com funciona, de com ens va. Jo recordo una frase que ens van comentar d'inici, que va ser durant els 6 primers mesos tot a Sant Cugat passarà pel restaurant i valorarà si realment valeu la pena o no. Bueno, a dia d'avui portem pràcticament 6 anys. Jo crec que llavors això possiblement és la resposta de que les coses es fan bé. Llavors, en aquest aspecte estem molt contents. Sí que és veritat que nosaltres tenim un negoci que és petit i que el fem petit. Vull dir, sempre aconsellem o recomanem reservar perquè el Chivarri té entre 8 i 10 taules. Vull dir, no en té més. I nosaltres no fem torns. No són 16 taules.

0: són 8-10 taules. Llavors, tu pots arribar a la una per dinar... Sí, tu pots arribar a la una per dinar, però ningú en cap moment et dirà necessito la taula. És un local on tu has de venir a gaudir, a estar tranquil i passar una bona estona en un bon ambient i amb una molt bona gastronomia i un servei proper.
1: I si et pregunto per reptes que heu hagut de superar o que heu trobat en aquest camí des del moment que vau obrir Chivarri a la plaça Sant Pere, ho dic perquè esteu en una ciutat on hi ha un sector molt potent gastronòmic al carrer Major mateix.
0: Sí, sí.
1: Allà ja tens diverses propostes.
0: El repte principal va ser l'apertura. Vull dir, penseu que nosaltres vam muntar això en plena pandèmia. Nosaltres vam obrir i al cap de 3 setmanes vam estar obligats a tancar. I això, des d'un bon inici, ja ho teníem present, ja ho sabíem. Per tant, sabíem que era una aposta a llarg plaç, que havíem de tenir paciència i que el temps ens acabaria donant la raó o no. Llavors, l'inici sí que va ser més complicat. Ara mateix sí que és veritat que una gran part de l'oferta gastronòmica de Sant Cugat està centrada en aquesta zona peatonal entre plaça Octavià, plaça Pere Sant i després Pep Ventura, i hi ha molta oferta, però jo sempre dic el mateix, vull dir, és molt important que hi hagi molta oferta, perquè al final l'oferta fa que la gent s'acosti, i llavors quants més siguem, millor. Perquè el que som establiments del mateix sector. No som competència, som gent que ens dediquem tots al mateix i que el que hem de fer és fer-ho el millor possible. I el que vingui algun dia al Chivarri, demà anirà al local del costat i hi haurà una retroalimentació que és molt important.
1: I aquesta aposta per obrir a Sant Cugat va venir únicament donada per aquesta oportunitat que vau trobar amb el local que estava en traspàs, o perquè pensàveu en Sant Cugat com un lloc idoni o favorable per poder tirar endavant?
0: Sí que és veritat que hi ha una part de casualitat molt important, i per una altra l'Àlex viu a Sant Cugat des de fa 15 anys, jo visc a Cerdanyola i sempre he fet vida a Sant Cugat. Per tant, Sant Cugat per nosaltres és un municipi amb molta importància, i sabem que és una ciutat que pot acollir una bona oportunitat i que al final a nosaltres doncs ens ha anat molt bé.
1: I escolta, ja acabem. Parlem d'objectius o de novetats que us agradaria impulsar Chivarri en els pròxims mesos, a part d'un possible canvi a la carta, perquè toca ja, perquè canviem de...
0: Bueno, la veritat és que ara mateix nosaltres som dues persones que el nostre objectiu principal és estar bé nosaltres, estar contents, estar feliços, buscar temps per estar amb la família. No ens plantegem, per dir-ho d'una manera...
1: Creixen i ampliant...
0: De moment no. Estem molt contents com estem, ens va molt bé com ens va, i això ens permet, pues això, gaudir de la nostra vida personal. Més endavant... Mai se sap, vull dir, hi ha moltes coses al cap, hem parlat mil coses moltes vegades, però ara estem en un moment, pues això, de tranquil·litat total i absoluta, pensant només en el dia a dia del restaurant, i el temps ho dirà.
1: Gaudint
0: sempre.
1: Molt bé. Alberto Chimeno, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
1: Per acompanyar-nos, i res, èxits, els heu recollit a continuar sumant.
0: Bueno, no s'ha de parar, s'ha de seguir dia a dia.
1: Molt bé, que vagi bé.
0: Gràcies per tot.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
3: Hola, amics. Soc Valentí Fradera i la cançó que us volia demanar és el Highway to Hell del CDC, perquè és la millor cançó de la història del rock, senzillament.

0: Sant Cugat compta amb un patrimoni històric excepcional, amb el monestir com a gran referent, que també esdevé un espai d'aprenentatge i recerca. Cada any, la ciutat acull una sessió del Campus Jove de la Universitat Autònoma de Barcelona, una iniciativa que apropa als estudiants d'arqueologia als futurs universitaris. Avui parlem del potencial formatiu d'aquest patrimoni, dels vincles entre Sant Cugat i la Universitat Autònoma i de les oportunitats que ofereixen els estudis de patrimoni i arqueologia. I ho farem de la mà de l'Alba Rodríguez, que és directora del Museu de Sant Cugat. Benvinguda, Alba.
1: Bon dia. Gràcies.
0: I la Paloma González, que és responsable i professora de prehistòria a la UAB. Què tal? Com estàs, Paloma?
2: Hola, bon dia.
0: Comencem amb l'Alba perquè ens expliqui què significa ser campus d'arqueologia de la UAB.
1: Doncs, mira, això implica formar part d'una estructura universitària, no?, com és la Universitat Autònoma de Barcelona, en la qual nosaltres posem el patrimoni de Sant Cugat al servei de la universitat, perquè la universitat necessiti a nivell de docència, recerca, projectes d'innovació, el que faci falta, i nosaltres també ens nodrim, no?, de les aportacions que pot fer el món universitari, no?, el que pues, poder participar, establir xarxes, vincles, relacions, doncs tot és benvingut i ens ajuda a fixar-nos i no desviar-nos a vegades del camí, sortir una mica del que és la vida local pròpiament i connectar amb aquest món universitari que té una visió més enllà del que és la visió local.
0: I per la Universitat Autònoma, Paloma?
2: Bé, per la universitat, a veure, això és el campus d'arqueologia de Sant Cugat és part d'una xarxa més àmplia i parteix també de la iniciativa, no?, de la gent que fem arqueologia i estudis de patrimoni, de dir, bueno, no podem més quedar-nos només, no?, en el que és les aules, no?, tenim un patrimoni al nostre voltant, que tenim jaciments arqueològics, monuments, no?, i tot això, bueno, pues han de fer-se també espais d'aprenentatge, no?, i clar, dins d'aquesta xarxa, pues un dels primers, no?, llocs, no?, que vam pensar era Sant Cugat, primer pels vincles històrics que té amb l'Autònoma, no?, ja sabeu tothom, no?, que la Facultat de Lletres va començar aquí fa molts anys, al claustre, no?, feien les classes alguns professors, però també pel potencial que té, no?, d'evidències arqueològiques, arquitectòniques, artístiques, no?, llavors és una forma, no?, d'aprenentatge pels nostres alumnes, no?, fora de les aules, amb el patrimoni real, però i també és una oportunitat, no?, per a la universitat establir aquests vincles, no?, amb les diferents entitats, no?, que ens permetin anar més enllà, no?, que només el treball purament acadèmic, no?
0: I aquesta relació des de quan existeix? O sigui, quan es va gestar?
1: Doncs mira, jo diria que la relació en realitat ha existit des de fa molts anys, val? Perquè al final això hi ha aquesta proximitat geogràfica, vull dir, estem al costat, hi ha vincles personals perquè hi ha molts professors, no?, de la universitat que viuen aquí a Sant Cugat i hi ha unes coneixences, però es va formalitzar doncs al voltant del 2020, que va ser quan es va fer el conveni per tal que Sant Cugat esdevingués aquest campus d'arqueologia de l'Autònoma. Llavors diguéssim que això és un paraigües que en certa manera incentiva aquestes col·laboracions, no? Llavors pues, tenim una col·laboració relativament estable en temes de docència i estem ara mateix pues, treballant projectes més de futur, però bueno, que ja anirem explicant. Però a nivell de docència és el que fins ara tenim més treballat. La Paloma, vamos, us pot explicar perfectament.
0: Sí. M'agradaria saber, abans de tot, ara que parlava d'aquest conveni establert entre les dues parts, i la Paloma abans feia referència de l'entorn, del voltant, i no només Sant Cugat, jo m'imagino que el Vallès doncs també té un potencial molt important, no?
2: Sí, sí. Amb
0: quins altres municipis teniu convenis establerts?
2: Bueno, tenim també amb Cerdanyola del Vallès, més focalitzat en art, en el cas de Cerdanyola, no? Tenim també un campus d'art, més, tot i que també es toquen alguns temes d'arqueologia, amb el Museu de Sabadell, també treballem amb el Museu de Sabadell, després, bueno, ja no és Vallès, però estem treballant també amb Molins de Rei, amb Terrassa fem algunes coses també, diguem-ne, d'aquestes prèvies que comentava Alba, és a dir, el que estem intentant és xarxes d'alguna manera informals que s'havien anat creant, no?, i de pràctiques per vinculacions dels professors i professores amb diferents entitats, anar-los donant, no?, aquest paraigües, no?, en el que no només ens permeti fer més coses, sinó també que es visibilitzin aquestes activitats que ja s'anaven fent, no?
0: Mm-hmm. Ho hem explicat al principi, cada any el monestir acull una sessió del Campus Jove. Mm-hmm. Expliqueu-nos en què consisteix això.
2: Bé, el Campus Jove és una iniciativa precisament per apropar, no?, el que són alumnes, en aquest cas concret, no?, de secundària, tant dels últims cursos de l'ESO com de batxillerat, a l'arqueologia i a l'estudi patrimonial, no? Però això es fa no des de la docència, no?, de, diguem-ne, dels seus professors, sinó que tots som professors i professores de l'autònoma, no? Llavors, una part, no?, d'aquest Campus Jove es fa precisament aquí al Museu de Sant Cugat, a l'entorn del monestir, bueno, per treballar, pues, els diferents aspectes, no? Llavors estan aquí un dia, dos matins, no?, pues, treballant, pues, diferents elements que, si voleu, us explico.
0: Sí,
2: però, bueno, són...
0: segurament que és interessant saber què és el que descobreixen, no?, amb aquest campus, amb aquestes sessions.
2: Pues mira, una de les coses més maques, no?, que es pot fer aquí jo no conec cap lloc, no?, no es pugui fer d'una forma tan clara, és el que nosaltres anomenem arqueologia vertical, no? Què vol dir això? És a dir, els monuments, els edificis, no?, van passant per diferents èpoques. Estem acostumats normalment a entendre l'arqueologia com fer forats a terra i veure els diferents estrats, però també podem fer-ho mirant des del terra cap amunt, no? I aquí a Sant Cugat, si nosaltres fem, no?, un passeig, no?, a l'entorn, no?, del que és el propi edifici del monestir, de l'església, es poden veure molt bé aquests estrats constructius, no? Llavors, la idea que hi ha al darrere d'això és, primer, conèixer, no?, la història constructiva del monestir, però també veure que tots aquests indicis materials que veiem, estudiem a partir de l'arqueologia, es poden veure també a les parets o a les construccions. Això és una part. Després també treballem el que, en el cas de Sant Cugat, el que és la concepció arquitectònica, no?, la idea del claustre, per exemple, no?, com un espai tancat, en contrast, no?, a l'espai públic exterior. També treballem, no?, el que són les diferents fases arqueològiques, que també es poden veure en el claustre del monestir, no?, aquí sí, no?, és sota terra. És a dir, hi ha diferents aspectes, però jo potser descartaria aquest aspecte de l'arqueologia vertical, que és molt desconeguda i que, sí, bueno, i que realment ens ensenya, no?, que els estrats estan per sota la terra, però també per damunt.
0: I és possible que això els generi una inquietud que els faci decidir-se per continuar els seus estudis universitaris per aquesta banda?
2: Clar, de fet, això és un dels objectius d'aquests cursos, és a dir, no hem de ser hipòcrites, no? Per una banda, lògicament ens interessa divulgar i que es doni a conèixer, no?, la disciplina, el patrimoni i tot això, però també a nosaltres ens interessa fitxar alumnes i fitxar gent que després vulgui seguir estudiant amb nosaltres i formant-se, i per tant, una de les dels objectius és que alguns d'aquests nanos acabin fent arqueologia, cosa que ja hem vist que passa, és a dir, no dels 15 o així que venen cada any, pues sempre un o dos o tres inclús, no?, acaben fent després arqueologia, no? I per nosaltres això és un èxit, perquè l'arqueologia no necessitem molts alumnes, no necessitem molts arqueòlegs, però sí un mínim, no?, per anar nodrint, no?, aquests estudis, no?
0: Perquè aquests alumnes que hi participen en aquest campus ho fan voluntàriament, com si fos una activitat que ells trien, no hi ha cap obligació,
2: no.
0: ni està...
2: Són cursos, això organitza l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma. Aquest institut, l'ICE, fa ofertes d'aquests cursos d'estiu, vale, que són ja una vegada que han acabat el curs acadèmic, i després és un complement formatiu per la gent, bueno, pels nanos, no?, que tenen ganes, no?, de fer altres coses. Se'ls ofereix aquest del Campus Jove d'Arqueologia, hi ha d'altres disciplines que també ofereixen, però són totalment voluntaris i, bueno, pensem que neixen, no?, de l'interès de l'alumnat.
0: Paloma, posem-nos en la pell d'un d'aquests alumnes que decideix fer aquest campus. Quines activitats fan? Quin seria, per exemple, una jornada dins del campus?
2: Bueno, aquest campus, ja et dic, no?, fa una part el que és l'autònoma, o sigui, que és la pròpia universitat, i una part de la que fan aquí, no? A Sant Cugat. La part que fan a l'autònoma està més relacionada amb el que serien els laboratoris, no? El treball en laboratori, amb l'estudi de les restes biològiques, les restes materials. Llavors, el que fan és els hi proposa unes tasques a fer, no? En relació amb aquests materials, els hi ensenyen com analitzar-los, l'ús de microscopis, etc. Llavors, estan un parell de dies, no? Treballant sobre uns materials, no? I després és quan sortim al camp, per dir-ho així, venim aquí a Sant Cugat, no? Llavors, en el cas de Sant Cugat, pues, una part primera del matí, pues, els hi proposem, per exemple, l'anàlisi, pues, el que us deia, no? D'aquests paraments, fan uns exercicis, fan després una posada en comú, després una altra part del matí, doncs, per exemple, entren al claustre, analitzen el claustre, els elements diferents que hi ha. En altres anys també, per exemple, els hi fem un altre matí, no? Una altra part del matí que pugin al campanar, i a partir del campanar i amb mapes, no? Puguin veure com era el Sant Cugat antic. És a dir, es fan una mica, no? Barrejant tota una sèrie d'activitats, normalment dos, no? Cada matí, perquè tampoc fer-ho tan llarg i que vagin, doncs, aprenent, no? Els diferents mètodes o formes d'anàlisi que té l'arqueologia.
0: I en aquest campus són tot alumnes de Sant Cugat?
2: No. Són bàsicament del Vallès. De Sant Cugat també hi venen, perquè l'ICE té una, diguem, un àmbit, no?, d'incidència més enllà del que és el Vallès, no? Però bàsicament és el Vallès, barcelonès, però sobretot Vallès, no? I de Sant Cugat també hi venen, vale? també hi venen. Cada any sempre ve algú, perquè a més ho tenen a prop i els resulta, pues, pràctic, no?
0: Jo m'imagino que després d'una experiència com aquesta, quan tornen a passar per davant del monestir, no se'l miren igual.
1: Estic convençuda. Pensa, no? Que quan jo he estat a les primeres edicions que vam fer, vaig acompanyar-los en alguna sessió d'aquestes, i home, el procés de descoberta, no? Perquè per nosaltres estem habituades a aquest tipus de pràctiques, no? L'arqueologia vertical que comentava la Paloma. Una altra de les coses que fem també és paleografia. Agafem la inscripció de l'Arnau Cadell i els hi fem llegir, no? Per primera vegada es troben davant la... Dic, mira, això intenteu llegir, no? I veure les cares que posen quan intenten desxifrar, no?, el text, doncs, bueno, es desperta. Potser no acaben estudiant arqueologia, però sí que és veritat que això els genera un canvi. I bueno, i és important.
2: Sí, és important, sobretot, la capacitat d'observació, és la mirada diferent, no? Llavors després faran arqueologia, no faran arqueologia, però ja, cada vegada que passen pel monestir o per qualsevol element patrimonial, ho miraran d'una altra manera i buscaran, mira, aquí està això, no? Ho miraran, ho entendran millor, analitzaran altres coses, no?
0: I si parlem del potencial que té Sant Cugat, ja no només pel monestir, com a laboratori d'aprenentatge, que és el que en realitat estem ara parlant, per a la formació universitària, el valor que té no només el monestir, si més enllà del monestir també es poden explorar altres valors que tingui la ciutat.
2: Bueno, jo és que sóc veïna de Sant Cugat i he de dir que sóc poc objectiva, però també ho sóc al mateix temps, no? És a dir, nosaltres, de fet, la idea del campus d'arqueologia sí que hem centrat en aquest campus jove, no? Però ho estem aplicant també a alumnes del grau d'arqueologia, és a dir, hi ha alumnes que venen aquí d'una forma més o més regular a fer pràctiques no només sobre els materials, sinó per exemple sobre el territori, anàlisi territorial, que és molt interessant, a més tenint en compte també que, bueno, som una ciutat en el que es va ampliant cada vegada, i això implica també, no?, que la preservació patrimonial passa per excavacions d'aquestes de salvament, sempre surt, no?, surten elements ja d'arqueològics que s'han de tenir en compte, no?, en aquesta expansió urbana. Doncs, per exemple, és un bon laboratori, no?, per analitzar com els plantejaments urbanístics. Jo sempre, quan en una assignatura concreta treballem el que és l'inventari de patrimoni de Sant Cugat i el que és el pla urbanístic, no?, i com es protegeixen, no?, els diferents elements, perquè clar, som una ciutat que creix i al mateix temps amb molt patrimoni, no? Llavors això és una font, no?, d'informació i de formació, pues, que no tens en un altre lloc, i a més tan a prop i tan ben estructurat, no?, com ho tenim aquí.
0: I si algú es planteja quines sortides professionals ofereix actualment fer uns estudis d'arqueologia i patrimoni, què els hi podríem dir?
2: No és que això és la pregunta. Això sempre passa, no? Perquè, i és normal que sigui així. És normal que la gent jove també busqui el seu futur i no només la vocació. És així, vivim la societat que vivim. Però jo penso que hi ha moltes prejudicis entorn a l'arqueologia, són moltes vegades en els rànquings la pitjor pagada, i això no és cert, no? És a dir, sí que hi ha feines mal pagades en arqueologia, però després té un camp que molt ampli, molt més ampli que altres estudis humanístics, perquè, per exemple, tot el que són les tècniques patrimonials, les persones que estan en l'administració local, per exemple, no? El cas de l'Alba és un exemple d'això, consultories que necessiten les empreses a l'hora de fer aquestes planificacions urbanístiques, assessorament en temes d'exposicions, museus, etc. És a dir, hi ha un camp molt més ampli del que de vegada veiem i pensem, no? L'arqueòleg o l'arqueòloga ja picant i cobrant una misèria.
0: Sí, els veiem allà en aquells sots, excavant i traient traient peces.
1: Clar, això és segurament la part més visible, no?, de la feina de l'arqueologia, no? També molt condicionada per pel·lícules, no? Que, clar, és la part, diguéssim, més... dic aventurera, no vull entrar en tòpics i clichés, però bueno, és la part d'aquesta més singular, no? Però després hi ha molta feina de recerca en biblioteques, arxius, laboratoris, la feina de difusió, no?, del coneixement que es genera amb les intervencions arqueològiques i tot l'ús social, no?, que perquè tot això al final no és per generar un coneixement elitista, no?, sinó que això ha de tenir una funció, pues, social, d'ajudar la gent a prendre consciència, no?, del món en què viu, de l'evolució que com a humanitat hem anat generant i bueno, que serveixi.
0: I si mirem de cara al futur, com penseu que ha d'evolucionar aquesta col·laboració entre l'Autònoma i Sant Cugat?
2: Bueno, això digues tu, l'Autònoma, perquè però vaja, jo penso que
0: alguna ha de dir alguna cosa.
1: Sí, no.
0: Perquè si no sabrem cap a on anem.
1: No, aviam, estem treballant ara en projectes, que passa que, bueno, estem a fases inicials i llavors hem d'acabar de lligar coses i tal. I tots aquests projectes, pues, necessiten un temps llarg, no? Des de que apareix la idea, es donen l'ocasió, hi ha tota una part administrativa burocràtica complexa, no? Jo, bueno, ho afegeixo, és una mica com... perquè cada vegada aquesta part pren més cos. Però tenim projectes entre mans per continuar, vull dir, no quedar-nos estrictament amb la docència, en el sentit, no?, de poder venir i fer visit, que això ja està molt bé, vull dir que ja amb això ja estem satisfets, però d'anar més enllà per poder generar una activitat més profunda i més estable, més a llarg termini també. Sí.
0: Amb més valor.
1: Sí. Amb més valor, sí, més coses, més d'innovació també, fins i tot, no?
2: Jo només afegir, no? És a dir, jo sóc professora, no tinc un càrrec, diguem, de decisori en moltes coses, no? Però jo pel que sé i pel que moc, no?, en la universitat, jo penso que Sant Cugat en l'àmbit de la cultura i el patrimoni és un soci clau que es vol, a més per aquesta... està tan a prop, no?, aquestes vinculacions i pel potencial que té, no? Llavors, bueno, per això jo per això li deixava parlar a l'Alba, perquè té moltes sol·licituds de fer coses, no?, des de diferents grups de recerca, des de diferents línies d'investigació, d'innovació en l'àmbit també museogràfic. Sé que les té, però que necessita els seus temps. O sigui que no som nosaltres, no?, el que l'estem una mica també, i ella també és receptiva i el museu és receptiu, però lògicament, de vegades, no?, fins que es quallen, no?, tots aquests projectes, doncs necessiten el seu temps, però jo crec que van en bon camí i jo penso que Sant Cugat és la ciutat que ha de ser, no?, d'alguna manera més referent, no?, per la Universitat Autònoma en aquest sentit.
0: Una cosa que m'he deixat, el campus jove, quan s'acostuma a fer? A final de curs?
1: Sí.
0: Sí? Ho dic per saber si està per venir.
2: Sí,
0: aquest any encara s'ha de fer?
2: Aquest any encara s'ha de fer. Es farà del 29 de juny al 3 de juliol, és aquella setmana que està a cavall del mes de juny i de juliol, i qui estigui interessat, el que ha d'anar és a la pàgina web de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma, IC Autònoma, i llavors allà surten els diferents cursos, un d'ells és aquest d'arqueologia del campus d'arqueologia, i res, si li interessa, està explicat el que es farà cada dia i, bueno, és apuntar-se, no? Encara està oberta la matrícula C.
0: Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Per la invitació.
1: Gràcies a tu.

Bé, doncs ja ho sabeu, aquí teniu una altra proposta que us deixem des del Connectats, aquells que us agradi l'arqueologia, per poder participar en aquest campus que està vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ho deixem aquí, gràcies per la companyia. Demà més, quan passin 3 minuts a les 4 de la tarda, ja sabeu, aquí ens hi trobareu. Adéu-siau.

0: la música del siglo pasado.
1: Música del segle passat.
0: La música del siglo pasado.
2: De la música del segle passat.
3: Música del segle passat.
4: Música del segle passat.
5: Els dijous de 8 a 9 de la nit a 91.6 de l'FM a Prat Ràdio.
6: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
7: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
6: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
7: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
8: El Prat Radio, 91.6 FM.
9: Són les 6.
10: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
9: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. La multinacional japonesa Nissan ha rebaixat de 211 a 195 el nombre de treballadors afectats per l'expedient de regulació d'ocupació que preveu aplicar als centres de Catalunya. La reducció de 16 afectats i la millora de les condicions econòmiques de sortida són els principals avenços de l'última reunió del període de consultes entre empresa i representants sindicals. La trobada, que va començar dimarts al matí i s'ha allargat fins a primera hora d'aquest dimecres, va permetre apropar posicions, tot i que encara no s'ha tancat cap preacord definitiu. Els sindicats traslladaran ara la proposta a la plantilla en una assemblea informativa abans de sotmetre-la a referèndum. Les donacions i els trasplantaments d'òrgans i teixits han pujat lleugerament durant els primers 4 mesos de l'any. Són dades que recull l'Organització Catalana de Trasplantaments. El director de l'OCAT, Jaume Tort, valora aquests resultats positivament, però també amb prudència.
11: El fet que estiguem una mica per sobre de l'any passat és una magnífica notícia, però no, això no vol dir que al final de l'any estiguem també amb un increment o que estiguem igual que l'any passat. Això sempre és... ens movem sempre amb aquesta incògnita.
9: A Catalunya, la majoria dels trasplantaments es realitzen a partir d'òrgans procedents d'un donant cadàver, però en determinades circumstàncies es pot obtenir un òrgan a partir d'un donant viu. Segon dia de les proves d'accés a la universitat. Avui és el torn d'una matèria comuna i de les modalitats voluntàries. Els exàmens han arrencat a les 9 amb història i història de la filosofia i han continuat amb anàlisi musical, dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i el disseny, ciències generals, llengua i cultura llatines i matemàtiques, i finalment a la tarda l'alumnat s'examinarà de biologia, disseny, funcionament de l'empresa i disseny de models de negoci, literatura catalana i tecnologia i enginyeria.
10: Esports.
9: El club barcelonista Terlenca vol moure fitxa amb celeritat per afrontar el retorn a segona catalana després del descens viscut fa poques setmanes. El club, després de confirmar que Marc García seria el nou entrenador, ha anunciat les primeres 8 renovacions. El capità Edgar Gómez, Sergio Campos, Chechi Preciado, Àlex Martos, Àlex Alonso, Ivan Rincón Gato i Adrián Moya. Els perfils de les primeres continuïtats anunciades són tota una declaració d'intencions i segueixen la línia anunciada pel club. El retorn a l'essència terlanquista. Això és tot de moment. Tornem amb més informació a l'informatiu vespre a les 7.

0: Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Hola, amics i amigues dels estudis de la xarxa de comunicació local. Estem ben a punt per iniciar un nou capítol radiofònic del Picalletres, el concurs lingüístic més trempat de la ràdio local. Us trobàvem a faltar, així que ja hi som de nou per gaudir dels bons lletrejos i proves lingüístiques que segur que faran els nostres participants d'avui. A veure si aconsegueixen entrar al nostre Picarrànquing. Els voleu conèixer? Som-hi! Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a l'Espluga de Francolí i cap a Arenys de Mar.
0: Picalletres, el concurs que juga amb la llengua a la teva emissora local.
1: Contactem amb Laia Molné, que ens parla des de l'Espluga FM Ràdio, a l'Espluga de Francolí. Laia, bon dia. Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
2: Doncs bon dia. Mira, si et sembla, deixo que es presentin ells mateixos. Venen de l'Institut Joan Amigó i Callao, aquí a l'Espluga de Francolí, i ells mateixos es presenten.
3: Hola, em dic Arnau Trullols i l'afició que més m'agrada fer és jugar escacs.
4: Hola, jo em dic Ferran i a mi m'agrada el futbol.
5: Hola, em dic Aleix i a mi m'agrada cantar, ballar i jugar a videojocs.
1: Doncs saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda, concursants. Que tingueu molta sort. Anem ara a Ràdio Arenys, d'Arenys de Mar. Com va, Joan Bosch? Digue'ns qui són els nois i noies que t'acompanyen avui i en representació de quin centre juguen.
6: Doncs molt bé, estan aquí ben preparades i tenim aquí tres alumnes de l'Institut dels Tres Turons d'Arenys de Mar i elles mateixes també es presentaran. Quan vulgueu, noies.
7: Hola, sóc la Martina i m'encanta la música.
8: Hola, sóc la Jana i m'agrada el futbol.
9: Bon dia, em dic Mariona i m'agrada el voleibol.
1: Us desitgem el millor també a vosaltres. I si no saludem a la nostra estimada jurat, no podem començar. Així que, jurat, ets aquí preparada per tot, oi?
10: Sí, preparada, Tina, a veure com venen de forts i fortes els nostres concursants d'avui. Vinga, concentració, ànims i molta sort.
1: I abans de començar amb les proves, hem de recordar el nostre Picarrànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
0: El Picarrànquing.
10: En quarta posició tenim l'Institut Escola Sant Hilari de Sant Hilari Sacalm amb 5.000 punts. En tercera posició hi ha el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. La segona posició l'ocupa l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès amb 5.400 punts també. I encapçala el Picarrànquing l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts.
1: Doncs aquest és el Picarrànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per a fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
0: A lletrejar.
1: Comencem les proves lletrejant, com sabeu, amb un primer nivell on les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Ànim, que en podeu fer unes quantes si us ho proposeu. Comencem amb l'Institut Joan Amigó i Callau. Preparat, Arnau?
3: Sí.
1: Temps. Unitat.
3: U-N-I.
10: Has dubtat també, Walter.
1: Ferran, baixar.
4: B-A-I-X-A-R.
1: Tàctica.
4: T-A amb accent C-T-I-C-A.
1: Xarop.
4: X-A-R-O-P.
1: Doctora.
4: D-O-C-T-O-R-A.
1: Impur.
4: I-M-P-U-R.
1: Grisós.
4: G-R-I-S-O amb accent tancat S.
1: Esguard.
4: ESGUARD.
1: Ajudant.
4: AJUDANT.
1: Nois, en aquest cas heu fet bé 8 paraules que sumen un total de 800 punts al vostre marcador. Bona arrencada. És el torn ara de l'Institut Els Tres Turons. Preparada, Martina?
7: Sí.
1: Temps. Rampa.
7: RAMPA.
1: Existir.
7: EXT.
10: I bona I.
1: Jana. Xèrif.
7: XER.
10: La E porta accent obert.
1: Mariona. Claret.
9: CLARET.
1: Brodat.
9: BRODT.
10: T'has deixat la A.
1: Noies, heu fet un total de 2 paraules correctament que sumen 200 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
0: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar a aquests mateixos punts. Comencem amb l'Institut Joan Amigó i Callau. Les vostres paraules són les següents. Tuberia, porqueria, loteria.
3: Tuberia.
10: Correcte. En català, el conducte tubular destinat al transport de fluids i, eventualment, de matèries granulars i pulverulentes, se li diu canonada i no tuberia.
1: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador, torna ara per a l'Institut Els Tres Turons. Les vostres paraules són les següents. Partició, domesticació, aclaració.
9: Aclaració.
10: Correcte, també. En català, l'acció d'aclarir o l'explicació que aclareix alguna cosa, que la fa més entenedora, es diu aclariment i no aclaració.
1: Doncs 200 punts més que sumeu al vostre marcador. I ara tornem a lletrejar.
0: A lletrejar.
1: La segona ronda conté paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut Joan Amigó i Callau. Ferran, és el teu torn. Temps. Imperial.
4: I-M-P-E-R-I-A-L.
1: Forçament.
4: F-O-R-C trencada. AMENT.
1: Referència.
4: REFE amb accent obert.
10: No porta accent, no. Aquesta E.
1: Aleix. Rossinyol.
11: ROSSINYOL.
1: Campionat.
11: CAMPIONAT.
1: Delinquir.
11: DELINQUIR.
1: Volcànica.
11: VOLC.
10: És ve baixa.
1: Ai. Arnau, manipulat.
3: MANIPULAT.
1: Conduïda.
3: CONDU i amb dièresi DA.
1: Rebequeria. Nois, en aquesta ocasió heu fet bé un total de 7 paraules que sumen 1.400 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Els Tres Turons. Preparada, Jana?
7: Sí.
1: Temps. Monitora.
7: MONITORA.
1: Esperançat.
7: ESPERANCAT.
1: Expedició.
7: EXPEDICIO amb accent tancat.
1: Comissari.
7: COMISSARI.
1: Irlandesa.
7: IRLANDESA. I-N-J-E-C-T-A-N-D-E-S-A.
1: Injectar.
7: I-N-J-E.
1: Noies, en aquesta ocasió heu fet 5 encerts que sumen 1.000 punts al vostre marcador. I és el moment ara de saber com van aquests marcadors. Jurat, t'escoltem.
10: Les puntuacions a hores d'ara són les següents. L'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí ha aconseguit 2.400 punts i l'Institut Els Tres Turons d'Arenys de Mar n'ha aconseguit 1.400.
1: Doncs aquest és el marcador a hores d'ara, però no us encanteu perquè encara queden moltes proves i podeu aconseguir un bon grapat de punts. El picalletres no perd ritme. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta cap al grup Saxeni, creat l'any 2019 a Lleida. Actualment el grup el conformen 6 músics: Andrés Sánchez, Xavi Pons, Albert Melcion, Pep Saula, Ricard Perpinyà i Marc Monclús. La música de Saxeni es caracteritza per tenir una essència pop que agafa influències de la música urbana i de la música festiva catalana, sempre amb un to humorístic, de sàtira i ironia en les seves lletres. Avui escoltarem El Club de la Sisena Hora. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres. Altres, d'acord? I després només un haurà de contestar. Escoltem ara mateix El Club de la Sisena Hora, de Saxeni.

0: Després d'aquest ritme tan ballable, passem a les preguntes. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un robot. Som-hi!
1: Ho has sentit?
0: Institut Joan Amigó i Callau, vinc amb vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és... Què li passa a la protagonista de la cançó quan està cansada?
2: Se li fan els ulls petits.
3: Correctíssim, escoltem-ho.
4: Sé que estàs cansada, els ulls se't fan petits.
0: Molt bé, heu encertat aquesta pregunta, per tant, 200 punts que sumeu. Ara és el torn de l'Institut Els Tres Turons. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és... Què passa a les 6?
5: Sona
6: el club de les 6.
3: No exactament, rebot.
2: S'obre el club de la sisena hora.
3: Ara sí, escoltem-ho.
4: Fresca a les 6, ens obre el club.
0: Doncs en aquest cas sumeu aquests 200 punts per aquest rebot i moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més llargues i tenen més dificultat. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300, de manera que en podreu sumar molt si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Joan Amigó i Callau. Aleix, és el teu torn. Temps. Meticulosos.
2: Meticulosos.
3: Una sola S.
0: Arnau. Entranyable.
7: Entre.
3: És una A, no una E.
0: Ferran. Col·leccioners.
8: C-O-L amb dièresi.
3: L geminada.
0: Nois, en aquest cas no heu tingut sort, no heu fet cap encert, però no us preocupeu perquè encara queda una altra prova a veure si aconseguiu sumar algun puntet més en el vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Els Tres Turons. Preparada, Mariona?
6: Sí.
0: Temps. Imaginativa.
6: I-M-G.
3: T'has deixat la A?
0: Martina. Despreniment.
6: D-E-S-P. R-E-N-I-M-E-N-T.
0: Cal·ligràfic.
6: C-A-L geminada I-G-R-A-F.
3: Aquesta segona A porta accent.
0: Jana. Trobadoresc.
6: T-R-O-B-A D O R E S C.
0: Desplaçament.
6: D E S P L.
0: Doncs en aquest cas heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
3: L'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí ha aconseguit fins ara 2.800 punts i l'Institut Els Tres Turons d'Arenys de Mar n'ha aconseguit 2.000.
0: Doncs així estan els marcadors a hores d'ara i ens endinsem en la darrera prova del picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts. En aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i potser conquerir la primera plaça del programa d'avui.
1: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip, que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Vinga, Espluga FM Ràdio, Ràdio Arenys. Escollim els dos representants que faran el lletreig. Laia Molné, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula d'avui?
5: Doncs mira, en el nostre cas ho farà l'Arnau.
0: L'Arnau, perfecte. Joan Bosch, vinga amb tu. Qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
7: Doncs en el cas de l'Institut dels Tres Turons serà la Jana.
0: La Jana, perfecte. Ja tenim els dos representants. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig, perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Ràdio Arenys. Joan Bosch, fins ara.
7: Fins ara.
0: Comença la prova a l'Institut Joan Amigó i Callau. Estàs preparat, Arnau?
9: Sí.
0: Som-hi, doncs. Quan dos subjectes o dos aparells interaccionen, estableixen una interrelació, és a dir, una acció mútua. Així, els humans, en el nostre dia a dia, estem en constant interrelació o interacció amb la resta d'humans i éssers vius amb els quals convivim. Doncs bé, la megaparaula d'avui és una forma verbal de tercera persona del plural. La megaparaula d'avui és... interaccionessin.
9: Interaccionessin.
3: Endavant, quan vulguis.
9: I-N-T-E-R-A-S-S-I-O-N-E-S-S-I-N.
3: Molt bé.
0: Molt bé, Arnau, has lletrejat correctament la mega paraula. Ara falta saber com ho farà l'altre equip. És el torn de l'Institut Els Tres Turons, per tant, desconnectem de l'Espluga FM Ràdio. Fins després, Laia Molné. Institut Els Tres Turons, sou a punt? Estàs preparada, ja no?
10: Sí.
0: Doncs som-hi. La relació mútua entre les persones o els grups que formen una comunitat o una societat es diu interrelació, interacció. Els éssers humans ens defineix precisament això, la capacitat que tenim per a relacionar-nos amb altres humans. Doncs bé, la mega paraula d'avui és una forma verbal de tercera persona del plural. La mega paraula d'avui és... interaccionessin.
10: Interaccionessin.
3: Quan vulguis.
10: I-N-T-E-R-E-C-C.
3: Abans de les dues C's has dit E i és una A.
0: Connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i concursants. Ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Laia Molné, quants punts ha apostat l'equip de l'Institut Joan Amigó i Callau?
5: Doncs mira, aquí hem anat tot o res i ho hem apostat tot.
0: I Joan Bosch, quants punts ha apostat l'equip de l'Institut Els Tres Turons?
7: Doncs aquí ha anat forts, però no tant. Aquí hem apostat 1.500.
0: 1.500 també és una aposta valenta, per tant ho celebrem. I ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Joan Amigó i Callau ha lletrejat la mega paraula... correctament! I l'Institut Els Tres Turons ha lletrejat la mega paraula... incorrectament! Només ens queda ja saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
3: Les puntuacions finals d'aquest programa són les següents. L'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí...

0: Tens, no?, d'aconseguir aquesta puntuació.
1: Sí.
0: Us havíeu preparat molt o què al concurs?
2: Sí.
0: I quina prova creieu que ha estat la més complicada? A veure.
1: La tercera.
2: Sí, perquè...
0: La de lletreig, eh? M'esteu dient?
2: Sí.
0: Per què? Per què?
2: Perquè, no sé, com eren paraules així més llargues i...
0: Ah, clar, costen més, per això donen més puntuació. Bé, doncs, en tot cas, felicitar-vos, nois, perquè heu fet un gran programa i per això heu pogut aconseguir aquests punts. Felicitats.
3: Moltes gràcies.
0: I no em vull deixar tampoc de parlar amb l'Institut dels Tres Turons. Noies, com esteu?
4: Bé.
0: Malgrat haver perdut, us dic que heu fet una boníssima participació, sí, que felicitats a vosaltres també. I malgrat això us ho heu passat bé, oi?
4: Sí.
0: Clar, un dia diferent, venir aquí a concursar el Picalletres. En el vostre cas us havíeu preparat molt o què?
4: Sí, bastant.
0: Molt bé, doncs me n'alegro que us ho hàgiu passat bé i ara ens cal saber com queda el Picarranking després d'aquest programa. Jurat, a veure si algun dels equips ha aconseguit una plaça avui.
5: En quarta posició tenim el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès, també amb 5.400 punts. En segona posició hi ha l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí, participant d'aquest programa d'avui, amb 5.600 punts, enhorabona, i encapçala el Picarranking l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts.
0: Molt bé, nois, Institut Joan Amigó i Callau, he de venir amb vosaltres una altra vegada per felicitar-vos per aquesta segona posició del Picarranking. Contents, no?
1: Sí.
0: Doncs ànims, a veure si ho podeu mantenir amb la resta de programes que queden i ens veiem a les semifinals i, per què no, a la final. Doncs aquest és el Picarranking, al final del Picalletres d'avui, i no, només em queda acomiadar-me tant dels locutors de les ràdios com dels concursants. Laia Molner, Joan Bosch i tots els concursants participants avui, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
6: Gràcies a vosaltres.
7: A vosaltres.
0: Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una forma divertida. Moltes gràcies a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Arenys per la vostra feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companys de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Picarranking per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Adeu a tothom!
8: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
9: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Vols saber tot el que passa al Prat?
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
5: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
6: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana. Todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.

0: La música del siglo pasado.
1: Música del segle passat.
0: La música del siglo pasado.
2: De la música del segle passat.
3: Música del segle passat.
4: Música del segle passat.
5: Els dijous de 8 a 9 de la nit a 91.6 de l'FM a Prat Ràdio.
6: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
7: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
6: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
7: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
8: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche. Un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha. Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
9: Són les 7.
10: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
9: Bona tarda. La multinacional japonesa Nissan ha rebaixat de 211 a 195 el nombre de treballadors afectats per l'expedient de regulació d'ocupació que preveu aplicar als centres de Catalunya. La reducció de 16 afectats i la millora de les condicions econòmiques de sortida són els principals avenços de l'última reunió del període de consultes entre l'empresa i representants dels treballadors. La trobada, que va començar dimarts al matí i es va allargar fins a primera hora d'aquest dimecres, va permetre acostar posicions, tot i que encara no s'ha tancat cap preacord definitiu. Els sindicats traslladaran ara la proposta a la plantilla en una assemblea informativa abans de sotmetre-la a referèndum. De seguida ho ampliem abans, però repassem els titulars d'avui dimecres 10 de juny de 2026.

0: Les donacions i els trasplantaments d'òrgans i teixits han pujat lleugerament durant els primers 4 mesos de l'any. Són dades que recull l'Organització Catalana de Transplantaments, que posa en valor la col·laboració entre entitats i diferents àmbits. El qüestionament de l'ús que fem de les plataformes de streaming serà protagonista aquesta tarda a la nova edició del So Perifèric, un espai dedicat al diàleg i la reflexió sobre les experiències vinculades amb maneres de fer, organitzar o viure la música. I als esports, el club barcelonista Terlenca vol afrontar el retorn a segona catalana després del descens viscut fa poques setmanes. Després de confirmar que Marc García serà el nou entrenador, ha anunciat les primeres 8 renovacions. En parlarem al Prat Esports amb Jonathan Marín González. Pel que fa al temps, continuen les nuvolades matinals que a la tarda haurien de deixar pas al sol. Malgrat la humitat de l'ambient, les temperatures són més aviat fresques, també a les hores centrals del dia. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i que us parla avui Víctor Asensio García. La multinacional japonesa Nissan ha rebaixat de 211 a 195 el nombre de treballadors afectats per l'expedient de regulació d'ocupació que preveu aplicar als seus centres de Catalunya. La reducció de 16 afectats i la millora de les condicions econòmiques de sortida són els principals avenços de l'última reunió del període de consultes entre empresa i representants dels treballadors. La trobada, que va començar dimarts al matí i s'ha allargat fins a primera hora d'aquest dimecres, ha permès acostar posicions, tot i que encara no s'ha tancat cap preacord definitiu. Els sindicats traslladaran ara la proposta a la plantilla en una assemblea informativa abans de sotmetre-la a referèndum. Pel que fa a les indemnitzacions, l'empresa ofereix als treballadors de fins a 53 anys una compensació de 50 dies per any treballat sense límit de mensualitats, una millora respecte a les propostes inicials. Per als empleats que compleixin 54 anys aquest 2026, Nissan planteja un pla de rendes equivalent al 75% del salari net fins als 62 anys. Els treballadors de 55 anys o més es beneficiaran també d'un pla de rendes encara més favorable, amb el 80% del salari net fins als 62 anys. A més, la companyia es compromet a assumir el cost del conveni especial amb la Seguretat Social fins als 63 anys. L'ERO afecta tres centres que Nissan manté actualment a Catalunya: el centre logístic de recanvis del Prat, el més perjudicat per l'ajust, el centre tècnic de la Zona Franca de Barcelona i el centre d'àrees funcionals del Prat, on es concentren els serveis com recursos humans i la prevenció de riscos laborals. En el cas de que la plantilla avali aquest acord, Nissan crearà una comissió de seguiment encarregada d'analitzar possibles recol·locacions i de facilitar la preferència dels treballadors afectats davant futures vacants dins del grup. Els sindicats mantenen la preocupació pel futur del centre de recanvis del Prat, especialment després del tancament l'any 2020 de les plantes de la Zona Franca, Sant Andreu de la Barca i Montcada i Reixac, una decisió que va provocar una de les crisis industrials més importants de l'última dècada a Catalunya. La decisió final sobre l'acord dependrà ara del resultat del referèndum que els treballadors celebraran els pròxims dies. De moment, però, es manté la vaga indefinida als centres de treball afectats per l'ERO.
1: Salut.
0: Les donacions i els trasplantaments d'òrgans i teixits han pujat lleugerament durant els primers 4 mesos de l'any. Són dades que recull l'Organització Catalana de Trasplantaments, que posa en valor la col·laboració entre entitats i diferents àmbits per fer possible millorar la conscienciació de la població catalana sobre la donació d'òrgans i teixits. El director del LOCAT, Jaume Tort, valora aquests resultats positivament, però també amb prudència.
2: Prudència, perquè no hi ha cap evidència científica que ens digui per què un mes hi ha menys donants que d'altres, i per tant, doncs, bé, el fet que estiguem una mica per sobre doncs, de l'any passat, doncs, és una magnífica notícia, però no, això no vol dir que al final de l'any doncs, estiguem també amb un increment o que estiguem igual que l'any passat. Això sempre és... ens movem sempre amb aquesta incògnita.
0: Fer-se donant és molt senzill. Només cal fer voluntats anticipades anant al CAP o bé expressar la nostra opinió a través de l'aplicació de La Meva Salut. En cas de morir sense haver expressat la nostra voluntat, la família tindrà l'última paraula.
2: Se li pregunta a la família quina era l'opinió de la persona que ha mort i si tenia voluntat de donar o no. I la família té l'última paraula, o sigui, sempre respecta el que digui la família. Ara bé, hi ha una manera molt senzilla. Si una persona té clar que vol ser donant, el més senzill i més segur i legalment doncs, és vinculant, és fer les voluntats anticipades. que això afortunadament ara és fàcil de fer-ho, abans era més complicat, ara ho pots fer al CAP, tots els CAPs tenen alguna persona que ajuda per si la gent té dubtes a entendre el document, revisar-lo i signar-lo, i llavors dintre de les voluntats anticipades hi ha l'apartat de donació.
0: Cal tenir en compte que per poder donar els nostres òrgans cal haver mort a l'hospital i seran els professionals qui valoraran cada cas.
2: No hi ha límit d'edat perquè cada persona s'ha d'avaluar. Per ser donant, això sí, s'ha de morir a l'hospital. Per donar òrgans, donar teixits no, però per òrgans s'ha de morir a l'hospital. I a l'hospital els professionals, els coordinadors de trasplantament, doncs són els que avaluen cada donant potencial i que avaluen cada òrgan en particular dels òrgans que es trasplanten. Llavors són aquests professionals els que diuen doncs sí, sí, compleix criteris, no compleix criteris, però en general hi ha poques limitacions, o sigui, sí, hi ha una limitació que és fàcil d'entendre, que si una persona doncs ha mort de càncer doncs no podrà ser donant, Tot i que sí, sí que podrà ser donant de les còrnies.
0: A Catalunya, la majoria dels trasplantaments es realitzen a partir d'òrgans procedents d'un donant cadàver, però en determinades circumstàncies es pot obtenir un òrgan a partir d'un donant viu. Tort explica que la donació en viu està molt orientada als ronyons.
2: La llista d'espera de trasplantament renal és molt gran. La insuficiència renal és una malaltia molt comú i que va creixent, que està relacionada amb l'edat. Per tant, si la societat s'envelleix, hi ha més insuficiència renal i més gent que necessita o la diàlisi o el trasplantament. I per tant, doncs, es tracta de que tinguem el màxim de donants possibles per poder trasplantar. Ara bé, una persona que sigui relativament jove, el que se li ha de proposar amb ell o demanar és si hi ha algú que li pugui donar un ronyó, perquè clar, és el millor tractament possible per la insuficiència renal.
0: El Dia del Donant d'Òrgans i Teixits es commemora cada primer dimecres de juny, una jornada per recordar i retre homenatge als donants i les seves famílies. Cultura.

0: totes les persones, tots els cors que ara bateguen, hi ha un lloc al teu costat.
1: El cantant Alfred García ha actuat aquest dimarts a l'estadi Lluís Companys amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. El pretenc actuarà també al Prat a un concert gratuït a la Granja de la Ricarda amb motiu de la festa dels 150 anys d'Estrella Damm. El cantautor ha passat també pel planeta Prat aquesta setmana on, entre d'altres coses, ha parlat del català, cada cop més present a la seva música.
2: Crec que estic en un moment que la llengua també formarà part de diguem-ne, del canvi, d'un canvi dintre la meva carrera, doncs m'estic cada vegada més enfocant al català, sense deixar el castellà, però crec que ve una època on les meves cançons seran pràcticament totes en català. No sé si és una mica primícia això que t'estic dient, però bueno, bàsicament és això, no? I T'estimo, te quiero ha sigut, doncs sí, una sorpresa, o sigui, una sorpresa molt gran. Hem aconseguit rècords a nivell català, però també nacional. Parlar amb una llengua cooficial com és el català et limita. Jo crec que tot el contrari, jo crec que obre portes.
1: Podeu escoltar tota l'entrevista del Planeta Prat a www.elprat.radio.
3: Serveis informatius, El Prat Ràdio.
1: El qüestionament de l'ús que fem de les plataformes de streaming serà protagonista aquesta tarda a la nova edició del So Perifèric, un espai dedicat al diàleg i la reflexió sobre les experiències vinculades amb maneres de fer, organitzar o viure la música. És una informació que ens amplia la Noelia Aguilar Bueno. Bona tarda.
4: Bona tarda. A partir de les 7 de la tarda, la capsa es convertirà en un espai de pensament crític i es plantejaran alternatives a grans plataformes de música com Spotify o quin paper haurien de jugar els artistes. Escoltem la Lucía Vilchez, membre d'organització de la capsa.
5: Que no sóc conscient en quin moment vam deixar de comprar CDs o això que jo entrava a l'iTunes o em descarregava música, piratejava música, tots. I en quin moment vaig incorporar com les plataformes a la meva vida, com que no sóc conscient d'aquell clic i de cop ha canviat radicalment la forma d'escoltar música per totes i ja no pots sortir escapar de l'algoritme, no?
6: No, amb les eines que tenim no veiem com podem sortir d'aquí i quina pot ser la solució. Parlem-ne, obrim un espai de debat, veiem en quin punt està la gent i compartim una mica aquesta angoixa com a mínim i veiem si podem trobar possibles solucions.
4: Tres membres del procés obert d'organització i debat al voltant de la música, la instrumental, la Virch, amb Marcel Costa i l'Anna Vicent, participaran en el So Perifèric proposant projectes per combatre l'auge de les cançons fetes amb intel·ligència artificial i també promoure un consum diferent de la música. Alguns exemples són un boicot a Spotify o la creació d'un programari descentralitzat valorant la feina dels artistes. Escoltem el Marcel Costa, membre de la instrumental.
7: Per una banda està el boicot a Spotify, no? Que va eclosionar i va recollir totes aquestes inquietuds de les artistes respecte a participar a Spotify, però no ens quedem només amb el boicot, no? Perquè el boicot, si no tens una alternativa, doncs és difícil escapar, no? Com ja heu comentat. I per una banda tenim un projecte i estem creant un software, no? Un software basat en programari lliure i descentralitzat, amb la idea d'empoderar tant les artistes com les oients. I també tenim un projecte més enfocat a organitzar-se, a interpel·lar les oients, a responsabilitzar-se també d'aquesta creació cultural, no? I que hi hagi una comunicació fluida i que es generi una comunitat amb les artistes.
4: A l'acte hi participarà també Miquel Barceló, membre del grup Garrafa Nadal, que pertany al col·lectiu Punyetamon, juntament amb altres noms com Nita, Saïm i Reina.

0: al Prat d'Esports.
1: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passen 40 segons d'un quart de 8 de la tarda i en el programa d'avui coneixerem tots els detalls de l'esdeveniment d'aquest cap de setmana, la cursa nocturna d'Estrella d'Am amb motiu del seu 150 anys. Ens visitaran els estudis del Prat de Ràdio un dels seus responsables per explicar-nos tots els detalls d'aquest acte esportiu a la ciutat. Això serà en una estoneta. I d'altra banda, en l'edició tardada d'avui parlarem del Terlenca, que ja ha arrencat el seu procés de reestructuració per a la propera temporada a segona catalana. Com ja ens va comentar el seu coordinador, Víctor Sandoval es busca tornar a l'essència d'abans, és a dir, ser un club del poble amb jugadors de la casa i del Prat. I com cada dimecres comptarem amb la secció de fans in 11, el tema del capítol d'avui és l'Unió de Berlín i com ha sobreviscut aquest club de futbol gràcies als seus aficionats. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa X, @elpratesports, i ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya aquesta tarda la Valèria Incapié, per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes a arrenca al Prat Esports.
2: Escoltes el Prat Esports.

0: pegado seré tu camino. Aquest dissabte al Prat viurà un esdeveniment esportiu poc habitual en la nostra ciutat, ja que les curses populars acostumen a ser pel matí, però la d'aquest cap de setmana no serà així. Estrella Damm celebra 150 anys i, per festejar-ho, ha organitzat una cursa nocturna pels carrers de la ciutat amb el que esdevindrà posteriorment amb una gran festa i actuacions musicals. L'artista que actuarà, Alfred García, que ja l'estem sentint de fons, una gran cita esportiva que avui volem desgranar al Prat Esports i per això hem convidat en Jofre Riera, responsable de patrocinis de Damm, perquè ens expliqui què ens hi trobarem dissabte. Molt bona tarda, Jofre Riera, benvingut al Prat Esports.
1: Molt bona tarda i moltes gràcies per convidar-me.
0: Bé, t'anava a dir com va la cosa, però ja parlàvem abans, molt atapeïda, ara molta feina, no?, amb esdeveniments esportius, musicals, i evidentment, no?, amb aquesta celebració, gran celebració de 150 anys, que doncs, l'acte d'avui és una més, no?, d'aquest programa que heu preparat.
1: Correcte, sí, la veritat és que aquesta època de l'any és bastant atapeïda de béns i de patrocinis i de coses, però bueno, la veritat és que molt contents perquè per ara estan sortint tots molt bé i segur que la dissabte també sortirà molt bé, més que res perquè estem molt contents de com la gent del Prat i la gent del voltant doncs, l'ha acollit i amb ganes de que arribi dissabte.
0: La participació, boníssima. En poc temps es van exaurir totes les inscripcions per fer la cursa.
1: Correcte, sí, 5.000 persones, doncs tots els dorsals els vam donar en una setmana i mitja i això vol dir doncs, el que et deia, no? que la gent se l'ha agafat com molt seva, amb ganes de córrer i amb ganes de celebrar doncs, aquests 150 anys de Damm a casa, no? Vull dir, perquè, com tots sabeu, no? Vull dir, la fàbrica de Damm és aquí al Prat i és casa nostra, llavors era important fer alguna cosa a casa.
0: Per tant, el motiu de fer-la no era aquest, no? Una miqueta més celebrar doncs, amb una ciutat important per l'Estrella Damm.
1: Sí, dintre de tots els actes dels 150, doncs hem fet des de l'acte institucional que va ser al Liceu, més això, institucional, més tancat, per dir-ho d'una manera. Després, fa poc vam fer la festa dels 150 al Fòrum a més de 30.000 persones amb concerts i food trucks, etc. Però a Barcelona. I llavors vam dir des del primer moment que havíem de fer alguna cosa al Prat, no? És on tenim la fàbrica, és on som, i llavors bueno, dintre de les idees que van sorgir doncs va sorgir aquesta de poder fer una cursa nocturna pels carrers entrant dins de la fàbrica i acabant amb una festa amb tal com has dit tu, amb l'Alfred, que bueno, ens uneix una amistat, a part ens uneix moltes històries conjuntes amb Damm, perquè el seu pare tenia una distribuïdora de Damm i a part és del Prat, vull dir que és que era claríssim que havia de ser ell.
0: Tot anava i tot indicava l'Alfred, no? Quina és la raó de fer-la nocturna? Imagino que la calor, però no sé si també doncs, altres elements sabien.
1: Bàsicament, és una realitat que al final nosaltres som una empresa cervesera, no? I el que a nosaltres ens agrada és festa. Llavors creiem que el millor era fer una cursa nocturna, també per la calor, òbviament, però sobretot perquè després poder fer una celebració amb menjar i cervesa i música. Llavors és com un pack de tot i creiem que doncs, això, l'horari de nocturn abans de l'estiu era collonut. I la veritat és que ja et dic que els 5.000 inscrits ens donen la raó de que ho hem fet molt bé i espero que això, que a part de la gent que va a córrer, sobretot doncs, tota la ciutat es volqui anar a veure a la cursa i anar a veure l'Alfred i a brindar per aquests 150 anys.
0: Clar, són 5.000 en la cursa, però després el que és el post, déu-n'hi-do la gentada que es pot ajuntar en aquest espai, que recordem que serà a la Ricarda, a la granja de la Ricarda. Clar, un esdeveniment com aquest suposo que doncs, requereix de molta feina prèvia doncs, per això, perquè puguin donar-se lloc tantes persones.
1: Sí, evidentment aquí doncs, portem bastant de temps treballant, per una banda amb Gaudium Esports, que són els que l'empresa que ens ha ajudat a fer tot el recorregut, a portar tot el tema de xips, venda de dorsals, etc. I evidentment...
0: Que per cert, Gaudium Esports, no sé si ho sabies o no, però també és una pratenca la que porta l'empresa.
1: Correcte, o sigui, la Mar, sí, clar.
0: Que tot queda a casa.
1: Això et dic, ho teníem claríssim. Sí, però també és amb una empresa amb qui hem treballat molt durant molts anys, fèiem diferents curses com el Correbarri, etc. I ens uneix una molt bona amistat. I a part això, ella és d'aquí del Prat. I a part de Gaudium, que ens ajuda amb tots aquests temes, també amb l'Ajuntament doncs, hem tingut moltes reunions per poder doncs poder posar l'escenari on toca, la sortida, l'arribada, etc, i que tot flueixi com ha de fluir i que esperem doncs això que sigui un èxit no només amb la gent que corre, sinó també amb tota la gent del Prat que pugui venir a gaudir d'ella.
0: A quin valor té fer actes esportius com aquest pel que fa al posicionament de la marca en el mercat?
1: Clar, nosaltres, com hem comentat, no? Dintre de les nostres ADN hi ha diversos aspectes. Un és el gastronòmic, òbviament, i d'aquí que fem moltes coses aquí al Prat amb la gent d'AGT, doncs, de la Fira Vícola, rutes de tapes, etc. Però també hi ha la música, d'aquí doncs, tots els festivals i les festes que patrocinem, i l'altra pota és l'esportiva, no? També al Prat, per exemple, doncs patrocinem el club de futbol, patrocinem el bàsquet, estem molt vinculats a tot el teixit esportiu, cultural i gastronòmic de la ciutat, no? Llavors, d'aquí que volíem fer alguna cosa més d'àmbit esportiu i vam considerar que una festa i una cursa era la millor manera de poder celebrar-ho.
0: Recordem el recorregut, no? Comença a la Granja de la Ricarda, acaba a la Granja de la Ricarda, una miqueta abans, això sí, no és la mateixa línia de meta?
1: Correcte, o sí, no, la sortida és just davant de la granja i l'arribada és una miqueta abans.
0: Una miqueta abans.
1: Vale? Per espaiar una miqueta els espais per això, perquè sabem que hi haurà gent que vindrà a fer temps i que correrà molt ràpid, però també és una cursa popular i el que volem és que també la gent la pugui fer amb el seu ritme i el seu temps, no? Llavors, bueno, doncs es passa pel mig del Prat, entra a la fàbrica del Prat, entra dins.
0: Dins, eh?
1: Sí,
0: dins.
1: Bueno,
0: dins
1: de l'espai.
0: Evidentment
1: no passem pel mig d'on fabriquem la cervesa, però sí que entrem a dins del
0: recinte.
1: Correcte, just es passen per davant de les cuves, es dona la volta i llavors ja tornem cap a la Ricarda.
0: Et deies el tema del temps. Hi ha un temps límit per fer-la?
1: Sí, hi ha 1 hora 10 minuts per acabar-la. Per tant, ja et dic que deia, que creiem que els primers tardaran 15 minuts perquè és...
0: Segurament hi haran els típics pros, no?
1: Correcte, segur.
0: Que se la faran en un moment.
1: Jo no hi entenc, però m'han dit que gent de Gaudium que hi ha gent molt bona i que van a fer temps, que volen guanyar-la, i serà això, serà molt, molt divertit veure aquesta part més de gent que va fer temps i més gent que va fer, doncs, a passar-s'ho bé i fer aquests 5 quilòmetres dintre del temps, evidentment, i hem allargat molt el temps, però segur que la gent acabarà abans.
0: Heu pensat en els que van al Chinuchano, no?
1: Sí, correcte.
0: El típic trote.
1: Com podria ser jo, perfectament, sí.
0: Quin és el procediment previ que han de fer les persones que participin? Perquè hi ha una recollida de dorsal, una samarreta...
1: Exacte, o sigui, el que hem fet és tot fer-ho directament a la Ricarda, tant el divendres, durant tot el dia, em sembla que és de 10 del matí, si no m'equivoco, 8 del vespre, si no m'equivoco, i després el dissabte, el mateix, de 10 del matí a 7 i mitja de la tarda, podran anar a buscar el dorsal i a buscar també la tote bag, amb els regals, la samarreta, etc. I així, d'aquesta manera, doncs, poder-s'ho emportar a casa o deixar-ho allà, que també hi haurà espai per poder deixar tot el material allà.
0: Uh-huh. A més, també hi haurà serveis pels corredors, no?
1: Sí, evidentment des de servei mèdic, de servei per deixar tota la roba, etc. Després, evidentment, aigua i habitualment de tot tipus i de fruita, etc. I després, a l'arribar, evidentment, una cerveseta ben
0: per
1: fresca.
0: Per recuperar bé
1: i per brindar per ells. I després també a tots els corredors tindran una botifarra, perquè farem una botifarrada.
0: Tema premis, es premiarà els que arribin primer?
1: Correcte, es premiarà els 3 de masculins i les 3 femenines, i també, com que és una cursa també per la gent de treballador d'Adam, també hi haurà 3 premis pels

0: És a dir, ens anem ja a 2:15 i a partir d'aquí ja comença...
1: És veritat que abans començarem ja, posarem música de DJ, okay, etc., per tota la gent que estarà per allà, per la sortida, etc., i després seguirà ventir DJ okay, fins a les 10:30, que començarà el concert de l'Alfred.
0: A quina hora ha dit que comença?
1: A 10:30, 10:15.
0: 10:15, no? Sí. La gent que no participi a la cursa ja es pot apropar a partir de les 8 de la tarda per fer una cervesa, per estar a la zona?
1: Sí, sí, tot estarà obert a partir de lo que és la zona de barres i la zona de música, etc. A partir de les 4 de la tarda estarà obert perquè la gent que vagi a buscar dolçals, si es vol quedar allà, ja es pugui quedar, i els acompanyants, si volen quedar-se allà, també. Vull dir que serà això. Serà tota una tarda de música, de menjar, de beguda... i de passar-s'ho molt bé.
0: A fins a quina hora, més o menys, durarà aquesta festa?
1: Nosaltres calculem que el concert durarà més o menys fins a 11:45, o sigui, una horeta, i després allargarem fins a les 12. Vull dir que tampoc no el que volem no és allargar molt la festa, sinó el que volem és que sigui un concert i un moment de passar-ho bé, però sense allargar fins a altres hores del matí.
0: I com comentava, hi haurà botifarrada, que ja entra dins de les persones que participin, però la gent també que és de fora també es pot apropar.
1: Sí. O sigui, la gent que acompanyi els corredors tindran també zona per menjar, que també són els mateixos de l'AGT, que són els que faran doncs, més botifarres i més menjar per la gent. No només botifarres, si hi ha gent vegana o gent celíaca, com tenim nosaltres la Daura, que és la cervesa de Barceria, que també hi serà.
0: Sí que hi haurà assos també per tots els públics.
1: Per tothom.
0: Hi ha algun requisit d'entrada, tema menors d'edat?
1: No. Entrar... O sigui, és veritat que la cursa l'hem tancat només a majors d'edat per un tema de vinculació amb una marca com és Damm, que és una marca de cervesa, però després allà és oberta a tothom i, evidentment, hi haurà refrescos, hi haurà aigua, hi haurà beguda per tothom.
0: Pel que fa al concert de la Fred aquest, serà un llarg concert?
1: Una hora. Creiem que més o menys durarà una horeta, que, bueno, serà una festa d'ell a casa seva i sé que té moltes ganes, així que vaig estar justament l'altre dia amb una vena amb ell i tenia moltes ganes, així que segur que serà una molt bona festa.
0: Va ser molt senzilla la gestió d'elles, no?, que tots els camins portaven
1: a ell. Tenia molt clar que havia de ser el mateix, vull dir, havia de ser algú del Prat. I jo crec que ell és una persona molt del Prat, que sempre diu que ell és del Prat, i a part el que et deia, que tenia molta, molt bona relació perquè el seu pare havia tingut un distribuïdor i de Damm. Llavors, bueno, quan ens coneixem de fa molts anys, i va ser molt ràpid, és que no era la opció, així de clar,
0: a més un Alfred que ahir el teníem cantant
1: sí?
0: al Papa, o sigui que
1: sí.
0: Déu-n'hi-do, no?
1: No, perquè és un tio que és molt bo, té un caràcter i una veu espectacular.
0: Com dèiem, sorpreses hi eren pels corredors, tema de premis, per la gent que s'apropi. Hi ha alguna sorpresa d'alguna coseta més així? Que
1: és molt fàcil que la gent vingui i veureu, però ens ho passarem molt bé.
0: Doncs apuntem cita. Ja per acabar, Jofre, recordem novament horaris i doncs, el que ha de fer la gent que es vulgui apropar allà.
1: La gent que té el dorsal doncs, el divendres, o sigui, demà passat, no? Perquè també dimecres, sí, demà passat, de 10 del matí a 8 de la nit, a la Ricarda pot anar a buscar el dorsal. Després també té l'opció d'anar a buscar el mateix dissabte de 10 a 7:45, la sortida és a les 8:30. I la gent que els acompanyi doncs, pot anar allà a partir de les 4 de la tarda, que és on començarem doncs, a posar música i a obrir les barres i de menjar, i fins a això, que fins a les 11:30-12, que hi haurà aquesta festa amb l'Alfred a partir de les 10:30.
0: Doncs jo la veritat és que no m'ho perdré. Jofre, gràcies per venir aquí al Prat Esports per explicar-nos aquest esdeveniment esportiu i res, que vagi molt bé l'estiu, que ja em comentaves que amb molta feina i sobretot també aquesta cursa popular i aquesta festa dels 150 anys.
1: Moltes gràcies i això, a convidar tothom a que ens acompanyi a celebrar aquests 150 anys, que la gent del Prat forma part d'aquesta història de 150 anys, així que celebrem-ho tots junts.

0: sintonia de Fans in Onça i, com sempre, anem amb un nou capítol de la mà d'en Kevin Hurtado. Bona tarda, Kevin.
1: Què tal? Bona tarda, benvinguts a un nou episodi del podcast de Fans in Onça. Ja sabeu, aquesta revista digital sobre història i cultura del futbol. Podeu trobar tots els articles al web fansinonça.com o al nostre compte d'Instagram fansin.onça. Avui us porto una història social, una història sobre uns aficionats que han redefinit la història d'un club, dels seus valors i de la seva identitat, perquè hi ha clubs que sobreviuen gràcies a un inversor, hi ha d'altres que ho fan gràcies a una requalificació urbanística o a un gol al descompte, i n'hi ha d'altres que sobreviuen perquè la seva gent decideix que, si cal, el rescat sortirà del cos, literalment. En el 2004, quan el Unió Berlín es va abocar al caire de la fallida i necessitava una reserva de liquiditat de més de 1,4 milions, per obtenir la llicència de la Regionalia 2004-2005, els seus aficionats van inventar una resposta tan desesperada com bonica, l'anomenada Bluten für Union, que literalment en alemany significa sagnar pel Union. El lema no era una metàfora. A Berlín, els donants de sang podien rebre una compensació econòmica per les molèsties de la donació, i centenars d'aficionats van decidir entregar aquests diners al club. La llegenda, des d'aleshores, va quedar escrita així, i va haver un dia en què l'Unió Berlín va continuar viu perquè la seva gent es va arromangar. Però, com passa sempre amb les bones llegendes, la veritat completa és encara millor. Perquè sí, l'Unió es va salvar amb sang, però no només amb sang, també amb samarretes venudes, amb patrocinadors d'última hora, amb préstecs, amb una gran jornada benèfica i amb una idea compartida de comunitat que uns anys més tard tornaria a aparèixer quan els aficionats es van posar a reconstruir el seu estadi amb les seves pròpies mans. Allò de 2004 no va ser un miracle aïllat, va ser el principi d'una manera d'entendre el club. Per entendre la magnitud d'aquella campanya, cal tornar al principi de l'ensorrament. A començament dels 2000, l'Unió havia viscut un d'aquells pics emocionals que de vegades arrosseguen els clubs petits a gastar com si el compte no s'hagués d'acabar mai. La final de la Copa del 2001, la classificació per la Copa de la UEFA i una breu sensació d'expansió. Després va venir la part menys romàntica del futbol: el descens, la pèrdua d'ingressos, l'obligació de presentar garanties econòmiques i una estructura massa feble per absorbir el cop. El maig de 2004, el mateix club va informar que la Federació Alemanya exigia aquella reserva de 1,4 milions d'euros per concedir la llicència. Sense ella no hi havia una quarta categoria, i sense quarta categoria el que penjava no era una mala temporada, sinó la mateixa continuïtat de l'Unió com a club professional. La imatge de l'Unió d'aquells anys encara no s'assemblava a la del club de moda que coneixeria Europa dues dècades després. No hi havia relat, ni espera internacional per una entrada a Copenhague, ni nits de Champions. Hi havia, més aviat, una barreja de tradició obrera, precarietat de l'est berlinès i una identitat molt afilada per la història de la ciutat. L'Unió feia temps que era, en l'imaginari alemany, alguna cosa més que un equip, un club de resistència al revers sentimental del poder, una manera de pertinença als marges. La campanya només va funcionar perquè el context alemany la feia possible, i aquí convé matisar. A Alemanya, la donació de sang ha de ser, en principi, voluntària i no remunerada, però la llei permet una compensació, no?, per les molèsties, el temps invertit i les despeses immediates associades a la donació. Jurídicament no es considera un pagament per la sang, sinó una compensació per l'esforç del donant. I sí, això continua sent possible a dia d'avui a Alemanya. Aquest matís és important perquè explica per què la campanya no va sonar ni a extravagància il·legal ni a artimanya clandestina. Era senzillament una manera extrema de convertir una pràctica permesa per la llei en una acció col·lectiva de rescat. Donar sang ajudava els hospitals berlinesos i, en entregar la compensació al club, ajudava també l'Unió. Per això, fins i tot, l'aleshores alcalde-governador de Berlín, Klaus Wowereit, va donar suport públicament a la iniciativa. L'11 de maig de 2004, l'Unión va llançar oficialment la campanya. El rellotge corria i calia reunir la reserva abans del 9 de juny. Es va activar una web específica, es van multiplicar les accions públiques, es van vendre samarretes amb el lema i es va convertir la necessitat econòmica en una litúrgia de mobilització. Qui volgués ajudar podia fer-ho de diverses maneres, però la més potent, per simple, per corporal, per inolvidable, era aquella, donar sang i cedir la compensació. El 4 de juny de 2004, el club va anunciar que ja havia superat el 1 milió d'euros recaptats abans de la gran jornada benèfica final. Aquesta xifra incluïa no només allò precedent de la campanya popular, sinó també 200.000 euros en contractes addicionals de patrocini i 200.000 euros més en préstecs facilitats pel Consell Econòmic del club i altres patrocinadors. Una setmana després, l'11 de juny, la Federació Alemanya va acceptar la documentació i la reserva de liquiditat es va reunir mitjançant la campanya. La Unió, literalment, va fer la força. Amb el temps, Blutem für Union va deixar de ser només un episodi i va passar a funcionar com una mena d'ADN narratiu, mai millor dit. Quan anys després es va voler explicar què fa diferent l'Union, gairebé sempre reapareixia aquella campanya. La frase que millor ho resumeix potser és una de les que més s'ha repetit des de llavors. A l'Union, els aficionats són literalment el torrent sanguini del club. Això explica per què l'Unión sempre ha estat una mica més difícil de llegir des de fora. No és només un club exitós, tampoc només un club simpàtic. És una organització que ha anat construint la seva legitimitat emocional a partir de proves concretes de pertinença. No d'un relat buit de màrqueting, sinó de fets. Donar sang, aixecar un estadi, comprar accions per posseir una part del camp, la comunitat no apareix com a un ornament, apareix com a infraestructura. A l'any 2008, a l'Stadion an der Alten Försterei necessitava una modernització profunda. Van ser episodis diferents, però estaven units per la mateixa lògica moral. El club no tenia prou diners per fer allò que necessitava i la seva gent va decidir posar el cos una altra vegada al servei de l'entitat. La dada ja pertany al folclore del futbol alemany. Més de 2.300 voluntaris van aportar 140.000 hores de feina en la remodelació de l'estadi durant la temporada 2008-2009. Van cavar races, van moure materials, van abocar formigó, van desmuntar el que era vell i van ajudar a aixecar el que era nou. El resultat va ser un estadi que va continuar sent, fins i tot després de modernitzar-se, fidel a la manera de veure el futbol de l'Unión. Molta graderia dempeus, proximitat, bosc al voltant i una sensació de llar abans cada complex d'entreteniment. Avui, l'Alte Försterei té una capacitat oficial de 22.012 espectadors, dels quals 18.400 són localitats de peu. La continuïtat d'aquest model es veu en el que va venir després. El 2011, el club va crear una societat per traslladar la responsabilitat de l'estadi als seus socis i patrocinadors. El 2024, Unión va tornar a oferir accions perquè la seva massa social pogués convertir-se en copropietària del recinte. El mateix club ja parlava de la família Unión, de gairebé 70.000 membres. La comunitat no només va salvar el club i va construir el seu estadi, sinó que també ha anat institucionalitzant el seu vincle a mail. La història no es va tornar bonica de cop. De fet, el rescat del 2004 no va evitar una altra caiguda esportiva immediata. Unión va encadenar dos descensos consecutius, el 2004 i el 2005. Va tocar fons i va necessitar temps per recompondre'ns. Però el club es va anar reconstruint des de baix. Va tornar a la segona divisió el 2009 i va passar una dècada sencera i va convertir l'estabilitat en una virtut. El 2019 va aconseguir per fi l'ascens a la Bundesliga i a partir d'aquí va començar una escalada difícil de creure si es mira el punt de partida. Setè al 2021, cinquè al 22, quart al 23 i classificació que li va permetre disputar per primera vegada la Champions League a la temporada 23-24. L'Unión va passar de no poder reunir una reserva per jugar a la quarta categoria a escoltar l'himne de la Champions en menys de 20 anys. Aquest creixement no ha estat lineal ni exempt de cops. La Champions, en certa manera, també va ser un recordatori que els comptes de fades europeus solen cobrar peatge. L'Unión va patir a l'èlit continental i va haver de jugar els seus partits europeus a l'Olympia Stadium, la casa d'alerta, perquè el seu estadi no complia amb totes les exigències de la UEFA per la competició. I aquí apareix el contrast amb l'altre gran club de la ciutat. L'Hertha Berlín continua sent, en termes bruts de ciutat i d'assistència, el gegant numèric, un equip que està a la segona divisió i que en la darrera temporada va promediar 53.000 espectadors a l'Olympia Stadium. Fins i tot en la temporada en curs continua movent-se al voltant dels 49.000 de mitjana. Són xifres gegantines molt superiors a les de l'Unión per una raó senzilla. L'Olympia Stadium és enorme i el mercat social d'alerta històricament també ho és. Però el contrast interessant no és només en la quantitat, sinó en el tipus de relació. L'Unió juga en un estadi de 22.000 localitats i a la temporada passada va promediar gairebé aquestes 22.000, aquests 22.000 espectadors per partit. En 14 dels 17 partits de la temporada, sense poder vendre més localitats, és a dir, deixant-les exaurides. En altres paraules, no mou més gent en termes absoluts, però viu en una densitat emocional diferent. És una lògica d'escassetat i pertinença on gairebé cada seient, o més aviat cada metre de graderia, té propietari sentimental. Hertha representa en part el gran club urbà, ampli, històricament molt més transversal i massiu. Unión representa una cosa més petita en nombre, però més compacta en identitat. L'un omple un estadi olímpic de 50.000 persones, fins i tot a segona divisió. L'altre converteix un camp molt més petit en una mena de santuari impossible de buidar. No són rivals només per la ciutat, són dues maneres diferents de pertànyer a Berlín. Per això, Blüten for Union continua important tant, no perquè uns quants euros per extracció poguessin per si sols canviar el destí financer d'un club. No podien. El que va canviar el destí de l'Unión va ser una altra cosa, l'aparició pública, visible i literal d'una comunitat al voltant de l'entitat. La campanya va recaptar diners, sí, però sobretot va recaptar legitimitat. Va construir una veritat que el club ha explotat, honorat i prolongat des de llavors. Unión Berlín no és només un equip a qui s'anima, sinó un lloc al que es correspon. En el futbol europeu, cada cop més dominat per fons, multipropietats i plans de negoci, la història de 2004 continua sonant gairebé impossible. A vegades, fins i tot, massa bonica per ser real, però va ser real i potser per això encara emociona, perquè converteix una frase que acostuma a fer-se servir a la lleugera, donar la sang per un club, en un fet literal i comprovable. I perquè 20 anys després, quan l'Unión mira la Bundesliga des de la primera fila i recorda que fins i tot va arribar a la Champions, encara ho pot fer sense trair el nucli del seu relat. Hi va haver un dia en què l'Unión Berlín no tenia diners per continuar existint i la seva gent va decidir pagar-ho amb l'única cosa que era veritablement seva: sang, feina i temps. La resta va venir després, però tot va començar allà, quan un club que es va negar a morir i una ciutat va entendre que, de vegades, la pertinença també circula per les venes. I fins aquí, Jonathan, aquest nou episodi del podcast de Fans in 11.

Fins aquí el programa d'aquesta tarda. Com sempre, marxem agraint la col·laboració de la redacció d'Esports, del Prat de Ràdio i des del control tècnic que hem estat amb la Valèria Incapí. Els Esports tornen demà a partir de 2:15. Ara us deixem amb l'Hora del Lobo. Gràcies per escollir-nos un dia més. Fins demà. Adeu.

0: Avui entra en vigor l'estat de preemergència per sequera que va aprovar fa tot just una setmana la Generalitat a l'entorn metropolità.
1: El Capri s'ha vestit de gala per acollir la preestrena de la imatge permanent, el primer llargmetratge de la pretenca Laura Ferrés i que va rodar de forma íntegra al Prat.
2: La votació no ha tingut sorpreses i totes les forces polítiques han revalidat la presidència de Sánchez.
3: Música, cultura, esport, entreteniment, tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio, 91.6.

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa The Blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/radio.

0: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
1: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
2: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
3: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
4: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.

humankind. War makes nations over diseases.

0: halt ganz gern da.
1: Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit, i de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor.

Tirans atrapat ballant, buscant el sol. I riguem a les quan contes la mateixa història.

escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: Música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tot.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

Esteu escoltant el Prat Ràdio. Felicito que bien actúes. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

escoltant El Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tot

aquest amor és impossible, però en altres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars, d'aquest amor consumible en sortíem consumats, i veig un sol dissident amallat dins els nivells.

0: Música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els

El Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6.
1: Més música. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: dit.
1: Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Esteu escoltant el Prat Ràdio. Te felicito que bien actúes. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: Música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Porque yo soy lo que tú necesitas.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.
2: Porque yo soy lo que tú necesitas.

0: solitari.
1: Tota la música per a tu. 91.6.
2: Més música. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: Muy bien, muy bien, muy bien. Y que nadie se mueva,
1: ¿eh? El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
2: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
1: Rompe, lo rompe, ho trenca.
2: Sense tu la vida és com menjar sense sal, insípida i austera com un cony de funeral. És com si l'existència

senza tu. Ti suona una canzone.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Claus y cartera.

La ressaca esborra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.